0: demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
1: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
2: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet d'haver de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
1: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la

0: La novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uah, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
0: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'Alemanya ni de Maia. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
0: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
3: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
0: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
4: Trescatinfo.
0: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
4: Trescat Info.
0: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
5: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
0: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadaval els 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
4: Trescat Info. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terral, pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars de la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit al 12.
0: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Al Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria de l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
0: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència, deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari La Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
1: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Optaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
1: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
1: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados en l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació que hi hagi a prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però el clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
1: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
1: Amb Oriol Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
0: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
3: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
4: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
23: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: 3CAT Info.
2: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
24: Sí, no, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra. i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
5: 3CAT Info. Són 3:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
2: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
6: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
7: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAEN. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
8: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
9: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
9: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
10: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
11: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
10: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
11: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
12: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
13: Ты всегда ставил себе высокие цели.
10: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
13: Присоединяйся к своим.
1: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mostava mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols els funerals d'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mostava Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
14: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
15: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
1: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
15: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
1: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
16: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
1: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
17: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
1: L'esllavissada va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
18: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
19: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
20: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
19: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de Linya.
20: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
19: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys. És una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona, Aleix Freixas.
0: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
3: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
0: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
3: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
0: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
1: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
4: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlla

0: ambulatori per buscar un casalet, no?, on puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
1: De manera general, Qualy organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en 2nd lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uah, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia.

0: Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurpien, ara l'equip sudal, és el primer tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
1: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
0: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
2: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
0: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
3: Trescatinfo.
0: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
3: Trescat Info.
0: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
4: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
0: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
3: 3CAT Info.

0: Son las 4.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
0: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAN. És un Pla Ter que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
0: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
1: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE, abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
1: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
1: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos Caporal, de la Unitat de Subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un imbornal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
1: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
1: Amb Oriol Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
0: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Piennar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
3: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
4: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
23: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: 3CAT Info.
2: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
24: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu, amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra. i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
5: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer als diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
9: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
10: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
11: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
13: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs home, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. fons. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: Les llavissades va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de Linya.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per l'infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona, Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en 2nd lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpienne a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42ª posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest

0: Dilluns, el proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp de la Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
1: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
0: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
2: Trescatinfo.
0: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
2: Trescat Info.
0: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
3: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
0: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
2: 3CAT Info.

0: Són les 5. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars de la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria d'Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
2: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
0: A Muriel Corral.
1: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi Explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
1: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Piennar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
3: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
1: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
4: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
1: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
1: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi, tercer, en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
23: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: 3CAT Info.
1: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
24: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra. i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
5: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes de tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
6: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
7: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria d'ICAEN. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
8: No havia passat mai la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
9: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
9: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
10: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
11: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
10: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
11: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
12: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
13: Ты всегда ставил себе высокие цели.
10: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
13: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatolà. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mostava mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols els funerals d'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mostava Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
14: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
15: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
15: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
16: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a parar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
17: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal de el parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, es mantindrà encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
19: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a l'AP2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
20: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
19: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
20: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
19: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona, Aleix Freixas.
2: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
3: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
2: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
3: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
2: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
4: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
4: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música

0: 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Piénard a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit tot. Del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp de la Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes. At the moment, he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: 3Cat Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Kobe.

0: Country City, Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium, a partir de les 7 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
2: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay... tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
0: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall els 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.

0: Són les 6. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xapugós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
2: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: 3 persones han mort i 40 han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden anar apareixent en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFT del DEX, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portar el marcatge de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a qui ha tingut accés a aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
1: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
1: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya ni de Maia. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
3: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
1: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
4: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
1: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
1: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
23: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: 3CAT Info.
1: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità, Àlex Cano, remarca que sempre és bo aixecar un títol.
24: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra. i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
5: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
6: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
7: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
8: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
9: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
9: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
10: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
11: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
10: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
11: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
12: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
13: Ты всегда ставил себе высокие цели.
10: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
13: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià, Massoud Pezeshkian, va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
14: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
15: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
15: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
16: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
17: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
19: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a l'AP2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
20: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
19: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
20: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
19: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys. És una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
21: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
25: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
21: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
25: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
21: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
2: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
3: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
2: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: Diu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: I abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info. Esports.
1: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp de la Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes. At the moment, he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
0: 3Cat Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
0: 3Cat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el...

0: que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
2: 3CAT Info.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 21 graus al Carràs, 22 a Santa Cristina d'Aro i 23 graus ara mateix a Rubí. A Catalunya, tot i aquestes altes temperatures, tot i l'aixafogó al cap de setmana, i de fet ja fa uns quants dies que afortunadament han estat raonablement tranquils, toquem fusta, pel que fa als incendis. Una altra cosa és la pluja. La pluja de dissabte al Pirineu va obligar a tancar l'accés a Aigües Tortes per Espot per una esllavissada. La previsió és que avui ja es pugui reobrir una part de l'aparcament i que els propietaris dels cotxes puguin recollir els seus vehicles en principi tan aviat com sigui possible. On encara estan pendents d'un foc és a Catí, a l'Alt Maestrat, al País Valencià, on es continua havent-hi, on continua havent-hi actiu un incendi que ha fet evacuar unes 700 persones. De moment, hi ha unes 700 hectàrees cremades en aquest incendi. Avui, que aquest dilluns és 10 d'agost i, evidentment, comença la setmana del gran eclipsi, la setmana de l'eclipsi. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què n'esperem per avui? Què ens expliques?
1: Doncs mira, comencem la jornada amb algunes petites sorpreses que ja vam tenir també, en forma d'aquestes petites nuvolades que no són gaire actives, que mantenen el cel una mica variable i que fins i tot acaben donant alguna gotellada, de fet un litre per metre quadrat a Igualada o també a Constantí. Aquestes nuvolades ara mateix s'ubiquen entre el Camp de Tarragona, Catalunya Central, han d'anar viatjant cap a l'est i desfent-se. De fet, és fàcil veure el cel variable a molts indrets, tot això acompanyat d'aixafogor, aquestes temperatures avui tòrrides en molts sectors de la costa que no han baixat dels 25 graus, i el pronòstic al llarg del dia és que el sol sigui protagonista, que l'ambient sigui canicular, per tant, calor intensa un altre cop amb aquests olors que arriben fàcilment als 35 graus, potser més alts, evidentment, cap a les zones més càlides de Ponent, i sobretot estarem doncs, pendents de més nuvolades que poden arribar, que en principi haurien d'afectar sobretot la zona de les Terres de l'Ebre, a molt estirat Camp de Tarragona, però especialment l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on al llarg de la tarda, especialment, més a la tarda que no al matí, doncs es poden repetir algunes tronades o alguna tempesta una mica intensa, que a més pugui avançar també cap a la resta de la serralada del Pirineu. El temps més al marge de tota aquesta situació de risc de ruixat serà sobretot la costa central i punts de l'Empordà.
0: Ara que deies de nuvolada, Jofre, sabem si l'eclipsi es podrà veure bé o encara no ho sabem?
1: Bé, el pronòstic de moment no se sap del tot. Sí que s'intueix que hi ha una millora el dia de l'eclipsi en quant a condicions perquè hi hagi nuvolades. Sembla que es van reduint, però encara no podem assegurar que no n'hi hagi ni una. Per tant, encara ens haurem d'esperar una miqueta.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara ho sentíem, ens espera un dia càlid, xafogós, tot plegat quan s'ha confirmat el que molts temíem o el que molts percebíem i ara s'ha confirmat amb dades. Aquesta mateixa nit, el Servei Europeu de Vigilància del Canvi Climàtic, el famós Copernicus, ha assegurat que Europa ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història. El polvorí, podríem dir, ha estat la combinació d'onades de calor i de sequera.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent-la una onada de calor encara pitjor.
0: Així ho explicava el Carlo Buontempo, que és el responsable d'aquest servei, Copernicus, el responsable del Servei de Vigilància del Canvi Climàtic de la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio. Pel que fa als mars i als oceans, també hem registrat la màxima històrica en un mes de juliol, el 20,96 graus. Com dèiem, aquest dimecres és el dia de l'eclipsi, ara parlàvem amb el Jofre, que encara és d'hora per saber si algun núvol farà la guitza o no, ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio. De moment, el que sabem és que les reserves en hotels, allotjaments turístics, freguen el 100% en molts punts de Catalunya. De tota manera, una de les grans preocupacions de les autoritats és el possible col·lapse a les carreteres el dimarts, el dimecres i el dijous. És per això que des de Trànsit insisteixen en la mesura del possible planificar els desplaçaments si és que tenim previst d'anar a algun lloc a veure l'eclipsi.
3: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit en declaracions a Catalunya Ràdio. Recordem que des del govern es recomana evitar l'AP7. Recordeu que l'eclipsi es veurà des de tot Catalunya, però el 100% bàsicament al sud del país, el principal xip és agafar la P7, doncs es recomana buscar alternatives, perquè no és descartable que la P7 aquell dia vagi molt, molt, molt carregada. Per cert, que Salvament Marítim també prepara un operatiu especial perquè s'esperen moltes embarcacions el dia de l'eclipsi, sobretot a la costa de les comarques de Tarragona. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, començarem a escalfar motors, parlarem amb el Joan Anton Català, ja el coneixeu, divulgador científic i expert en astronomia, i també abordarem una de les qüestions centrals i un altre dels neguits de les autoritats, que és l'ús, el bonus, de les ulleres per mirar l'eclipsi. Si no ens protegim bé els ulls, les lesions oculars podrien ser irreversibles, com apuntava el professor d'oftalmologia de la Rovira i Virgili Pere Romero, aquesta casa.
4: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
0: Déu-n'hi-do. Això és per dir que poseu-vos les ulleres homologades i poseu-vos-les bé. És a dir, poseu-vos-les just abans de mirar l'eclipsi i us les traieu quan ja s'hagi acabat. Els experts insisteixen en això, que cal utilitzar només les ulleres homologades i recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, fins i tot en la fase de totalitat. Avui, a l'Àgora, també parlarem amb Ferran Roche Campo, gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament de salut especial per l'eclipsi, justament per saber per això. Recordeu que, com dèiem l'altre dia, s'ha demanat explícitament a totes les urgències que tinguin com a mínim una persona d'oftalmologia per evitar o per atendre possibles casos com els que ara sentia. Aquest és un dels temes de les pròximes hores i de les últimes hores, l'eclipsi, sense oblidar, evidentment, Ceuta. Aquest diumenge a Ceuta hi ha hagut una manifestació per reclamar una resposta immediata a una situació que molts dels concentrats van qualificar de crítica, això mentre la delegació del govern espanyol confirma que, entre d'altres coses, està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines. Com a mínim 5. La fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno, ja ens ho advertia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Això ens hi deia l'Helena Maleno, ens ho deia l'Helena Maleno, que insistia que potser es posa molt l'accent, vaja, potser no, es posa molt l'accent en els menors i no tant en les menors. En fi, aquesta història també està deixant una derivada política a Itàlia. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i el govern de Giorgia Meloni pel tancament de l'espai Schengen entre els dos països. Són alguns dels passatgers italians en declaracions a TV3 explicant que s'han trobat a l'aeroport del Prat. A les últimes hores, el govern de Meloni ha qualificat d'inacceptable aquesta mesura que ha pres el govern espanyol. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquesta història amb el Javi López, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu. A les 7 i 8 minuts, a banda de tot això, en esports, avui Julián Álvarez es torna a entrenar amb l'Atlètic de Madrid.
6: Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Des que va dir això en ple mundial, el 22 de juny, no ha canviat gran cosa, almenys a portes en fora. L'Atlètic de Madrid insisteix que l'argentí no fitxarà pel Barça, mentre, d'altra banda, el club blaugrana continua negociant amb el Manchester City per Rodri. De moment, el fitxatge no està tancat, tot i que el jugador sí que va deixar ben clar que volia venir al Barça i va donar el vistiplau a que es negociés. I també de les últimes hores.

Algunes cançons de Taylor Swift han estat eliminades de vídeos publicats a les xarxes socials de la campanya de Donald Trump o de la Casa Blanca. Sovint hem de dir que eren publicacions on es burlaven directament de la cantant. Ara aquests vídeos són tots sense so. Recordem que altres artistes com Katy Perry o Sabrina Carpenter sí havien denunciat públicament l'ús sense autoritzar de les seves cançons per part de Donald Trump, però Taylor Swift no n'havia dit res. Les últimes hores apunten que havia tret la cançó d'aquest vídeo.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Benvinguts a aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Assumptes Carp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Es manifesten.
2: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva de migrants.
0: Més detalls d'aquesta marxa, Nandos a Noguera.
3: Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. Nandos a Noguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc diplomàtic.
5: Entre Espanya i Itàlia, el govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació.
0: Madrid, al Vagil.
6: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
7: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
6: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, 1 minut i 37 segons.
8: Serà el que durarà l'eclipsi solar total del 12 d'agost al Canal Montsià, el municipi on durarà més de tot Catalunya.
0: Jordi Barranca.
9: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH, hipersensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Chavaler, alcalde d'Alcanar.
10: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
9: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i bar de la Moleta del Remei. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Allau d'embarcacions.
2: Sortirà a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant el fenomen.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
12: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
11: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es dispara.
5: L'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i el Segrià, on l'eclipsi es podrà veure completament.
8: Això en una zona i una època de l'any que les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes.
0: Lleida, Estela Bosoms.
13: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
14: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
13: Una situació insòlita que al territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es preparen.
2: Les comarques de Girona, malgrat que allà l'eclipsi només es veurà parcialment per sobre del 98%.
0: Fèlix Martín.
15: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit. ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
1: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
15: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda, tips de l'eclipsi.
5: El fenomen genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania.
0: Quim Codines.
16: Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. Alguns veïns de Barcelona ho corroboren.
17: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber.
18: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
16: En aquest context, els especialistes recorden que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies també és legítim desconnectar. Quim Codines, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan passen 2 minuts d'un quart de vuit, es confirma.
8: Copèrnicus confirma que l'inici d'estiu ha estat de rècord, tant pel que fa a les temperatures de l'aire com del mar.
0: Montse Poblet.
19: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. La situació no és millor al mar. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
20: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
19: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Menys vendes.
2: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer.
0: Gemma Bonet.
21: Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. L'enquesta també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aire condicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
22: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
21: Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I incendis.
5: A Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames.
8: El foc afecta principalment la zona de Tírig i ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
23: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
2: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees.
0: I esllavissada de roques.
5: Hi ha hagut una que ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot al Pallars Sobirà.
8: La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui. Tot i això, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
24: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a lo que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
2: El despreniment es va originar al barranc de Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia aparcats.
0: Rebutja oficialment.
5: Benjamin Netanyahu el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarma del tot.
8: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
2: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
0: I 12.000 al·legacions.
5: Són les que ha rebut el govern al Plàter, el Pla per al Desenvolupament de la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya.
8: Avui els ajuntaments i entitats que s'hi oposen n'explicaran els motius.
0: Montse Mir.
4: El consideren un despropòsit i exigeixen participar a reformular-lo. Creuen que l'actual està al servei dels interessos de les multinacionals de l'energia i no es té en compte els afectats. El Plàter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit a 3Cat Info que el debat sobre l'energia que es consumeix és positiu i que cal anar més enllà.
6: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques, insisteixo. Afronta la part petita del problema que tenim.
4: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més participatius.
2: Cada cop més ajuntaments opten per impulsar pressupostos participatius, és a dir, que els ciutadans decideixin a què es destina una part de les inversions del consistori.
5: Ara hi ha 144 municipis que en tenen, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, un 35% més que fa 10 anys.
0: Més detalls, Pilar García.
7: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
10: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
25: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
7: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció si feu teletreball.
8: Des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte i que qualsevol modificació s'ha de comunicar.
0: Gemma Sagrera.
26: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
27: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
26: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que no es desviï.
2: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2.
5: Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27, l'única manera, diuen, de resoldre aquesta situació.
0: Montblanc, Anna Ferràs.
28: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i l'AP2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors, Google Maps indica als conductors que una alternativa es travessa a Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyes, l'alcalde.
29: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
28: Aquesta obra és prioritària, es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: 7:24, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
30: Bon dia.
0: El Barça torna a la feina.
30: Encara no hi ha tots els internacionals, però Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els blaugranes tornen després del triangular disputat a Itàlia, on es van imposar el Nottingham Forest anglès, però van perdre contra l'Udinese d'Itàlia. Qui també torna a la feina avui, però amb l'Atlètic de Madrid, és Julián Álvarez, que comença la pretemporada amb els matalassers. I també en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada. Els arrequilats van guanyar per 0-3 a l'Olot pilot amb una gran actuació de Miguelete, que va marcar 2 gols i va donar una assistència. I l'Europa va guanyar la 40a edició del torneig històric després de superar el Badalona per 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano.
1: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
0: I en ciclisme, protagonisme català al Tour.
30: Paula Blasi ha acabat 5a a la classificació general en la seva primera participació al Tour de França, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa.
9: Hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
30: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a.
0: I Marc Márquez pateix a Silverstone.
30: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez 7è.
11: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
30: A la general del Mundial, Jorge Martínez manté el primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
12: Catalunya Ràdio.
13: Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
14: 65.539-65539, la sèrie, la 54.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cada un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes ara del curs amb el Giovanni i companyia.
1: I will say the war in Iran is going along swimmingly.
2: Al final el resultat ha sigut catastròfic.
3: La situació a l'Orient Mitjà, perquè continuen els bombardejos...
4: Sí, ja anirà per llarg, tot això, perquè aquesta gent, si té alguna cosa, és malícia.
5: Però què diu, Armínia? Vostè què sap de la situació a l'Orient Mitjà, home?
4: Els ayatolais, tu creus que pararan?
5: Els ayatolais, no, tolàs, els ayatolàs.
4: Fins que no tinguin el que volen, no. No pararan,
3: home. Sí. Però, amb tot el respecte, Armínia, que em mereix per l'edat que té, però vostè què sap d'aquest tema?
4: Bueno,
3: vostè no sap res d'aquest tema.
4: Ho ha dit el noi de la fruita.
5: Quin noi de la fruita?
4: El de la fruiteria, de sota casa, que es diu Mojalet, o Alibabet.
5: Pari de fer això, Armínia, que en sèrio, és lamentable.
4: A més,
3: si vostè va cada dia a aquell establiment a comprar la fruita... fa vergonya que no sàpiga bé el nom del, del senyor que l'atén.
4: Escolta, però més que li vas preguntar.
5: Però tu què li preguntes en un
4: nano? A la tarda, tu, lo d'Iraq, com lo ves? Eres senyor Tolai, tu?
5: Li vas preguntar
6: Armínia,
5: això.
6: És que no sap de què parla.
4: Que sé del que parlo. Aquest noi, el Mustafet, que parla català molt bé.
5: Molt bé.
4: I per això li vaig preguntar, tu que eres d'ells, què sabes?
5: Però a veure, si parla català molt bé, per què li parles en castellà?
6: Sí. Però el noi aquest de la botiga, com es diu, no ho sabrem mai, però d'on és?
4: Del Marroc.
5: Però el Marroc no té res a veure amb això, Armínia.
4: No, el mateix res em va dir ell, em va dir però, el clar, mateix. Però clar, normal, que no m'ho vulgui dir. Perquè hi deu estar involucrat.
5: Per favor.
4: Debes estar en el ajo, no? Li vaig preguntar.
6: Armia,
4: va fer veure que no em sentia.
6: En cap moment he demanat l'opinió, per tant, ja se'n pot anar.
4: Bueno, i una altra cosa que no ha dit ningú. El noi aquell que abans estava al PP, que sempre parla fònic.
5: El Vidal Quadras. Vidal Quadras,
4: aquest va començar la baralla amb els ayatolais i ara ens ha ficat de tot.
5: Ja, mira, Armínia, per una vegada que no dius cap tonteria, perquè sí que és veritat que els iranians van disparar a Vidal Quadras a la cara, si no recordem, fa un any.
3: Va ser un,
5: no sabíem. De fet, em sembla que no era ni iranià.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I el dia comença una vegada més amb la mirada posada a Ceuta. Avui es reuneix el ministre de Política Territorial amb el president de la ciutat després d'una imatge que trobareu a la portada de tots els diaris. Ahir al vespre, milers de persones es van manifestar a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu a la ciutat després de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc ara ja fa més d'una setmana. El lema de la manifestació era ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, hi havia crits com aquest, Ceuta no es ven, però també hi havia crits contra Pedro Sánchez, directament insultant-lo. A banda d'això, en el pla diplomàtic, Itàlia assegura que és inacceptable que Espanya faci controls als passatgers que arriben des del país, això malgrat que va ser el govern de Giorgia Meloni qui va obrir aquest estira i arronsa amb la suspensió de l'espai Schengen, és a dir, la lliure circulació entre els dos països arran justament d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. I som, evidentment, el dilluns, abans de l'eclipsi. Dimecres, milers de persones seran a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. Tot això mentre aquesta matinada se'ns ha confirmat que l'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. Els oceans han registrat també màxims històrics i, segons el director del Copernicus, Carlo Bonto, tempo, això anirà pitjor.
1: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: I en els esports, Miquel Muñoz.
2: El Barça torna als entrenaments després del triangular disputat a Itàlia, encara sense tots els jugadors internacionals, i en ciclisme la catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering.
0: Gràcies, Miquel. El temps, Jofre Genué, bon dia.
3: Bon dia, doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals i que des del sud del país, des de les Terres de l'Ebre, arriben a endinjar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada, això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior i en tot cas, el terç del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marisa Gil, que ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Matí tranquil a tota la xarxa. Destaca la R14 amb 15 minuts de demora en els trens que arriben a Barcelona des de la plana Picamoixons. Recordem que en aquesta línia el trajecte entre Lleida, Pirineus i la plana Picamoixons encara es fa per carretera.
0: Gràcies, Marisa. I ens falten les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, que també força tranquil·les. A la Ronda Dalt trobem cua d'Hort a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarc en sentit Besòs perquè es fan les obres que tallen un carril a banda i banda. La Ronda Litoral, un petit tram entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'est transversal, la C25, un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora. Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio deia Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Mar Font Riba. Serà d'aquí una horeta, però de moment repassem els diaris i les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: La concentració multitudinària, ara en parlàvem, d'aquest diumenge a Ceuta, és la clara protagonista de les portades.
6: Sí, obren amb la mateixa fotografia el periòdico La Vanguardia, El País i l'ABC i veiem milers de ceutins sortint al carrer per protestar contra l'arribada massiva de migrants. La imatge és del fotògraf Reduan Riz, de l'agència EFE.
7: El periòdico destaca que l'article de Jorge Dez Callar, l'exdirector del CNI, assegura que no es pot minimitzar l'entrada de migrants perquè, si es fa, es pot repetir, i demana a l'executiu que reaccioni amb fermesa per esquivar problemes futurs.
6: L'atenció pels controls fronterers entre Itàlia i Espanya també té protagonisme als diaris. El País parla d'una escalada incoherent. En el seu editorial diu que és preocupant que Madrid i Roma no hagin pogut resoldre la disputa per canals diplomàtics i conclou que els viatgers no poden pagar als aeroports les conseqüències d'una disputa ideològica.
7: I encara El País, el diari, assenyala també la preocupació de Defensa i el CNI per la instal·lació d'una fàbrica xinesa a Galícia. Es tracta de l'empresa SAIC Motor, un gegant del sector dels cotxes elèctrics. La seva nova planta és a prop de les instal·lacions de l'Armada i Navantia, cosa que suposaria un risc d'espionatge pel Ministeri de Defensa.
6: La Vanguardia, de la seva banda, es fixa en els robatoris del cable de coure. El diari diu que les sustractacions a la xarxa de trens catalana s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tot Espanya.
7: El diari ara es centra en el màxim històric de la temperatura de la superfície notícia del mar. Aquest juliol, els oceans gairebé han arribat als 21 graus Celsius, el valor més alt des de que tenen registres d'aquest mes.
6: Això també ha afectat el Mediterrani, amb màxims a l'aigua que han superat els 33 graus a Mallorca. Els experts creuen que aquesta tendència s'intensificarà els pròxims mesos amb el fenomen del Niño.
7: I el Punt Avui presenta la seva portada un dossier sobre la gestió forestal. Asseguren que hem tingut un estiu fatídic que ha posat en dubte els models d'extinció. Creuen que la tendència d'altes temperatures i poca pluja continuarà i que cal buscar una solució per salvar els nostres boscos.
0: Doncs seguim repassant la premsa, com passen 6 minuts de 2, quarts de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
0: La NASA transmetrà l'eclipsi en directe des de Burgos.
8: Sí, concretament des d'un poblet que es diu Villalibado, a 50 quilòmetres de Burgos. Un empresari el va comprar fa 2 dècades, ja que feia molt de temps que estava abandonat, i el va recuperar com a complex de turisme rural. Quan va rebre la trucada de la NASA per llogar-li al poble sencer, a església romànica del segle XII inclosa, es va pensar que era una broma, però no. L'han triat per la seva ubicació dins la franja de totalitat de l'eclipsi per tenir un horitzó clar i unes bones infraestructures de comunicacions, ho explica La Vanguardia.
0: Una italiana mobilitza el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada.
8: Ni més ni menys que amb 1 milió d'euros. La màquina del local li va dir que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i la va llançar. Després, quan va veure als mitjans el resultat del sorteig, com que sempre triava els mateixos números, es va donar de la magnitud de la tragèdia. Amb el compromís de pagar totes les despeses, es nota que a la senyora li agradava apostar, doble o res, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que dos operaris remenessin unes 6 tones d'escombraries. Per sort per ella, van trobar la butlleta i en prou bon estat per ser vàlida. Ho llegim al 3cat.info.
0: I els arbres ens espien.
8: Això és el que devien pensar o pensaran a partir d'ara els ciutadans de Dunelen, a Nova Jersey, després que la mateixa policia revelés a les xarxes la seva estratègia. T'has fixat avui en el nostre arbust? Si tenies la vista clavada al mòbil, segur que no. I és que l'objectiu de posar un policia disfressat d'arbre al costat d'un arbre de debò era precisament vigilar l'ús de telèfons mòbils entre els conductors. L'agent arbust va multar en 6 hores 74 conductors que circulaven mentre feien anar el telèfon mòbil. Ho recull l'Economista.
0: 8:45. Aquesta hora us expliquem els destacats en l'internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
9: A la premsa israeliana, el diari Haaretz es fa ressò de la decisió de Netanyahu de rebutjar l'acord de pau a Gaza, explica que el primer ministre juga a guanyar temps fins a les pròximes eleccions, que s'han de celebrar d'aquí 2 mesos i mig, i com Netanyahu intenta navegar entre dues aigües, entre les demandes de Trump i la pressió dels seus socis de dretes perquè es planti i no faci ni mitja concessió. Bona part de la premsa nord-americana se centra en aquest cas en l'Iran. El New York Times explica que el país persa veu el control de l'estret d'Hormuz com la seva millor bala perquè Trump compleixi les seves promeses, mentre que el Wall Street Journal parla del cost de la guerra. Explica que funcionaris nord-americans alerten d'una crisi de finançament del Pentàgon i d'una escassetat extrema, diuen, de municions. I posa també números. Detalla, per exemple, un projecte de llei de política en defensa d'1,15 bilions de dòlars. La premsa europea també parla de la decisió de Netanyahu, però no abandona el que s'ha convertit en un dels grans temes de l'estiu, que és la crisi de Ceuta. El Corriere de la Sera dedica un reportatge a les mares marroquines que busquen els seus fills, posa cara, nom i cognom. Alguns dels joves que van entrar a finals de juliol i que bé o han perdut la vida o les famílies encara no hi han pogut contactar.
10: I a la premsa econòmica llegim l'Economista que el Centre d'Investigacions Sociològiques farà un baròmetre sobre habitatge que dissenyarà conjuntament amb el Ministeri de l'Habitatge, destinat a avaluar les polítiques desplegades fins ara i planificar-ne de noves per fer front, el que el mateix CIS apunta com el principal problema d'Espanya. L'estudi costarà 288.000 euros i es farà públic a finals d'any. I el Cinco Días explica que Austràlia estudia construir la primera refineria en 6 dècades per aplacar l'impacte de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El conflicte a l'Orient Mitjà exposa la dependència d'un país que ha deixat en mans de les importacions gairebé el 80% del subministrament energètic.
11: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem, doncs, a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.

0: Espera, que no t'hem sentit. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Endavant, ara, quan sí. vulguis.
1: Julián Álvarez busca la manera de convèncer l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar perquè vol tenir el Barça a la seva vida. Dies clau per trobar les paraules adequades, ja que avui el davanter comença la pretemporada amb els matalassers. Diplomàtic, sembla que Julián no es vol passar de rebel, però vol que el club el deslligui. Qui també vol tenir el Barça és Rodri, unes negociacions que els blaugranes volen resoldre aquesta setmana. A la premsa esportiva també descobrim que Paolo Maldini volia tenir Guardiola i que el desempador va estar a punt de correspondre'l. L'italià explica que Guardiola estava molt temptat, però que va renunciar a l'oferta pel cansament dels últims 10 anys al City. Els diaris esportius també destaquen l'atletisme. Avui comença el Campionat Europeu de Birmingham amb opcions de medalles catalanes com el marxador Paul McGrath. Hi haurà 21 catalans en competició.

0: 4 minuts, ara mateix falten per 3 quarts de 8.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb l'aixafogó de l'estiu, si un s'ha de vestir per sortir de festa, no hi ha res més còmode que apostar per un luxe segur i deixar els invents. Això passa fins i tot a les millors famílies, sinó que els ho diguin a la reina Letícia i a les seves filles, que porten reciclant el mateix vestit des de fa 4 estius. La primera a lluir la peça va ser la mare en una recepció oficial a Marivent. Un vestit llarg, amb les espatlles al descobert i estampat d'aus en un color blau sobre un fons blanc. Doncs després va ser l'hereva qui repetia la mateixa vestimenta a la mateixa recepció. Ara és la infanta Sofia, la germana petita, i aquest estiu l'ha copiat literalment el vestuari a la mare i la germana. D'això se'n diu moda circular. El vestit és d'una marca catalana, gens igual a la resta, i costa menys de 160 euros. Però si esteu pensant a vestir-vos com una reina pel que queda de vacances, no cal que correu. Em sap greu dir-vos que s'ha esgotat. És el que passa amb les campanyes de publicitat reals, o més ben dit, reials. Catalunya
3: Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
10: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
9: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
11: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
9: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 quarts de 8, Marta Bellana, bon dia de nou.
15: Bon dia.
0: Qui fa anys avui?
15: Va, comencem a Colòmbia.
16: Colòmbia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
15: Avui és aniversari de Juan Manuel Santos, expresident de Colòmbia. Quants anys diries que fa?
0: 68.
15: Que generós.
0: Sí, oi?
15: 75.
0: Sí.
15: Seguim amb Kylie Jenner.
0: Home, Kylie Jenner. Kylie Jenner, 51.
15: Kylie Jenner.
0: Sí, m'he passat, no? És que jo sí. Els confong, les confong. Totes aquesta
15: molt
0: tropa els confong.
15: Molt jove. És sí. Parella de Timothée Chalamet.
0: Ah, és la Chalamet, aquesta, molt menys, clar.
15: Una 30, mica menys, jo
0: 32.
15: 29.
0: Mira, sí.
15: Ara m'has espantat, dic, hòstia.
0: No, és que jo el tema Kardashian tinc un problema, també t'ho diré, perquè és que els barrejo una mica.
15: Seguim amb Antonio Banderas.
0: Antoni Banderas, 74.
15: 66.
0: Vaja, ui, no encerto ni una.
15: I acabem amb l'actor català Pablo Derqui, que em fa també número... Ai, ara no ho sabré dir, és igual.
0: Rodó, no.
15: No, Rodó no. La mateixa xifra. Com es diu? Hi ha un nom, no?
0: Ah, sí, no sé com es diu. O sigui, que les dos sí, són les desenes i les unitats són la mateixa.
15: Això, molt bé,
0: 55.
15: Gràcies. 55, clavadíssim.
0: Mira, veus, ja sabia jo, aquest estipo jo. I el santoral.
15: Vinga, avui és Sant Llorenç, també Santa Paula i Santa Agatònica, Santa Estèria, Sant Bassa, Sant Uc i Sant Jonat.
0: Gràcies, Marta Viana. I aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
17: Soc la Rocío de la Figaflor i la meva recomanació d'estiu és Un aladí i dues llànties de la Janet Winterson, traduït per la Joana Castellsavall i publicat per Periscopi el febrer del 26. En aquesta ocasió, en aquest llibre, l'autora britànica ens explica, revisitant, rellegint, el relat de les mil i una nits actualitzat als nostres dies. Per parlar-nos de temes mundans, importants, ho fa amb la lucidesa de la ploma d'una escriptora d'ofici, com és la Winterson. No és una novel·la, però pot llegir-se com una novel·la amb aquests relats fragmentats i ens parla de la seva vida, una mica de relat d'autoficció o biogràfic. I sobretot un tema central en la història d'aquesta escriptora britànica és que la literatura, els relats, les paraules, els llibres, sobretot els llibres, salven vides.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie La Agencia.
18: Espionatge i conflictes personals en una visió realista dels serveis d'intel·ligència. Segueix un agent veterà de la CIA que és obligat a abandonar la seva identitat encoberta. Una relació amorosa posa en perill tant la seva missió com la seguretat nacional. És el remake nord-americà de la prestigiosa sèrie francesa Oficina d'Infiltrados, però no n'és una còpia exacta. Manté la premissa principal i actualitza la geopolítica adaptant-la al context dels Estats Units. Té un repartiment d'escàndol amb Michael Fassbender, Jeffrey Wright o Richard Gere, entre d'altres. Avui tanca la segona temporada. La trobareu a Sky Showtime.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8 i aquests són els sons del matí.
14: Els sons del matí.
19: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
20: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
21: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
22: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia.
23: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya.
24: El plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
25: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Diplomàcia.
26: Art i pràctica de conduir les negociacions entre nacions. També vol dir tenir tacte i habilitat per portar un afer delicat. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. I la Moncloa exigeix una rectificació. S'intensifica una tensió que cal resoldre amb diplomàcia.
0: Al·legació.
26: Invocació d'un fonament de dret en un procés o un procediment administratiu en defensa d'una petició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implementació d'energies renovables a Catalunya. Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i el repartiment territorial són algunes de les crítiques dels contraris al pla.
0: Desarmament.
26: Acció de desarmar, que vol dir llevar o deixar les armes. Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la Franja de Gaza. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
0: Això pel que fa a les tres paraules, posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 90%.
27: És el percentatge d'habitatges que surten al mercat de lloguer que troben llogater en 3 mesos. Ho diu un estudi que analitza l'evolució de la demanda, l'oferta i la capacitat de pagament en 9 capitals de l'Estat, entre les quals hi ha Barcelona i Madrid. Segons el mateix informe, el mercat es troba a prop del seu màxim estructural d'absorció, mentre que l'oferta continua reduint-se per la retirada de producte del mercat.
0: 1887.
27: És el nombre de morts que ha provocat fins ara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que es va declarar el mes de maig. Se n'han confirmat 4.120 contagis i entre aquests gairebé 2.000 morts hi ha més de 300 criatures. És l'epidèmia amb més contagis registrada mai al país i la segona més gran de la història en nombre de casos.
0: 99.
27: Són els anys que fa avui que l'escultor Gadsden Borglum i el seu fill Lincoln van començar a esculpir a la muntanya Rushmore a Dakota del Sud el monument als presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Ves que pel centenari no hi aparegui una nova cara perquè l'any 2020, durant el primer mandat de Trump, el New York Times va publicar que la Casa Blanca havia preguntat a la llavors governadora de Dakota del Sud com es podria afegir un altre president al monument.
0: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una manifestació, el carrer està ple de gom a gom i algunes manifestacions i alguns manifestants duen banderes espanyoles.
1: És la plaça de la Constitució a Ceuta. Segons l'organització, 10.000 persones, segons la Guàrdia Civil, 5.000 s'han concentrat per reclamar una solució davant la crisi humanitària que viu la ciutat. Convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, els manifestants demanen solidaritat a la societat espanyola sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix».
0: A la segona imatge hi veiem un veler fondejat a la badia de Cadaqués. Per l'angle, com està feta la fotografia, es pot veure que el que hi ha sota l'aigua és un banc de Poseidònia i un ne i un peix que neda sol.
1: La imatge correspon a les dades facilitades pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Durant el mes de juliol, la primera capa dels oceans ja han sobrepassat amb escreix els 20 graus, una temperatura mai registrada. Els valors són especialment alts a la costa atlàntica i al Mediterrani Occidental, on aquest cap de setmana s'ha arribat als 32 graus a les aigües de Maó. El Servei pronostica que aquesta tendència anirà a l'alça durant els pròxims mesos, tot plegat agreujat pel fenomen del Niño.
0: I la tercera imatge ens porta al centre de Barcelona, concretament davant mateix de la Sagrada Família, on dues persones amb les ulleres homologades per l'eclipsi miren al cel.
1: Sí, i és que la febre per l'eclipsi ha provocat que al país ja hi hagi més d'una desena d'estudis internacionals en marxa per analitzar el fenomen. Entre les institucions, la NASA, que dimecres llançarà un vol científic amb quatre càmeres d'alta resolució, o l'Agència Espacial Europea, que observarà el fenomen des de Terol. A Catalunya, la Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya han començat un projecte de ciència ciutadana per entendre com reacciona el cos humà davant dels canvis ambientals i emocionals que provoca l'eclipsi.
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a

0: La col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
2: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
3: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
4: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
3: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, especial Eclipsi Total.
4: L'eclipsi de la teva vida.
3: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: Ets tu. 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartrolí. Milers de persones es manifesten a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada arran de l'arribada massiva de persones des del Marroc.
6: Els concentrats van demanar al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta immediata.
5: Itàlia creu que els controls fronterers recíprocs d'Espanya són una represàlia textualment inacceptable.
7: Això després que el govern de Pedro Sánchez els instaurés en resposta a la suspensió de l'espai Schengen per part de Giorgia Meloni arran de la crisi migratòria de Ceuta.
5: I comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres atraurà milers de persones a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre.
6: La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses mentre hotels i establiments turístics estan al 100%.
5: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus.
7: Juny i juliol han estat excepcionalment càlids i secs, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i en zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics i, segons el director de Copernicus, Carlo Buontempo, anirà pitjor.
8: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño, anirem a pitjor.
5: Israel rebutja oficialment el pla dels Estats Units pel desarmament de Hamas i bloqueja la continuïtat del procés de pau a Gaza.
6: El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix que no retirarà els soldats si abans Hamas no es desarma del tot.
9: Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici. No peruc
6: fictici. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
5: I els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya.
7: El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Xavier Sánchez és l'alcalde de Viladecens.
10: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
11: Bon dia, déu-n'hi-do aquesta matinada. Ambient molt xafogós i tòrrid, sobretot a la façana litoral, i a més, amb aquesta situació d'aquestes petites nuvolades que persisteixen, desfent-se, arribant des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central, amb algunes gotellades. Tot això ha d'anar de baixa, però el temps insegur encara es manté una mica. De fet, al terç oest del país, al llarg de la jornada, hi haurà risc de ruixats i algunes tempestes. Més a la tarda, potser que al matí, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Alt Pirineu, comarques de Lleida, i al llarg de la tarda fins no es descarta la resta de la Serrada del Pirineu, una mica més al marge, per tant, costa central, costa de Girona o nord-est del país, amb unes temperatures que a l'interior poden arribar fàcilment als 37 o 38 graus i amb xafogor a la costa. Demà les tempestes de tarda persistiran.
5: Com tenim el trànsit ara mateix, Mariluz? Bon dia.
12: Bon dia, doncs encara tranquil. A la Ronda Dalt, una petita retenció entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per les obres. La Ronda Litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, també sentit Llobregat. I a l'eix transversal de C25 es manté un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
5: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, com el tenim? Marisa Gil, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora destaquen els més de 20 minuts de demora dels trens de la línia R14 en tots dos sentits. També hi ha 5 minuts de demora en els trens de la línia R16 que venen des de Tortosa i acaben recorregut a Barcelona i 6 a la línia R11 en sentit sud.

0: I per arribar a les 8, com sempre, dediquem una cançó a qui ens digueu. Ens heu d'enviar una nota de veu curta al 636-36-0609. 636-36-0609. Ens dieu a qui la voleu dedicar i per què. És el que ha fet la Natàlia.
1: Hola, m'agradaria dedicar la cançó Let Me Alive, de Tyets, a la meva amiga la Fiona, per donar-li molts ànims per la nova feina. Gràcies. So let

0: Ya no sé qué fue si salí la indirecta.
1: Trescat Info.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment només cues a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per obres, la ronda litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva d'emigrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que qualifiquen de crítica. Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no retirarà els seus soldats de la franja si abans Hamas no es desarme del tot. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones en l'ocultació, on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià i fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. Ja s'han superat les 10.000 captures de porc senglar a la zona de Collserola, a punt d'inici del brot de pesta porcina africana. Agricultura considera que l'evolució és favorable i que, si es manté així, el brot podria quedar controlat aquesta tardor. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per esports s'hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. El director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes. A les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de Suspens, Dos setmanes d'agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. La catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i van entrenar-se ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: Es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses de la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà més a la meitat oest del país i sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clarías. Bon dia a tothom, benvinguts. L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. A Londres, el verd tradicional de la gespa de Hyde Park i altres grans jardins de la ciutat ha donat pas a un marró més propi de la sabana africana i a l'Europa central, rius sempre cabalosos i navegables com el Rin o el Danubi porten una ínfima part de l'aigua d'altres anys. Carlo Buentempo, responsable del servei, ens explica els perills d'aquesta combinació de factors.
4: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent l'onada de calor encara pitjor.
0: De fet, la combinació d'onades de calor i sequera explica que el mes de juliol hagi batut rècords pel que fa als incendis forestals i les emissions que se'n deriven. A Espanya, per exemple, ja estem per sobre de la mitjana d'emissions per aquesta època de l'any. Aquest juliol hem patit l'incendi més greu, del qual tenim registres al d'Àvila, Madrid i Toledo, que ha cremat prop de 80.000 hectàrees. Al mar tampoc hi ha bones notícies. Al juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. A Europa, les temperatures de la superfície del mar han estat de rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental, on hi ha hagut diverses onades intenses de calor marina. A Catalunya, aquesta calor acumulada al mar Mediterrani multiplica els riscos meteorològics d'aiguats a la tardor quan la temperatura comença a baixar. Les bosses d'aire fred que entren en contacte amb l'aigua, que encara s'evapora del mar, desencadenen una inestabilitat que pot donar lloc a inundacions potencialment perilloses o catastròfiques.
2: 3CAT Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del Pla critiquen principalment la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
5: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També és molt crític Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
6: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
2: Info. Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
2: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 8 minuts. Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Sota lema ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica i que, segons els organitzadors, s'arrossega des de fa més d'una setmana.
10: La pressió migratòria, les necessitats d'atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata.
0: Els convocants reclamaven mesures urgents per fer front a les necessitats d'atenció humanitària com als problemes de seguretat que asseguren té la ciutat autònoma. Mentrestant, milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
11: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
12: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
11: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer.
0: I pel que fa al Pròxim Orient, Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump al desarmament de Hamas i bloqueja d'aquesta manera la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarme del tot. El president nord-americà va anunciar fa 10 dies l'acord assolit per la Junta de Pau per Gaza. Trump va assegurar que Hamas l'havia acceptat i que Israel n'estava satisfet, però fins ahir no constava cap posicionament oficial del govern de Jerusalem. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre d'Israel va rebutjar ahir la cronologia fixada en aquest acord.
13: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
13: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Les últimes eleccions a Israel es van celebrar el novembre del 2022 i van donar el triomf al Likud de Netanyahu. Les eleccions de la tarda que seran les primeres després del trauma que va representar el 7 d'octubre del 2023 i la posterior guerra a Gaza.
14: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
15: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
14: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
16: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
14: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
17: 3CAT Info.
0: Doncs bé, comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre centrarà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total en una franja que va des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la zona fosca ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. El Camp del Montsià serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més dels altres llocs de tot Catalunya. Es podrà veure durant 1 minut i 37 segons. Entre les activitats que s'hi han preparat, n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
18: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH, hipersensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica. Pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
18: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i bar de la Moleta del Remei.
0: Salvament Marítim prepara un operatiu especial davant el llau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Boigues.
20: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
21: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
20: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
0: I l'eclipsi ha fet disparar l'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i al Segrià, on es podrà veure completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser més aviat baixes. Lleida està a la Bosoms.
22: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
23: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que de les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'hauria programat amb molt de temps.
22: Una situació insòlita que al territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara tranquil·litat a les carreteres a primeres hores d'aquest matí, només petites retencions a les rondes de Barcelona, la ronda d'Adal entre Hort i la Vall d'Hebron, en sentit a Llobregat i en direcció Besòs a l'altura de Vallcarca de forma puntual, i és que recordem que s'hi estan fent les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral ara s'està normalitzant la circulació, però encara queda intensitat a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat. I sí que veiem ara que es comencen a aturar els vehicles a l'autovia C60 a l'altura d'Argentona en sentit nord en direcció Granollers. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. On sí que n'hi ha és a la C25, l'eix transversal, on hi ha un vehicle avariat a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, en direcció Girona, que talla un carril, però no provoca retencions. El transport públic es manté sense noves incidències, segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
3: Comencem aquest dilluns amb temperatures elevades, amb calor intensa. De fet, una matinada tòrrida, tota la façana litoral i prelitoral, amb la presència fins i tot localment d'alguns núvols baixos, humitats elevades, xafogor, valors de 25, 26 o fins i tot 27 graus, i també molts valors tropicals a l'interior. La jornada d'avui s'espera, sobretot, dominada pel sol i la calor, que tornarà a portar el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior, però encara també, alhora, amb algunes nuvolades disperses, com les d'aquest matí, que han arribat a donar un litre per metre quadrat a primera hora, potser Igualada o també de Constantí. La tendència és que al llarg del dia les nuvolades quedin més concentrades al terç oest del país. Terres de l'Ebre, també amb comarques de Lleida, el Pirineu, que és on al llarg de la jornada i sobretot a la tarda es mantindrà el risc d'alguna tempesta localment que pugui ser intensa i acompanyada de calamarsa.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un quart de nou i dos minuts, i l'altre dia parlàvem de l'afectació que tenen la calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu. Avui us parlem de les conseqüències que tenen pel sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de seca s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones pels cereals d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Julià Albacar.
17: A la plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevilla, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
24: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
17: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Una esllavissada de roques ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i estany de Sant Maurici des d'Espot, al Pallars Sobirà. La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui mateix. Amb tot, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha demanat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
25: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: La esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia estacionats. Davant d'aquesta situació, el parc demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit els pròxims dies. També recomana accedir a la zona sense vehicle privat i optar pel servei de taxis des d'Espot o bé fer el trajecte a peu seguint l'itinerari del GR11.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ja s'han capturat més de 10.100 senglars a la zona afectada per la peste porcina africana. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat 460 mostres. Dues d'elles han estat positives. La Generalitat destaca que els nous casos es continuen concentrant dins la zona confinada i estima que queden menys milers de senglars en el parc de Collserola i als 19 municipis afectats pel brot. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha explicat en declaracions a 3Cat Info que si l'evolució es manté favorable, el brot podria quedar controlat aquesta tardor.
2: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions estan respectant moltíssim per part de la població.
0: Amb tot, Agricultura descarta relaxar les restriccions vigents de cara al futur, vol reduir la densitat de senglars a la resta del país i millorar-ne el cens.
5: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Al País Valencià, un espectacle pirotècnic al Teatre Marina Baixa ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar al públic, que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició anterior. Movistar Plus estrena aquest dijous 2 setmanes en agosto. És un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, ens ho explica la Clàudia Roses. Why are we doing
8: this? 2 setmanes en agosto, una sèrie de suspens arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir és d'haver un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
9: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
8: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva 4ª temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'exmilitar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer. You hungry? Starving.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Brunch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 dels detinguts estan acusats de robar més d'una 70ena de mòbils. Als altres se'ls imputen diversos delictes a cadascun, com ara un delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara una persona ha estat detinguda per un requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 6 minuts per arribar a 8:45.
6: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
26: Hola, bon dia. Protagonisme català al Tour de França femení. Paula Blasi ha acabat 5ª a la classificació general en la seva primera participació a la ronda francesa, que va acabar ahir a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
27: Hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa,
10: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
26: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya el Tour. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena. També la sentim al Club de la Mitjanit.
11: Ha costat. S'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
26: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant d'ella com del seu entorn. Blasi té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. La ciclista d'Esplugues té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri just uns dies abans que torni la Lliga aquest cap de setmana. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que també volia incorporar el Barça, de moment torna a la pretemporada de l'equip blanc i vermell. Mentrestant, tres jugadors mundialistes del Barça, Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia, han escurçat les vacances i ja van entrenar ahir a la ciutat esportiva Joan Gamper. El pròxim amistós dels blaugranes és el que jugaran aquest diumenge al camp del Basilea Suís. Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. Els blanc i blaus van perdre dissabte 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós de pretemporada. A la segona divisió, el Sabadell tanca la temporada. La pretemporada amb un triomf ahir, 0-3 al camp de l'Olot. Gran actuació, l'exblaugrana Miguelete, que va marcar dos gols i va donar una assistència dilluns que ve, dia 17, debut en el retorn a la segona divisió del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició al torneig dels històrics. Després de superar el Badalona, per 5-2 a la final, van marcar dos gols Marc Anglès, dos de Halid i un de Flavio. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: No, hem sortit molt forts, sabíem que el Badalona doncs és un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici. Llavors hem intentat doncs deixar-ho el més resolt possible. Se'ns ha complicat a l'inici de la segona part, però bé, al final doncs un marcador ampli i jo crec que també just.
26: El Badalona, per la seva banda, suma el seu 8è subcampionat del torneig dels històrics.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Marc Márquez pateix a Silverstone. Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
14: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
26: A la general del Mundial, Jorge Martín es manté a primer lloc. Marc Márquez és quart a 40 punts. La pròxima cursa serà a l'Aragó l'últim cap de setmana d'agost. Encara en motor a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou, que ha aconseguit la sisena victòria de la temporada, augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep Garcia, va tancar ahir el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gal·les. El pilot de Súria, que ja s'havia proclamat campió de les dues categories, enduro GP i enduro 1, a l'anterior prova de França, no ha perdut l'oportunitat de sumar més victòries. Sentim Garcia a 3CAT Info.
15: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió sí que és una sensació rara, perquè o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també.
26: Josep García ja acumula 9 títols mundials d'enduro. Avui comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Aquest matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. I també avui arrenquen les proves de natació als europeus que es disputen a París amb la participació de 8 catalans. Després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, aigües obertes i salts. Aquest matí, Nil Cadavall nadarà al 100 braça i Noa Campabadal als 200 relleus lliures i en Florencio la mateixa prova en categoria masculina. Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades a aquesta hora. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern n'ha rebut més de 12.000. I milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que qualifiquen de crítica. Qüestions que us hem explicat durant la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou. Ho critiquen sindicats com la UGT, que reclama una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis. I a Catia, el Maestrat, un incendi forestal obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames. El foc afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees. En esports, Montse, què destaquem?
16: Doncs la catalana Paula Blasi acaba el Tour en cinquena posició de la general i com a segona millor jove al Tour se l'endú la neerlandesa Demi Vollering.
26: Com dura la situació del trànsit? Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Només cues a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Granollers i a Barcelona la Ronda Dalt per les obres de cobriment que s'hi fan, aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs.
26: Es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg de dia el risc de nuvolades, localment amb tempestes, se situarà més a la meitat oest del país i sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu. Dos quarts de nou i tres minuts. L'Europa occidental ha viscut l'incendi d'estiu més calorós, de l'inici d'estiu més calorós de la seva història, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada al Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. A Londres, el verd tradicional de la gespa de Hyde Park i altres grans jardins de la ciutat ha donat pas a un marró més propi de la sabana africana. I a l'Europa central, rius sempre capdalosos i navegables com el Rin o el Danubi porten una ínfima part de l'aigua d'altres anys. Carlo Buentempo, responsable del servei, ens explica els perills d'aquesta combinació de factors.
19: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
26: De fet, la combinació d'onades de calor i sequera explica que el mes de juliol hagin batut rècords pel que fa a incendis forestals i les emissions que se'n deriven. A Espanya, per exemple, ja estem per sobre de la mitjana d'emissions per aquesta època de l'any i aquest juliol hem patit l'incendi més greu del qual tenim registres, el d'Àvila, Madrid i Toledo, que ha cremat prop de 80.000 hectàrees. Al Mar tampoc hi ha bones notícies. Al juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà
0: ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. A Europa, les temperatures de la superfície del mar han estat de rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental, on hi ha hagut diverses onades intenses de calor marina. A Catalunya, aquesta calor acumulada al mar Mediterrani multiplica els riscos meteorològics d'aiguats a la tardor quan la temperatura comença a baixar. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui, aquest matí, les al·legacions que han presentat al Plater a la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen principalment la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
1: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Cada cop hi ha més governs municipals que aposten perquè els ciutadans decideixin a què es destinarà una part de les inversions de l'Ajuntament. Són els anomenats pressupostos participatius i aquest any en tenen 144 municipis, un 35% més que fa una dècada. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
3: El 15% d'ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, que estudia el món local. El volum pot semblar baix, però aquests 144 municipis apleguen pràcticament la meitat de la població de Catalunya. Això vol dir que són principalment mitjans i grans. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
20: Més de la meitat dels municipis de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants. I aquests municipis que són tan petits segurament no senten la necessitat de fer pressupostos participatius perquè ja disposen de canals informals, de diàleg amb la ciutadania per establir quines són les prioritats de despesa i d'inversió.
3: A més, els municipis mitjans i grans tenen més musculatura per gestionar el procés de pressupostos participatius, que té diverses fases, com ara la recollida de propostes, els informes tècnics, tallers deliberatius i mecanismes de votació. Aquest model de participació ciutadana va agafar força el 2015 de la mà dels moviments ciutadans en l'àmbit social i polític.
20: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic que, sobretot, es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
3: El 2017 ja hi havia més de 100 ajuntaments amb pressupostos participatius, segons dades de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. L'impuls va néixer de les formacions d'esquerres, progressistes, i s'hi ha anat estenent cap a altres colors polítics. A més, segons Blanco, el mecanisme resisteix als canvis de govern quan s'han posat en marxa amb consens.
20: De manera que són processos, diguem-ne, molt més resilients davant dels canvis de govern que hi pugui haver.
3: Un dels ajuntaments que compta des de fa anys, uns 10 amb pressupostos participatius, és el d'Amposta, el Montsià. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, d'Esquerra Republicana, tenen bona acollida entre els ciutadans, tot i que de vegades es pot generar conflicte, però després l'Ajuntament pot trobar solucions.
21: Va haver una mica de pique, perquè un dels projectes estrella era la climatització dels centres educatius i l'altre era la millora de la gossera municipal. I va guanyar la gossera municipal. Llavors, el que ens ha tocat fer per tenir pau social és que l'Ajuntament s'ha compromès i fiquem cada any 40.000 euros igualment el de aires acondicionats als centres educatius.
3: A la Garriga, el Vallès Oriental també fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius i aquesta legislatura han optat per una fórmula de participació ciutadana mixta. L'alcaldessa és Meritxell Budó, de Junts per Catalunya.
22: Un any, posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any destinem aquests 250.000 euros a barris, no? Llavors, que cada barri doncs, pugui organitzar una miqueta doncs, què milloraries en aquell barri amb aquests diners.
3: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
2: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació. Teníem carpes informatives en diferents punts de la ciutat, teníem una permanent als baixos de l'Ajuntament, vam fer anuncis i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Poc més de 5 minuts per arribar a 9:15.
13: 3CAT Info.
0: Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva d'emigrants. Sota el lema ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i també a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica i que, segons els organitzadors, s'arrossega des de fa més d'una setmana.
4: La pressió migratòria, les necessitats de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata.
0: Els convocants reclamaven mesures urgents per fer front tant a les necessitats d'atenció humanitària com als problemes de seguretat que, segons diuen, té la ciutat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky alerta que Corea del Nord enviarà entre 30.000 i 50.000 soldats per lluitar al costat de Rússia. El govern de Pyongyang ja havia enviat soldats a lluitar contra Ucraïna, però mai en quantitats com les que ara ha apuntat Zelensky. El president ucraïnès ha assegurat que Corea del Nord vol que els seus soldats acumulin experiències en combats reals per després aplicar-les contra altres països asiàtics. És per això que Zelensky ha demanat a Corea del Sud que augmenti la seva col·laboració amb Ucraïna, sobretot amb el subministrament de sistemes de defensa antiaèria. La falta de míssils interceptors s'està convertint en el talut d'Aquiles d'Ucraïna, incapaç de frenar les onades de míssils i drons que dia sí dia també arriben des del territori rus. La situació s'ha convertit en especialment complicada arran de la reducció dels arsenals dels Estats Units, que fins ara havien estat el principal proveïdor d'armes defensives de Kiev. El conflicte armat entre els Estats Units i l'Iran ha obligat al Pentàgon a gastar molt d'aquest material en la defensa de les seves reserves pròpies al Golf Pèrsic, i això ha fet minvar molt aquestes reserves. Parlem de nou de l'eclipsi. Les comarques de Girona es preparen també per aquest esdeveniment de dimecres, malgrat que allà només es veurà parcialment. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic del Banyal a l'Empordà perquè l'eclipsi coincidirà amb la pluja d'estels que hi haurà tota la setmana. Girona, Fèlix Martín.
5: A les comarques de Girona l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori del Banyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per a les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
17: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades. Tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
5: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'Esplanada Enlairada, on hi ha l'església de Vallcaner del poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3CAT Info.
23: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens emportarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
24: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
5: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, el Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg.
0: L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a despertar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com viuen aquesta allau d'informació.
6: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
7: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
0: Per Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, la pressió per seguir l'eclipsi està relacionada amb la necessitat de mantenir-se connectat a tot allò que passi al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
8: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat.
0: L'especialista recorda que davant d'aquest flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. 9:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Encara situació tranquil·la a les carreteres, només petites retencions a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral trobem lentitud a l'altura de la Barceloneta direcció Llobregat i a la C15 una petita retenció a Olèrdola en direcció Vilafranca del Penedès. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació renovada al punt de les 9.
13: El temps.
0: Jofre Genué.
10: Aquest dilluns esperem que el temps es mostri encara una mica insegur, no ens desfem d'aquestes nuvolades, que no són molt actives, que van generant algunes gotellades. Prova d'això és que aquest matí n'hem tingut des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Catalunya Central, amb una certa variabilitat, i fins i tot amb algun registre que ha arribat a donar un litre per metre quadrat a Constantí, per exemple, a Igualada. Això ha d'anar de baixa, però no acabarà de desaparèixer del tot. En general esperem sol, calor intensa. De fet, aquesta matinada ja hem tingut una matinada molt xafogosa, molts valors tòrrics a la costa, amb humitats elevades, i esperem que al llarg del dia doncs les nuvolades més actives quedin concentrades més a la meitat oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, al Pirineu, que és on poden formar-se algunes tempestes una mica intenses, potser més a la tarda que al matí, però no es descarta, i al llarg de la tarda fins i tot estendre's a gran part de la serrada del Pirineu, quedant una mica al marge, sobretot sud de les comarques de Barcelona i Empordà, comarques, per tant, del litoral i el prelitoral de Barcelona i Girona. Les temperatures més altes tornaran a acostar-se als 38 o 39 graus a les zones més càlides. Demà encara continuarem amb aquest temps dominat per aquestes nuvolades, sobretot de tarda, i especialment a l'interior del país.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. Alerta si feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar el contracte o l'acord de treball a distància firmat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de l'UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solat és secretària nacional responsable de salut laboral.
11: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. A Catí i a l'Alma ha estat un incendi forestal obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat a les flames. El foc afecta sobretot la zona de Tirrich i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. L'incendi té diversos fronts actius i els bombers esperen poder avançar en l'estabilització abans de la tarda quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent. Ho explica Antonio Rodrigo, que és el director del Centre de Comandament Avançat.
12: La sensació que tenemos és muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
0: D'una banda, l'incendi que creme a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. El foc obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. A les feines d'extinció hi treballen més de 600 efectius. I a Segovia, els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra.
13: 3CAT Info.
0: Més d'un milió de persones evacuades a l'est de la Xina per l'arribada del tifó Dolfina, el cicló tropical més potent d'aquest any al país. Les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora han afectat la zona costanera de Xangai, la segona més poblada del país, on s'han registrat nivells de precipitació rècord dels últims 150 anys. Els dos aeroports de Xangai han hagut de cancel·lar al voltant d'un miler de vols, reduint la seva capacitat avui aproximadament un 40%, segons la televisió estatal xinesa. Les autoritats del país han advertit que dies de pluges intenses podrien provocar inundacions generalitzades i esllavissades de terra a mesura que la tempesta es desplaça cap al nord i avança cap a l'interior de la Xina. Abans d'arribar a la Xina, el cicló Dolfin ha causat estralls al sud del Japó, amb 6 persones ferides i 50.000 edificis sense llum. L'OMS alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. Segons les últimes dades disponibles, ja s'han superat els 4.000 casos confirmats i el nombre de morts s'acosta als 2.000. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, destaca que és fonamental reduir la taxa de transmissió. N'ha parlat a 3CAT Info.
14: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats, i això en dificulta la contenció.
13: 3CAT Info.
0: Facilitar un transport adaptat als requeriments dels infants amb necessitats especials és una assignatura pendent per garantir el seu dret al lleure. Segons la cooperativa Qualia, l'entitat alerta que la falta de recursos pels desplaçaments limita la participació en els casals d'estiu de nens i nenes que necessiten un acompanyament. Anem cap a Belianes, Alba Mor.
15: Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de casals de Qualia, reclama una línia de transport públic o rutes intermunicipals adaptades per afavorir la mobilitat d'alumnes que un cop superen l'etapa infantil, han d'accedir a un casal d'educació especial.
16: Falten recursos per poder que a aquestes famílies els sigui fàcil, no, aquesta mobilitat, perquè no tenim escoles d'educació especial en les que puguem oferir casals a totes les zones del territori, de manera que això implica un desplaçament.
15: Actualment l'entitat atén 117 infants amb necessitats educatives especials, 48 en casals ordinaris i 69 en casals d'educació especial.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes a només un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt i és davant de l'escola Maristes. Girona, Aleix Freixes.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles, que suposa el 54% de totes les multes tramitades. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, mostra la preocupació per aquesta situació.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el radar de Pedret ha reduït sensiblement les multes que s'han posat des de la seva posada en funcionament. La situació ha millorat sobretot perquè des de fa mig any van ampliar la velocitat màxima permesa dels 30 km per hora als 40.
0: Les vendes dels comerços familiars catalans van créixer un 7,6% al juliol respecte a l'any passat, però podrien haver augmentat encara més. Segons una enquesta de Comertia, la meitat dels establiments considera que les onades de calor van limitar les vendes perquè molta gent va sortir menys al carrer. L'estudi de l'associació que agrupa empreses familiars auxiliars del sector comercial a Catalunya assenyala que els negocis més beneficiats per les altes temperatures van ser els establiments de parament de la llar, les botigues especialitzades en ventiladors i aire condicionat i els comerços ubicats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
1: En el fons, la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també apunten que les vendes continuaran creixent durant

0: hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i amplia, per tant, la distribució territorial.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Protagonisme català al Tour de França femení. Paula Blasi ha acabat cinquena a la classificació general en la seva primera participació a la ronda francesa, que va acabar ahir a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Maria Brito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si aneu setena, si pots fer-ho dos o tres amb una companya.
2: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya el Tour. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena. També la sentim al Club de la Mitjanit.
4: Sempre, bueno, m'ha costat no arribar en un Tour i m'ha costat encara més acabar-lo, bueno, per coses de cursa, no? Caigudes, malalties... Forma part del joc, però sempre que passi en el moment que estem corrent la cursa més important de l'any, realment em sabia molt de greu i era una assignatura que tenia pendent i haver-lo pogut acabar, havent-ho donat tot i amb una victòria per etapes, és increïble.
2: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant d'ella com del seu entorn. Blasi té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. La ciclista d'Esplugues té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri just uns dies abans que torni la Lliga aquest cap de setmana. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez també volia incorporar el Barça. De moment, torna a la pretemporada de l'equip blanc i vermell. Mentrestant, tres jugadors mundialistes del Barça, Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia, han escurçat les vacances i ja es van entrenar ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El pròxim partit dels blaugranes és l'amistós que jugaran aquest diumenge al camp del Basilea Suís. I l'Espanyol se centra ja en el debut a la Lliga d'aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. Els blanc i blaus van perdre dissabte 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, l'últim amistós de pretemporada. També ha tancat la pretemporada el Sabadell de segona divisió amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot. Gran actuació de l'exblaugrana Miguelete, que va marcar dos gols i va donar una assistència. Dilluns que ve, dia 17, debuten al camp de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig dels històrics després de superar el Badalona, 5-2 a la final, dos gols de Marc Anglès, dos de Khalid i un de Flavio. És el segon títol d'històrics per als escapulats. Ho valorava el capità Àlex Cano al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer.
2: El Badalona, per la seva banda, suma el seu 8è subcampionat.
1: 3CAT Info.
2: Marc Márquez pateix a Silverstone. Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín.
2: A la general del Mundial, Martín es manté a primer lloc, Marc Márquez és quart a 40 punts, la pròxima cursa a l'Aragó, l'últim cap de setmana d'agost. A la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland aquesta matinada. Palou, que ha aconseguit la sisena victòria de la temporada, augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood a falta de 5 proves pel final. I el multicampió d'enduro Josep García va tancar el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales. El de Súria ja s'havia proclamat campió en les dues categories, Enduro GP i Enduro 1 a França, i ha sumat més victòries. Sentim García, 3CAT Info.
7: Un cap de setmana increïble, tancant un any

0: Rudo, 10 victòries en EuroGP en un any és, crec que serà, no per mi, sinó per tothom, difícil de superar, la veritat.
1: Avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, amb 19 catalans. Aquest matí, pendents de Jaime Guerra, que disputarà la classificació de salt de llargada i també de les proves de natació als europeus de París.

0: Dilluns 10 d'agost del 2026. D'aquí 15 dies, la matinal serà història i en Joan Roca, com les autoritats, les pubilles i els hereus, els capellans i els surts amb corda, s'estaran preparant per l'ofici. Benvinguts a la setmana més prèvia de Festa Major que l'anterior. Demà, xerrada a la Gralla i dijous, xerrada a Eugenios. Al cap de la vila, les paradetes i els assajos per totes bandes i és també la darrera setmana del Festival Jardins de Terramar i la que espera l'esclat de barraques en tota la feinada que hi deixen les entitats perquè entre divendres i diumenge tot vagi rodat. I dijous començarà, a la Blanca Subur, la 43a edició del Torneig de Juvenils, un clàssic com una casa del qual avui en parlarem. I aquest també és la setmana, i esperem que sigui una setmana molt important, per Luca Hoek, el nedador sitgetà que té totes les expectatives posades a l'Europeu de Natació que comença avui a París amb l'objectiu de tornar a superar un rècord d'Espanya, tota la sort del món, i a veure què passa. I aquest és també, per rematar-ho, la setmana de l'eclipsi solar total, que d'entrada està aconseguint que ens tornem tots una mica bojos. Dimecres, cap a 8:45 del vespre, la lluna taparà la cara al sol, però no ho dubtin, el món continuarà donant voltes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ahir que vàrem tenir un moment de plou i fa sol, com deia en Serrat, no et faci dol mirar que hi ha bruixes que es pentinen i sargantanes que juguen a fet i amagar. Van ploure, bé, 0,3 litres per metre quadrat. Allò, un xàfec mentre feia sol, una cosa d'aquelles, extemporània, en aquest estiu extemporani. Ahir de màxima vàrem arribar a 33,3. 33,3. Encara hi ha hagut en l'històric temperatures una mica més altes. Però ahir, per descomptat, que al migdia aquests 33,3 amb un 64% d'humitat era per engegar-ho tot a rodar. Probablement avui també, com abans d'ahir, com estem vivint aquest estiu especialment pesat, no només per aquells als quals el calor ja els agobi una mica, sinó fins i tot per aquells que hi estan relativament a gust amb la calor. Avui que s'ha fet clar a les 6:26, el sol ha sortit a les 6:56, el sol es pondrà gairebé a les 9 de la nit, a les 8:58 i es farà fosc a les 9:28 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 18 segons, tindrem 14 hores i 1 minut de llum solar i 9 hores i 58 minuts de foscor. Avui que saludarem en una estona a Humbert Blanco. Qui és Humbert Blanco? Bé, doncs, és un noi que ha fet un web perfecte per si a vostès els agrada tot això de l'eclipsi i volen saber més coses i es volen situar en algun lloc concret de Sitges per veure quin és el que en diuen els especialistes el con de visió de l'eclipsi, la forquilla que ens deixa. Un web. Després el tornarem a comentar, però de moment, si ja se'l volen apuntar, eclipsi.info, eclipsi.info, tan senzill com això, informació per totes bandes, i si cliquen Sitges, bé, doncs, sortirà un mapa, vostès col·loquen el puntet, el lloc més o menys on els pugui interessar veure l'eclipsi, veuran quin és el con de visió de l'eclipsi. Ens sembla, pel que hem vist fins ara, bé, pel que hem vist i pel que ens havien dit, que això ens quedarà molt amagat. Molt amagat, eh? O sigui que des del passeig no el veurem, per exemple, l'eclipsi, eh? Perquè queda molt amagat. El sol estarà molt, molt, molt, molt poc per damunt de l'horitzó i queda, diguem-ne, si estan vostès, jo què sé, en un punt alt, si estessin al campanar de la parròquia, haurien de mirar cap a Santa Bàrbara, perquè ens entenguem, si fem cas en el mapa, eh? I, per tant, tenim un horitzó molt, molt carregat d'andròmines per poder veure l'eclipsi, doncs, prou bé. A veure què ens diu l'Humbert, en qualsevol cas, més d'un i més de dos, ja fa envia cap a la zona on l'eclipsi es pugui veure millor. Però en qualsevol cas, ja ho saben que el dimecres serà dia complicat de trànsit, de moviment i de tot plegat. Però parlarem de l'eclipsi. Segona hora de programa. En Joan Roca, el pandonista de la Festa Major del 2026, que diu al programa que és la il·lusió de la seva vida. Penso que l'essència de la Festa Major són aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i conservar, diu en Joan Roca, que sap que la seva mare des del cel estarà molt contenta. En Joan, que estarà acompanyat com a cordonistes d'en Jordi Barón Pérez a la dreta i en Sis Corbonés Heredia a l'esquerra. Així mateix ho diu el programa, ja li preguntarem si és que per algun motiu en especial un a la dreta i l'altre a l'esquerra, és a dir, que no haguéssim pogut intercanviar o no les posicions o ja venien predeterminades d'aquesta manera. En fi, l'il·lusió de la meva vida, com diu en Joan Roca, en aquest, com podem dir això, en aquest moment de la vida que no es tornarà a repetir, però que ho saben els pandonistes i les pandonistes, que això no es tornarà a repetir mai més. Per tant, un moment d'aquells capdals. I a la tercera hora de programa, en Pitu Valera, que conversarà amb David Porres, el director esportiu de la Blanca Subur. Aquest dijous comença la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur, que finalitzarà el diumenge. Equips de primeríssim nivell, com sempre, es trobaran al camp de la Blanca, el Nou Pins Vents. Valdrà la pena, doncs, comentar-ho com cada any, i això és el que farem amb David Porres.

Anem per l'agenda en aquesta prèvia de Festa Major, que tindrà més activitats que la setmana passada. Comencem per les paradetes, paradetes cada dia. Els que s'acostin a la paradeta de la Comissió de Festa Major, que sàpiguen que ja no queden samarretes. Per tant, qui volgués la samarreta, diguem-ne, oficial de Festa Major, ja no en queden. Queden 5 barrets. Per tant, si els hi va a la mida, queden 5 barrets. S'han venut ja dels tíquets del Castell de Foc en Calma. Se n'han venut 550, en queden 50. Dels 600 disponibles, en queden 50. Per tant, encara hi ha l'oportunitat per aquells que vulguin anar a veure el Castell de Foc en Calma al costat del pícnic. Tenen l'oportunitat, queden 50 tíquets. I aquest divendres i aquest dissabte s'entregaran les comandes d'aquesta col·lecció vintage tan especial, amb el cartell, amb la samarreta que reprodueix aquesta versió que ha fet. Ja ho diré, home. Veus què passa per en Víctor Bregante? M'ha vingut la il·luminació. Aquesta reversió que ha fet del cartell de l'Agustí Albors de l'any 74 i del cartell de la Festa Major de l'any 63 en versió samarreta. Bé, doncs s'entregaran als que ja havien fet la comanda de samarretes aquest divendres i aquest dissabte. I això és el que fa referència a la parada de la comissió. La resta, ja ho saben, especialment les colles de foc, el marxandatge nou, en fi, el cap de la vila, cada dia, més o menys, entre les 6 i les 9, tots aquells que vulguin passar-s'hi per comprar marxandatge de Festa Major. Pel que fa referència a les exposicions, aquest cap de setmana, que s'han inaugurat dues exposicions al Miramar, les exposicions dels guanyadors dels Premis d'Escultura Pere Jou i de Pintura Sant Vicenç de l'any 2025, els artistes Agustín Cerizuelo, guanyador del concurs d'escultura Pere Jou 2025, i Melchor Balsera, guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç també del 2025. Exposicions obertes fins al 6 i el 20 de setembre, respectivament, a l'edifici Miramar. A la biblioteca, vàrem parlar amb ell la setmana passada, poden veure la primera exposició de Miqui Marçal en aquest vessant d'artista pintor. Bé, doncs, en Miqui presenta a la Biblioteca Santiago Rossinyol La meva Festa Major fins al proper 28 d'agost a la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol. Per tant, propostes també artístiques en aquesta prèvia de Festa Major. I recordar-los que també poden trobar, en aquest cas, fins al 20 de setembre, en el marc de la Pregonera, a l'edifici Miramar, l'exposició Entre ciudades, cartografia efectiva, dels artistes Vittorio Canale i Marisa Domínguez. Al Prado segueixen les projeccions de l'Odissea de Christopher Nolan cada dia ben bé fins a la Mare de Déu d'agost. Com els comentàvem, aquesta és la darrera setmana del Festival Jardins de Terramar, que es clourà el proper dimecres, dia 12. Avui, a les 8 del vespre, al Village de Terramar, en el cicle Imprescindibles 2026, Rail Band, preu de l'entrada 5 euros a les 8 del vespre, i a les 10 de la nit, una vella coneguda del festival, Rosario, aquesta nit a les 10, al Festival Jardins de Terramar o Terramar CaixaBank. Demà dimarts, dia 11, enceten els actes de la Festa Major de Garraf fins al diumenge 16 d'agost, amb un programa ple de propostes culturals, esportives i socials per a totes les edats. Les activitats combinen el lleure i la diversió amb voluntat de teixir comunitat al poble. L'inici de les festes serà amb la xaranga demà dimarts a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església, i des d'aleshores hi haurà sopars populars, tornejos esportius, competicions, tardeus amb DJ, inflables per infants, cinema a la fresca i festes temàtiques, entre altres propostes. Tot plegat començarà demà dimarts a partir de les 6 a Garraf. Demà dimarts, dia 11, pels més menuts de la casa, per infants a partir de 5 anys, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós,
Bibliotaller de Festa Major. Endinseu-vos en la nostra tradició amb la lectura del conte Avui és Festa Major, de les germanes Almirall. En acabar, s'obrirà un espai de conversa per compartir reflexions i vivències sobre aquesta celebració tan nostra. Com a cloenda, es gaudirà d'un taller de manualitats amb una proposta sorpresa inspirada en Jordi, el gegant cristià. Ara aquí hauríem de fer una mica un propòsit d'esmena, perquè els gegants no són cristians, els gegants són gegants. Punto. I tampoc és en Jordi, perquè oficialment no té nom. Encara que això, Jordi, Maria Rosa, Jordi, Maria Rosa, Maria Santíssima, el que vulgueu, però no tenen nom, oficialment parlant. O sigui, el gegant cristià. I si voleu, el gegant nou. Per què? Perquè la fotografia del biblioteller és del gegant nou. Inscripció prèvia a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, 93-894-84-86, la cita demà dimarts, 11 d'agost, a partir de 6:15 de la tarda. Demà dimarts l'escoltarem el dimecres al matí. Els dèiem que aquesta setmana hi ha dues xerrades de Festa Major, la tradicional del Janius el dijous i aquestes que han nascut els darrers anys, que organitza la Vermuteria La Gralla al carrer Major 33. Demà dimarts 11 d'agost, a partir de les 8 del vespre, promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. Com els dèiem, demà dimarts 11 d'agost, a partir de les 8 del vespre, hi participaran el regidor de Turisme, Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de Balls Populars, Laura Cossialls, el gestor cultural i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Bertran, i el representant del Ball de Diables de Sitges, de la Colla Vella, dels Diables, Xavi Guerrero. La cita serà demà dimarts 11 d'agost, a partir de les 8 del vespre, a la Vermuteria La Gralla, promoció o prostitució de la festa. Això serà el dimarts, perquè el dijous, com els comentàvem, la xerrada serà la xerrada del Janius. A partir de 11:15 de la nit, 28a xerrades de Festa Major Janius Bar. A partir de 11:15, el salt de la Jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges i intervindran Marc Ill, cocap de colla de la Jove de Sitges, Toni Bach, excap de colla dels Castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels Xiquets de Vilaseca. Ho moderarà Sergi Molina. Cita dijous 13 d'agost, a partir de 11:15 de la nit. També la podrem escoltar el divendres. Per tant, tenen dues xerrades de Festa Major. Demà dimarts a La Gralla, el dijous a Eugenios. Les podran escoltar, si Déu vol, el dimecres i el divendres en aquest mateix programa.

0: Demà dimarts, dia 11, al Festival Jardins de Terramar, a partir de les 8 del vespre, varen conversar amb ell, amb en Pau, en el cicle imprescindibles, a partir de les 8 del vespre, 5 euros l'entrada, i demà és el dia de sopa de cabra al Festival Jardins de Terramar, a partir de les 10 de la nit. I el dimecres, dia 12, el festival acabarà al Village, a partir de les 8, amb Lucía Durán, en el cicle imprescindibles, i a les 10, en aquest homenatge a Queen, de la gent de God Save the Queen. A partir de les 10 de la nit, el dimecres dia 12. Dimecres dia 12. Els que vulguin donar sang, el banc de sang tindrà unitat mòbil al pàrquing de Can Robert. A les 10, a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9. Unitat mòbil de la campanya de donació de sang. Si volen ja reservar, doncs això, tongada, bancsang.net. Bancsang.net. Allà hi trobaran la possibilitat de reservar ja tongada per donar sang. Aleshores, dijous 13 d'agost, com els comentàvem, el 43è torneig de juvenils de la Blanca Subur, a partir d'aquest dijous 13 d'agost, a les 7 de la tarda partit i a les 9 del vespre també partit. Ja ho anirem comentant en la mesura que es vagin celebrant, perquè hi ha partits dijous, divendres, dissabte i el diumenge, òbviament, el partit per al tercer i quart lloc i a partir de les 9 del vespre, la final. El camp del Nou Pinsbens, 43è torneig de juvenils de la Blanca Subur, avui que en parlarem amb David Porres. El dijous 13 d'agost, al Racó de la Calma, una altra activitat també pels més menuts de la casa, la Festa Major de la Samarreta, en el marc del Sitges Estiu, a partir de les 6 de la tarda del dijous i a partir del divendres, i aquest ja és el darrer gran acte del cap de setmana, les barraques, divendres, dissabte i diumenge. El divendres, el Cor Entitats, amb Yai Sound System i BC Sound, i concerts dissabte i concerts diumenge. Per tant, les barraques, cap de setmana que també serà el cap de setmana de la nit de la sardana. El dissabte dia 15 a les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, la nit de la sardana, la 42a edició de la nit de la sardana, amb la cobla Maricel, Monflons i Vidols. I el cap de setmana també que les colles de Festa Major celebraran el tercer trofeu Festa Major de Vela Lleugera. Serà el dissabte dia 15 a partir de les 10 del matí. Ara sí que ho sabem d'una forma oficial. El divendres els ho vàrem llegir de la notícia de l'Eco de Sitges, però la mateixa Aliança Catalana ens ha fet arribar la nota de premsa que diu: Aliança Catalana ha designat Eric Inés com a candidat a l'alcaldia de Sitges per les properes eleccions municipals, que, com saben tots vostès, s'escauen el darrer diumenge de maig de l'any que ve, darrer diumenge del 2027. El partit defineix el candidat d'aquesta manera, amb una llarga trajectòria professional vinculada al món de l'empresa, la direcció estratègica, la transformació d'organitzacions i la innovació tecnològica. Eric Inés assumeix el repte de liderar un projecte que vol situar els interessos dels sitgetans al centre de l'acció política. Inés aporta una àmplia experiència en l'àmbit de la gestió empresarial i la transformació digital, havent desenvolupat responsabilitats directives al llarg de la seva carrera professional. Aquest perfil respon a la voluntat d'Aliança Catalana d'incorporar persones amb experiència en la gestió i en la presa de decisions per afrontar els reptes dels municipis. El candidat afirma que Sitges necessita una política municipal basada en l'eficiència, l'agilitat i la defensa dels interessos dels seus veïns, sempre amb total transparència i rigor. Entre els principals reptes del municipi destaquen la dificultat creixent d'accés a l'habitatge per als joves i les famílies, la necessitat de reforçar la seguretat, preservar la identitat de la vila, donar suport al comerç de proximitat i garantir uns serveis públics de qualitat. Sitges és un municipi, en paraules textuals, o almenys en la nota de premsa així les presenta, Sitges és un municipi amb un potencial extraordinari, reconegut internacionalment pel seu patrimoni, la seva oferta cultural i la seva capacitat d'atraure talent i activitat econòmica. Però aquest potencial només té sentit si es tradueix en una millor qualitat de vida per als sitgetans. La política municipal ha de posar els veïns al centre de totes les decisions, ha afirmat el candidat d'Aliança Catalana. Amb aquesta candidatura, Aliança Catalana continua consolidant el seu projecte al Garraf, presentant perfils de reconeguda trajectòria professional i compromisos amb els seus municipis, amb l'objectiu d'oferir una alternativa de govern basada en la proximitat, la responsabilitat i la bona gestió. Saben que el 2023 varen tenir 13 candidatures. Diguem-ne que, fent un supòsit, la candidatura de Valens, que era candidatura el 2023, amb Manu Rodríguez, evidentment no serà candidatura el 2027. Bé, Aliança Catalana no era candidatura el 2023 i serà candidatura el 2027. Per tant, diguem-ne, si fem un pensament i pensem, mira, la resta, de moment, encara ningú, alguns ho han presentat oficialment, òbviament, com és el cas de Junts per Sitges o com és el cas del Partit dels Socialistes, i hem de suposar que la majoria de la resta de formacions. Per tant, de moment, continuaríem 113, a no ser que, per exemple, el Margalló, que l'any 2023 es va presentar sota el paraigües del PSC, es presenti ara també d'una forma separada respecte al Partit dels Socialistes. I aleshores, si tota la resta de formacions es presentessin, bé, doncs en serien 14. Bueno, a veure què passa. El 2027 queda menys d'un any. Aliança afirmava també que presentarà el candidat cop passades les vacances, al mes de setembre, i hem de suposar que un cop arribi la tardor les presentacions aniran caient, doncs això, un degoteig de presentacions de cara a les municipals de l'any que ve. Nou i 22 minuts. Aquesta és la setmana de l'eclipsi. Ara només faltaria que el temps no ajudés i tot plegat se n'anés en orris, perquè ens estem tornant tots una miqueta bojos. És cert que o el veuen ara o no el veuran mai més, ni a vostès ni als que vinguin, perquè l'eclipsi total de sol es tornarà a produir d'aquí uns 150 anys aproximadament. Però també hauríem de dir, escolta'm, i si no el veuen, doncs, en fi, mentre hi hagi salut, oi? Doncs, bueno, doncs a vegades es poden veure les causes, a vegades no es poden veure, i la vida és així, i ja està. Què és un eclipsi solar? Bé, bàsicament, la Lluna se situa exactament entre la Terra i el Sol, oculta el Sol, i per una qüestió de perspectiva, com que tenim més propera la Lluna que no pas el Sol, doncs bé, encara que la Lluna sigui més petita, el tapa. Primera qüestió. Segona, en el cas de Sitges, el màxim de l'eclipsi, que no serà total, el màxim tindrà lloc a les 8:29 minuts 34 segons. Serà en aquell moment quan la Lluna ocultarà, almenys des del punt de vista de Sitges, el 99,98% del disc solar. El disc solar estarà situat res a una molt poca alçada de l'horitzó. De fet, al final de l'eclipsi, diguem-ne, quedarà ocultat ja, perquè arribarà després de la posta de sol. Els especialistes diuen als mitjans que, encara que sembli molt poc, és important diguem-ne, la diferència entre un eclipsi total i un eclipsi parcial. Venen a dir que, com que la potència del Sol és tan enorme, per poc que es deixi veure, és clar, no permetrà que la foscor sigui absoluta, i precisament la gràcia de l'eclipsi és això. Vaja, bàsicament com si tinguéssim una habitació a les fosques i la porta molt poc oberta i entrés un raig de llum des de l'exterior. Doncs bé, només aquesta escletxa de llum, que és l'escletxa de llum que ens deixarà a casa nostra, l'eclipsi és suficient, doncs, perquè la glòria no sigui completa. Bé, més enllà de tot això, us dèiem a l'inici del programa que tenen un web al qual s'hi pot accedir molt fàcilment, eclipsi.info, una eina gratuïta que t'ajuda a trobar un millor lloc per veure l'eclipsi, però esclar, és que no és només això, perquè a molt pocs llocs hi trobaran més informació sobre l'eclipsi que en aquest web que ha gestionat, gestiona i ha posat en marxa l'Humbert Blanco. Humbert, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, com anem?
0: Humbert, ets afeccionat a l'astronomia, sí, no?
1: Sí, una miqueta, no molt. No et diria que fos el meu principal hobby. Sí que sempre m'ha cridat molt l'atenció. però tinc la sort de que bueno, sí que he estudiat temes de GIS, de geografia, de mapes, de tecnologia.
0: Sí.
1: I d'aquí doncs ha sortit una miqueta l'eina, no? Doncs podent juntar una miqueta els coneixements i fer una eina doncs que agrupi tot el que no trobava o trobava dispers, ajuntar-ho i trobar-ho amb una sola eina.
0: Deixa'm que et pregunti com has desenvolupat això, perquè qui vagi al web i poden anar, com els dèiem, directament, trobaran allà un munt d'informació. Esclar, només la feina d'elaborar tot això, doncs està clar que no és una feina menor. El web és absolutament gratuït, però dur a terme tota aquesta feinada, quan ho vas plantejar, quan ho vas començar i com ho has anat desenvolupant i no sé si amb algunes eines específiques o d'intel·ligència artificial o d'algun altre tipus.
1: Sí, no, per sort, a dia d'avui doncs, la intel·ligència artificial permet doncs, fer coses viables com aquest projecte que no té cap mena d'any de lucre. I gràcies a la intel·ligència artificial, i també, no, al final també són hores, perquè no, de moment encara doncs, no substitueix la feina, doncs permet doncs, crear coses com l'eina aquesta que hem desenvolupat juntament amb llibreries i coses com eines que havia fet altra gent i que l'havia publicat de manera totalment gratuïta, doncs juntar-ho tot i posar-ho doncs, per poder fer tot en un salari.
0: Ho vas començar fa pocs mesos?
1: Farà un mes, aproximadament.
0: En un mes has fet això?
1: Sí, no, la intel·ligència ja està molt desenvolupada ja. Ja et dic, i s'ha partit de bases que ja existien.
0: D'acord.
1: Però ha sigut com juntar moltes coses, molta feina que altruistament havia fet molta gent,
0: sí.
1: I s'ha pogut posar en una sola eina.
0: D'acord. Hem anat a... Era obvi, hem anat a mirar Sitges. No sé si hem tingut... Bé, hem tingut... Una mica de decepció, el que ens veiem a venir, però no decepció precisament per les dades de la pàgina, sinó perquè hi ha un aspecte de la pàgina que ens sembla que també és molt interessant d'explicar, que és aquest visor que permet que tu et situïs en un punt especial del mapa i puguis saber, diguem-ne, l'orientació de l'eclipsi. Què hi ha? Què és Festa Major algun lloc?
1: Sí, és Festa Major aquí a Sant Feliu i tenim els trabucaires pel carrer.
0: Portant tot el dia a la gent.
1: Mira, moltíssim, estic intentant posar-me, però no hi ha manera.
0: És que aquí estàvem pensant, que tenim la sensació, ets de Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí.
0: D'acord. Hi ha els trabucaires a primera hora, evidentment. Escolta'm,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do. Sí, no, Déu-n'hi-do.
0: No passa res.
1: No, però sí, comentaves de l'eina.
0: Dèiem aquest assumpte del visor perquè, és clar, ens hem situat a diferents llocs del municipi de Sitges i és evident que si fem cas, que anem de fer cas al mapa de la pàgina, difícilment podem veure l'eclipsi de sol des de Baixa Mar, des del litoral, des de la platja.
1: Sí, perquè el problema que tenim és que, de fet, també una raó per la qual va sortir l'eina és perquè és un eclipsi que, bueno, per desgràcia, que sí que és total, però hi ha la peculiaritat de que passarà molt tard i, per tant, el sol estarà molt baix.
0: Uh-huh.
1: Què vol dir això? Que a la que hi hagi una petita muntanya, un campanar o un edifici,
0: sí.
1: Ens taparà per complet la vista de l'edifici, la vista de l'eclipsi. Pensa que està el sol en el seu màxim exponent a 4 graus d'inclinació.
0: Uh-huh.
1: Això és res. I, per tant, és molt important, doncs, bueno, vosaltres més que sou a Sitges, que
0: justament
1: un parell de pobles només, cap al costat, podeu anar a la totalitat. I, a més, vosaltres també teniu això, teniu molts edificis i, clar, des de la platja, doncs molt possiblement taparan la visió de l'eclipsi.
0: Uh-huh. Per tant, és evident que si aquest eclipsi fos, donat el cas, el mes de novembre o el mes de desembre, sí que ho podríem veure amb el sol posant-se sobre l'horitzó del mar, però no és el cas, no és el cas ara, i per això molta gent, evidentment, se'n va cap al sud. Digues.
1: Tenim una altra oportunitat, de fet, que és el 2026, que abans comentaves que era únic,
0: sí.
1: Si us agrada, us quedeu amb ganes.
0: Em sembla que l'any...
1: El que serà impressionant serà el del 2026, que serà doncs, a ple matí, però sí que s'haurà d'anar molt al sud de la península, s'haurà d'anar cap a la zona de Cádiz, Gibraltar, inclús Marroc, aquest sí que serà impressionant. Aquest
0: d'acord.
1: Moment ja sí que serà dels millors més impressionants que podrem veure i ens queda doncs, relativament a prop.
0: Aquest serà l'any que ve, el 2027, eh?
1: Sí, més o menys les mateixes dades. Sí,
0: uh-huh.
1: Les mateixes dades. Crec que és el 2 d'agost, que de fet amb l'aplicació també es pot simular una miqueta com es veurà. I
0: bueno,
1: aquest, penseu que una de les coses més xules quan hi ha un eclipsi és que de cop i volta, clar, es fa de nit, no? Llavors es noten sensacions com que, per exemple, doncs es fa fosc, bueno, a part que es fa fosc,
0: sí.
1: Baixa la temperatura de cop, els ocells que paren de cantar, i es veu que és una situació que aquest cop no la veurem tant, Però durant l'agost del 27 sí que tindrem, si baixem sí cap al sud, tindrem l'oportunitat de viure.
0: Perquè
1: de l'any... A les 10 del matí aproximadament.
0: És el que anava a dir. Esclar, a les 10 del matí d'un mes d'agost. Càdiz.
1: Sí, no, serà impressionant.
0: Això serà. Això ja poden reservar les vacances per l'any que ve. Per tant, aquest any,
1: sí, no.
0: El problema fonamental d'aquest eclipsi és trobar un horitzó absolutament clar i dispers, eh?
1: Que, de fet, sí, deixa'm fer una puntualització,
0: sí,
1: que a l'aplicació també teniu una funcionalitat, que això és el que, bueno, l'hem posat més carinyo d'alguna manera, que consisteix en poder simular amb realitat augmentada com quedarà l'eclipsi a l'horitzó. Llavors, tu amb el telèfon poses la càmera, ho has de fer amb el telèfon, llavors cliques a on serà l'eclipsi, llavors et detecta amb la brújula i amb tot de sensors, el mòbil, el sol i on estarà més, llavors tu pots simular i veure exactament on et quedarà el sol.
0: Permeta'm un moment, Humbert. Això vol dir que agafo el telèfon mòbil...
1: Obro la pàgina,
0: me'n vaig al navegador del telèfon mòbil, obro la pàgina...
1: Sí, millor fer-ho al carrer, però sí.
0: Sí, millor fer-ho al carrer, evidentment, que no en un lloc tancat, i aleshores...
1: Obres la pàgina...
0: Obro la pàgina... Sí.
1: On mira el cel ara.
0: D'acord. Clico on...
1: Un botó groc molt gran,
0: sí,
1: que posa mira on serà, on serà el cel ara.
0: D'acord.
1: Si fas clic...
0: Mira on seràs, mira on seràs, clico aquest botó...
1: De la càmera, sí.
0: Sí.
1: Li dones permisos, perquè, clar, té en compte la ubicació, la geografia i els sensors del telèfon.
0: Sí.
1: Et dic. Llavors, això s'aturirà la càmera i veuràs on està el sol.
0: D'acord.
1: On serà el sol durant l'hora que passarà l'eclipsi.
0: D'acord. Per tant, aleshores, diguem-ne d'alguna manera, la càmera del telèfon m'orientarà cap on haig de mirar i està clar que veuré si tindré sort o no tindré sort.
1: Exacte.
0: al lloc que he escollit, no?
1: I podràs veure no només la geografia, que és el que calculava, que comentaves abans,
0: sí,
1: sinó que podràs veure la realitat i veuràs si hi ha un edifici, un poste de
0: telecomunicacions,
1: el que sigui, que et tapa l'habitabilitat.
0: D'acord. Ens sembla que molts de vostès tindran, com li dèiem a l'Humbert, una decepció, perquè, clar, diguem-ne que aquest con de visió que marca el mapa ens situa terra endins i, per tant, tenim molts obstacles per anar a petar l'horitzó en el cas del casc antic de Sitges o en bona part del casc urbà de Sitges, però qui ho vulgui veure amb la realitat virtual, evidentment ho pot provar avui, ho pot provar demà al matí, demà a la tarda, en qualsevol moment, perquè això és una projecció, i ja els dirà on, amb la càmera oberta, on s'amagarà el sol. També hi ha dins la pàgina, i és també, diríem, que important assenyalar-ho, una predicció meteorològica, no?
1: Sí, perquè és una de les coses que la gent està més nerviosa, i amb raó, perquè és que si al final escolls un lloc, pel bo que sigui,
0: sí,
1: i tens núvols, doncs clar, tota decepció.
0: Sí, sí.
1: I el problema és que no només núvols, sinó els diferents tipus de núvols que afecten de manera diferent. I això, tot això ho hem calculat, de dir, ostres, clar, uns núvols baixos, el pitjor que ens pot passar és tenir núvols baixos. O bruma, o alguna boira, o el que sigui, perquè això farà que no veiem absolutament res.
0: En el cas de
1: llavors, doncs clar, és molt...
0: En el cas d'aquesta predicció, Humbert, d'on treu les dades a la pàgina?
1: Són dades obertes.
0: D'acord.
1: Tot el que hem fet són dades gratuïtes, i perquè l'aigua, que és totalment gratuïta i sense lucre, doncs buscar altres dades que siguin obertes i sense ànim de lucre.
0: Això
1: en
0: vol
1: aquest
0: dir...
1: cas és un mapa que es diu Open Meteo.
0: Això vol dir que per aquest... Vaja, que a la xarxa hi ha un munt de diguem-ne, de fons de dades obertes,
1: sí,
0: per poder utilitzar.
1: I de comunitat, no? D'astronomia, hi ha un munt de gent que altruistament, o institucions, que publiquen tota la seva informació de forma gratuïta perquè la gent, doncs, com nosaltres, pugui agafar-la i convertir-la en el que vulguin. Per això també d'aquí surt l'eina.
0: D'acord. Entenc que la pàgina estarà disponible fins al dia de l'eclipsi. Més enllà, quina és la
1: més
0: teva
1: enllà,
0: previsió?
1: Fins al 2028, fins l'últim eclipsi, perquè són tres.
0: D'acord.
1: Aquest any l'antide i l'altre any que ve. I com a mínim això, i després ja veurem què passa.
0: Per cert, què has estudiat?
1: Bé, bueno, jo he estudiat gestió de ciutats.
0: Gestió de ciutats?
1: Sí, una carrera a l'autònoma,
0: sí,
1: però m'hem tocat molta geografia i molt GIS i tot aquest tipus de coses, que això ha ajudat doncs, a desenvolupar l'aplicació.
0: Ho dic
1: i
0: perquè...
1: em dedico a temes de tecnologia.
0: Ho dic perquè això ha format part d'algun treball vinculat amb els teus estudis
1: va,
0: o no? Ha estat simplement
1: que va, és un projecte amb el teu llibre que ha donat doncs, bastant de canya i aquí estem.
0: Doncs ha quedat magnífica aquesta pàgina i ho recomanem, com no, que hi vagin, i més ara que estem a la prèvia de l'eclipsi de dimecres, eclipsi.info. tan simple com això, clipsi.info, i si van a través del telèfon mòbil, aquesta possibilitat, com ens deia l'Humbert, de la realitat ampliada i de saber exactament cap on haurien de mirar si volguessin veure l'eclipsi. Per tant, tenir la certesa de si els taparà alguna muntanya, o els taparan alguns edificis, o els taparà alguna cosa determinada. Si és el tendal del veí, més fàcil, però si no, veritablement haurien de buscar un altre lloc. Humbert Blanco, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Gràcies i felicitats de nou.
1: I a disfrutar l'eclipsi.
0: Igualment, a veure si tenim sort. Tornem a repetir eclipsi.info, eclipsi.info, i com els comentàvem, aquesta pàgina ofereix la possibilitat que amb la càmera del telèfon mòbil pugueu saber cap on heu de mirar per veure l'eclipsi de passat demà, a 8:45 del vespre. Però com els comentàvem, en el cas de Sitges és complex perquè aquest con de visió ens porta cap endins, porta a mirar, diguem-ne, si estem a la costa, mirar cap a Santa Bàrbara. Aleshores, trobar un horitzonet és complicat, d'aquí que, com els comentàvem, molts aniran cap avall, aniran cap al sud a veure l'eclipsi. Més enllà de Vilanova, la vida és millor, i ja no els diem cap a Tarragona, perquè mitja Catalunya anirà cap a Tarragona ja per veure l'eclipsi. Tot això passarà passat demà a partir de 8:45 del vespre.

Tal dia com ahir, 9 d'agost del 1927, l'Ajuntament, presidit per Pau Arrabeig, encarregava l'arquitecte Josep Maria Martino el projecte destinat a eixamplar el Passeig de la Ribera, des de l'estàtua del Greco a la Punta. El mateix dia, el consistori també acordà dedicar un carrer del sector del Vinyet a Francesc Armengol i a penjar al Saló de Plens 100 plaques amb els noms de Rafael Llopart, Charles Dirin i Emili Vidal. Tal dia com ahir. Tal dia com ahir, de l'any 1997, coincidint amb el centenari dels Gegants de Sitges, es presentava el llibre La Festa Major de Sitges, de Joan Josep Roche, i el quadern Lluís Labarta, autor del disseny dels Gegants de Sitges, d'Isabel Coll. Un dia això hauríem de fer, ara que ens apuntava algú, hauríem de fer una mena de decàleg abans de la Festa Major. Els gegants són els gegants i els gegants moros. Els gegants moros tenen nom, els gegants de la vila no en tenen oficialment. L'entrada és l'entrada de grallers, no l'entrada de gralles. Vinga, i així anar fent una llista d'aquelles bàsiques, perquè si no acabarem dient les coses o batejarem el que no està batejat i aquestes coses que passen. Bé, doncs, el llibre La Festa Major de Sitges és un d'aquests clàssics de la historiografia sitgetana d'en Coté, d'en Joan Josep Roche. I el quadern Lluís Labarta, precisament aquest quadern va ser una de les fonts que es varen consultar per recuperar els dissenys originals dels Gegants de Sitges, quan varen ser presentats fa 2 anys. Tal dia com avui, 10 d'agost, un 10 d'agost del 1895, l'Orfeó Català visitava Sitges, convidat per Santiago Rusiñol. Un 10 d'agost del 1926, l'Ajuntament, presidit per Pau Barrabeig, acordava batejar amb el nom de Vista Alegre el sector limitat pel camí del Mas d'en Puig, el torrent de les Oliveres, la carretera i el camí dels Molins. Tal dia com avui, de fa 100 anys.

9:40 minuts del matí. Els que us agradi la guitarra elèctrica, siguin músics, com a mínim, a la història de la música, especialment popular, sigui rock o no tant rock, hi ha dos riffs de guitarra especialment populars. Un, el del Satisfaction, del Rolling Stones, i l'altre, aquest.

I és que avui fa anys, un 10 d'agost del 2008, que moria Isaac Hayes, músic nord-americà que es va fer especialment popular i famós per haver guanyat l'Oscar per la banda sonora d'una pel·lícula de l'any 1971. La pel·lícula era Les noches rojas de Harlem, però popularment coneguda per l'inspector pel policia que la protagonitzava, que era Shaft. Un tema absolutament urbà pel qual no han passat els anys. Només en té 55 i sona tan fresc com el primer dia.

L'any següent, el tema de Shaft va guanyar l'Oscar a la millor cançó original, convertint-se Isaac Hayes en el primer afroamericà en aconseguir un Oscar. Bé, doncs, tal dia com avui de l'any 2008 moria Isaac Hayes, especialment conegut i popular per aquesta banda sonora de Les Noches Rojas de Harlem. Tal dia com avui, Félix Hoffmann aconseguia la forma pura de l'àcid acetilsalicílic. Un 10 d'agost del 1897, el principi actiu de l'aspirina, que la farmacèutica Bayer va comercialitzar el 6 de març del 1899. L'aspirina que ha fet aquest any, per tant, 126 anys. Un 10 d'agost del 1927 es feia la primera perforació del Mont Rushmore. Saben aquesta muntanya nord-americana on hi ha les efígies de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln? Doncs es va perforar per primer cop, tal dia com avui, de l'any 1927. Demà, per tant, millor dit, l'any que ve farà 100 anys de la primera perforació del Mont Rushmore, que té com a autor l'escultor Gudjon Borglum. Ell no va poder veure acabat, va morir abans, però en qualsevol cas, una d'aquelles imatges icòniques dels Estats Units. Tal dia com avui, de l'any 1937, la Electro Swing Company presentava la primera patent de guitarra elèctrica. 1937. I en què podem acabar? Vinga, música també, perquè tal dia com avui de l'any 1979 sortia al carrer un dels grans clàssics, un dels LPs especialment clàssics en la història de la música pop, Love the Wall, de Michael Jackson. Michael Jackson només tenia 21 anys l'any 1979, era el seu cinquè àlbum d'estudi, produït per Quincy Jones. Jackson volia un estil propi, però encara no sabia com, i Quincy Jones li va posar amb safata. Aquí teniu un dels grans clàssics.

Rock With You, una de les grans cançons d'aquest disc, totes valen molt la pena i el disc sencer val molt la pena. Per tant, si no l'heu escoltat, aquest és un d'aquells discos d'Illa Deserta. Love the World de Michael Jackson, present a totes les plataformes. 1979, sortia al carrer tal dia com avui. Amb Michael Jackson tanquem les nostres efemèrides d'avui.

hi ha d'haver un canvi de registre molt gran. L'any que ve farà 70 anys, 70, de la cançó original, que portava com a títol El ball de l'ànec, El baile del pato, composada per un compositor suís. Probablement sigui la cançó suïssa més popular de la història, o que hagi donat Suïssa més enllà de les del Festival d'Eurovisió. El compositor Werner Thomas, l'any 1957, va composar aquest tema. El tema va tenir un cert recorregut i el tema va arribar a Espanya l'any 1981 de la mà d'una dona que tocava l'acordió. Bé, que no ha deixat mai de tocar l'acordió i encara el toca a Benidorm, que és on té el seu local. Aquesta dona era María Jesús i su acordeón, i el tema, com no, El baile de los pajaritos.

És probable que ara tinguin dins seu una mena, una mica de vergonya aliena de com varen viure tot allò. No només aquí, a França, als Estats Units, a tot arreu, però aquí especialment aquest tema es va convertir en una mena de fenomen social. A l'Espanya del moment va arribar al número 1 dels 40 principals, el número 1 dels 40 principals, s'hi va estar unes quantes setmanes, i no hi havia festa major, no hi havia revetlla d'estiu, i prou que ho recordaran els que tinguin una certa edat, quan als jardins del Prado i del Retiro es podien fer festes fins a entrada la nit, que el baile de los pajaritos era clau per aquell estiu.

0: Només té de suís aquest punt de... És veritat, sembla això una cançó folclòrica de muntanya. Té aquest aire, sí, té aquest aire tirolès, així de d'allò. Però vaja, per la resta, com diria aquell, una bestiesa com una casa. Però és el que passa amb les cançons de l'estiu, que atrapen i s'enganxen. I ara és molt probable que vostès estiguin bona part del matí amb això al cap, que és el que ens va passar en el seu moment. Maria Jesús i Socordeón. A tots els programes de televisió, a les ràdios, a tot arreu, fent gira per tot Espanya, una dona que no va perdre mai el somriure i que sempre li va agrair aquesta cançó, doncs una viralitat mai aconseguida fins aleshores. Ella ha continuat amb els pajaritos, ha continuat amb l'acordeó i, com us dèiem, amb un local a Benidorm, on evidentment hi ha passat tot el turisme del món i part de l'altre. Amb el baile de los pajaritos tanquem la nostra cançó de l'estiu. Avui que és Sant Llorenç, també tenim en el rerefons això de les llàgrimes de Sant Llorenç, que és també un fenomen que aquest passa cada any. No pateixin, que si no ho veuen aquest any, que bé, i si no l'altre, això és més senzill. També Sant Hug, Sant Jacob, Sant Ireneu i Sant Aureli. L'empresària Kylie Jenner, 29 anys, celebra avui. L'escriptora Suzanne Collins en fa 64. L'actor Pablo Derqui en celebra 50. L'aristòcrata Natàlia Figueroa en fa 87 i l'actriu Rosanna Arquette, 67 anys, celebra avui. Sol i calor. I ja està. Només té un... Si li volen trobar, ara li dèiem a l'Albert, només té un avantatge aquest estiu, que almenys no n'hem sentit a parlar massa, no sabem si vostè és a casa seva, però no està sent un estiu de gaire mosquits. Perquè es veu que els mosquits, aquesta calor continuada, tampoc la suporten massa, i com que tampoc no ha plogut, bé, doncs no està sent un estiu especialment, només falta dir-ho, perquè... Però no està sent un estiu especialment emprenyador per l'assumpte mosquit. Ja només ens faltarien els mosquits enmig d'aquest quadre general, eh? Però, com a mínim, ens salvem una mica en això. Ahir que vàrem arribar als 33,3, estem ara ja als 29 graus i mig, amb un 72% d'humitat, i la setmana serà tota d'aquesta manera, eh? I el problema no és això, el problema és que estem a 20, gairebé 30, totes les hores del dia. Al migdia estem a 30 i uns quants, però és que la resta del dia no baixem dels 29, 28 i mig a la nit. No baixem, i aquí ens hem situat. Per no parlar de l'aigua del mar, que també tots els especialistes ho diuen, el Mediterrà és com un brou de Nadal, tan més escalfat que mai. I a tota Europa, que estan vivint també un estiu com no havíem viscut en molts anys. A la Gran Bretanya no havien passat aquesta sequera des del 1830 i quants. França, que espera una altra onada de calor. Danubi està més sec. En fi, desastre. Previsió per les properes hores. La mateixa que ahir i la mateixa que demà.
1: Bon dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya comencem la jornada amb nuvolades arreu del territori que estan deixant alguna precipitació minsa inferior al mil·límetre a punts del prelitoral sud, així com del Pirineu Occidental, però que sobretot destaquen perquè van acompanyades de tempesta. Aquestes tempestes aniran desapareguent, minvant la nuvolositat, i esperem que durant la resta de la jornada sigui el cel serè a gran part del territori. En tot, esperem que hi hagi tempesta a punts del Pirineu i Prepirineu, així com alguns punts de l'extrem sud del país. La temperatura màxima avui es mantindrà més acotada que la resta que els dies anteriors, però això no vol dir que durant les properes jornades tornem una altra vegada a tenir un absent d'aquesta temperatura que podria arribar un altre cop durant la meitat de la setmana i finals de la setmana als 40 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 56 minuts, una de les imatges més boniques del cap de setmana d'aquests darrers dies, però ha sortit poc en els diaris i valdria la pena, perquè com que totes les imatges... Doncs qui vulgui una imatge bonica, Roma es va omplir de vespes, perquè aquest any ha fet 80 anys la vespa. No sabem si encara en roden moltes per Sitges, tot i que va ser una moto que no va ser un moment, n'hi havia moltes. Doncs la vespa ha fet 80 anys. Vespa, que és el nom que li va donar Enrico Piaggio, quan va veure que el seu dissenyador, que era el senyor Ascanio, li presentava una moto que deia, què és això? Aquesta moto amb aquest cul que semblava, bé, doncs això. I el soroll que feia el seu motor d'uns extraordinaris 98 centímetres cúbics va acabar de fer el fet. La moto es va presentar a l'abril de l'any 1946, va ser la moto de Gregory Peck i Audrey Hepburn a Vacaciones en Roma, i a partir d'aquí una icona de la indústria del motor. Piaggio ha tret una vespa especialíssima per commemorar el seu 80è aniversari.
1: Sí que se'n veuen 5 ara.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però ens deies que els que
1: inclús
0: han portat...
1: Va treure una versió ciclomotor, també.
0: Era una moto de capellans en el seu moment i de practicants també. Però en Pitu sempre ens ha dit, i els que com a mínim de motos n'han tocat algunes, que és una mica emprenyadureta en l'estabilitat.
1: Clar, és de roda petita. El tenia el cul també més grosset. Però bé, és una moto que estèticament, visualment, és
0: molt atractiva.
1: És molt atractiva.
0: Bé, doncs, la vespa ha fet 80 anys, hi ha una fotografia molt bonica d'aquest munt de vespes davant del Coliseu de Roma. Bé, què passa amb aquesta calor tan horrorosa? Bé, amb aquesta calor tan horrorosa passa que ha aparegut en més d'un diari que els festivals d'estiu, els esdeveniments culturals a l'aire lliure a l'estiu, i què els direm? Quelcom tan tradicional com és el Festival del Teatre Grec de Barcelona. Bé, doncs es veu que la gent que ha anat ha sortit escaldofada, però els actors, els artistes, es veu que ha estat de por. I ara s'estan buscant alternatives per veure com es pot gestionar aquest assumpte, perquè si és que aquest ha de ser el camí del futur, els festivals d'estiu i aquests esdeveniments a ple estiu han de trobar estratègies perquè...
1: Parlem de festivals, però recordem i no oblidem que fa unes quantes setmanes, en ple Tour de França, el mateix Pogacar es va qüestionar el fet de tenir una cursa com el Tour al juliol amb aquestes temperatures. I això és aplicable als festivals, als esdeveniments a l'aire lliure, en fi, què passarà?
0: Què passarà?
1: Festes majors.
0: Però és que cada vegada anem llegint notícies d'allò de degoteig del què passarà a ple estiu. Fa ben poc les jornades castelleres al migdia, tal, i bé, les conseqüències que té sotmetre el cos a aquestes temperatures. Primera. Segona, sobre l'eclipsi. Legalment parlant, atenció, empresaris, legalment parlant, no existeix un permís per deixar de treballar durant l'eclipsi. No existeix, no està contemplat, això és clar, no deu estar contemplat perquè tampoc passen massa sovint els permisos. Es veu que hi ha algunes empreses que han fet una mena de bescanvi, aquell temps per esmorzar o per berenar o aquell temps de recés,

0: aquell quart d'hora per aquí o aquells 20 minuts per allà, situar-los a quarts de nou. Tot i que tot això és relatiu, perquè si estàs en un lloc relativament ben situat, doncs home, si pots escapar. Però clar, si estàs al rovell de l'ou, d'on sigui...
1: I clar, hi ha feines i feines.
0: Hi ha feines i feines.
1: Suposo que igual si t'enganxa amb una feina que t'és impossible en aquell moment sortir i veure l'eclipsi, doncs
0: ja
1: no el veuràs.
0: Doncs ja està. Però legalment parlant, no existeix un permís, així com pot haver un permís per anar al metge, no sé, no hi ha un permís per anar a veure l'eclipsi. Aleshores, que cada empresa faci el que pugui. L'empresa que fabrica les ulleres homologades és una empresa catalana que es diu Celestec i n'ha fet 500.000 al dia. Homologades, eh? Repetim, no ho hem comentat amb l'Humbert Blanco, facin vostès el que vulguin, però no mirin l'eclipsi sense protecció. I la protecció no és ni unes ulleres de sol, ni una radiografia, ni un vidre fumat, no és res de tot això, perquè el que fa mal aquí són els rajos ultraviolats. I per tant, una cosa és veure el sol dos segons i una altra cosa és estar-se allà a sol i serena a veure què passa. Amb protecció, si no, el pitjor que els pot passar en aquest eclipsi també ho recordaran tota la vida, que és una ferida irreversible als ulls. I no paga la pena, perquè el dijous serà un altre dia i ve la festa major. Això és el més important. La resta, mira, però el més important, protegir-se la vista. I el mateix, si fan una fotografia mòbil, que ja és arriscada de per si, perquè els mòbils donen pel que donen, com tinguin el mòbil allà enfocat en espera de no sé què, arribarà un moment que ho veuran tot negre i és que hauran cremat el sensor. Ja avisarem. Bueno, a Barcelona s'està donant una circumstància que també val la pena assenyalar. Hi ha hagut dos casos vinculats amb el turisme aquest cap de setmana. A Sóller, una manifestació que està passant a Sóller és una bogeria, una gentada per tot arreu, bé que els veïns de Sóller ja no poden més. Arriba el tramvia i allà una muntanya de gent amb els mòbils enfocant i un escàndol com una casa. Bé, a Barcelona s'estan trobant una circumstància també singular, clar, com que fa tan bon temps, per altra banda, hi ha turistes que diuen, haig de pagar una nit d'hotel, maletes i cap a la platja, i a dormir a la platja. Periòdico fa un reportatge molt interessant d'això, de tota la gent que va a dormir a la platja per no anar a l'hotel. Hem de suposar que en algun moment troben alguna solució per guardar la maleta en algun lloc, perquè a la platja apareixen amb les maletes, apareix amb tot, això ho deuen, jo què sé, si se'n van a una estació ho deixen amb una consigna o ho deixen amb un magatzem, ho deixen... Però, repetim, prefereixo dormir a la platja que pagar 100 euros per una nit d'hotel. Vinga, i ja està. I això és el que s'està trobant a Barcelona. L'Ego ha presentat ja el que posarà a la ment del novembre, que és la Sagrada Família sencera.
1: L'Ego?
0: L'Ego. Oh. Són només 12.060 peces. Es posarà a la venda aquest mes de novembre al preu de 799 euros amb 99 cèntims.
1: És el mateix preu, si no m'erro, de la Copa del Món que va treure l'Ego també.
0: Sí?
1: Fa poquet, sí.
0: Sí?
1: Valia entre 700 i 800 euros.
0: Home, és més gran la Sagrada Família.
1: Sí,
0: eh?
1: Doncs...
0: Doncs per 800 euros tenen la Sagrada Família a casa seva. Ei, si l'acaben de muntar, el que passa és que s'ha de trobar un lloc també per la Sagrada Família, perquè veràs... 12.060 peces. Jordi Savall, el músic més internacional que té Catalunya, ha dit en veu alta que Spotify és un desastre per als músics de jazz, els músics de clàssica i la música tradicional. Per què? Perquè la plataforma afavoreix obertament la música pop i els seus derivats, I, per tant, el rèdit que en poden treure els intèrprets, els autors de música clàssica, jazz i tradicional, és molt poc. Per tant, en part dels diners que li van donar pel Premi Siemens, que és com el Nobel pels músics, Jordi Savall vol impulsar una plataforma només per clàssica, per jazz i per música tradicional. Un posicionament d'aquests potents venint de qui ve. I finalment, potser es pot interessar, entre el 21 i el 23 d'agost, entre el 21 i el 23 d'agost, l'empresa de Dallas, de Texas, Heritage Auctions, o sigui, subhastes d'elements, allò vintage, posarà a subhasta la pilota certificada, per qui l'ha guardada durant més de 30 anys, amb la qual el 22 de juny del 1986, a l'estadi Azteca, Diego Armando Maradona va fer el gol de la mà de Déu. El preu inicial d'aquesta subhasta és d'uns 3 milions d'euros.
1: Qui la té, la pilota?
0: La pilota l'ha tinguda durant 30 anys.
1: Ho posa?
0: Ara no, sí. Sí, perquè hi ha la...
1: Un particular o...?
0: Un particular. Un particular que tenia un vincle, amb el...
1: Sí, imagino que clar.
0: Amb el d'això, ara no t'ho sabré dir.
1: És igual. Era curiositat.
0: Però sí, un particular, sí. I la casa de subhastes ensenya el certificat conforme aquesta pilota és la pilota. Està una mica desinflada, però m'entens, sembla que és d'Adidas.
1: El 86 diria que la pilota era Adidas Tango. Adidas Tango.
0: S'estima que se subhasti per uns 10 milions de dòlars. Pua. Perquè la samarreta que duia Maradona en aquell partit del gol de la mà de Déu es va subhastar per 9,3 milions de dòlars. Bé, doncs, la pilota, que és la pilota que va mereixer un Mundial, no?
1: No, allò no. Va ser... No sé quina...
0: Era el partit amb...
1: Era amb Anglaterra.
0: Amb Anglaterra.
1: No sé si era el de quarts de final o vuitens de final. Era la final. La final va ser contra Alemanya, que la va guanyar Argentina per 3-2, però aquell partit era classificatori.
0: 22 de juny del 1986. Sí. Bé, doncs, qui... Poden anar, la subhasta és... Ho he dit bé, eh? A veure si ho dic bé, això... Sí, Heritage Auctions. I van i veuran allà les fotografies de la pilota, del certificat, tota la informació. O sigui que si sou friquis del que en diuen els anglesos memorabilia. De l'esport,
1: sí.
0: Això us interessarà perquè hi ha tota una glossa, tota una documentació explicativa de la pilota de Maradona.
1: Parlant de diners, què diries que costa a la Mercè el grup Love of Lesbians? Of Lesbian.
0: T'està passant el mateix, sí, que em va passar a mi, eh?
1: Love of...
0: Això de dir...
1: Costa de dir, eh?
0: La Carola
1: Love
0: encara,
1: of Lesbian.
0: La Carola encara riu ara.
1: Sí, sí.
0: Perquè la feina era meva per dir Love of Lesbian.
1: Sí, sí, Love of Lesbian.
0: I al final fas Love of.
1: Sí, sí, Love of.
0: Però...
1: És un dels grups que actuarà a la Mercè d'aquest 2026.
0: És a dir, què val contractar?
1: Sí. Dic això perquè és que el diari ara fa uns dies publicava una sèrie de dades després d'una consulta que va fer al portal de contractació pública de Catalunya.
0: Hi ha una... A Instagram hi ha un perfil a Mataró, es veu que porten Carlos Bauti. I els hi val 48.000 euros a l'Ajuntament de Mataró. Carlos Bauti.
1: Love of Lesbian... Encara ens farem mal. No el diré més. 151.250 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Jo no ho hagués dit mai. Un preu així.
0: És que com que no sé...
1: Per això, no, tampoc...
0: A quin nivell s'estan posant els preus dels festivals i les actuacions, etc. 150.000 euros. Love of Lesbian.
1: La pegatina, que també actuarà per la,
0: sí,
1: Mercè,
0: sí,
1: cobrarà 72.500 euros. Diguéssim que aquí estem parlant gairebé de la meitat. I Svetlana,
0: sí,
1: 12.100 euros.
0: 12.100. Clar, és un regal.
1: Sí, sí.
0: Són 10 vegades menys que Lofof Lesbian.
1: I, evidentment, clar, aquí hi ha una evolució, no, dels grups en quant a caché econòmic. Mushka, que el 2024, per exemple, cobrava entre 17.000 i 20.000 euros per actuar en festes majors com Santa Tecla, Manresa o Mollerussa,
0: sí,
1: va passar l'any següent a superar els 36.000 euros tant a la Mercè com a les Santes de Mataró, Mushka. Un fenomen similar s'observa, per exemple, amb els Figaflaues, que ha passat de contractes inferiors als 20.000 euros al 2024 a situar-se entre els 27.000 i els 35.000 euros en bona part de les actuacions de l'any passat. Un altre grup molt conegut, Detallets,
0: sí,
1: és un altre exemple d'aquest valor a l'alça, no? Aquest estiu els seus contractes oscil·len entre els 33.000 euros que va cobrar, per exemple, a la Patum, i els gairebé 46.000 de la Festa Major de Rubí, mentre que altres municipis com Ascó, Cornellà o Sant Joan d'Espí han abonat imports superiors als 40.000 euros per incorporar-los al seu cartell. Res, perquè se'n facin una idea del que costen aquests grups. Però, ostres, 151.000 euros.
0: Què és? Que no recordo. Bé, no dic res. Quan tinguem la regidora ja preguntarem el pressupost de la Festa Major i Santa Tecla, que em sembla que entre un i altre... No dic res.
1: Millor no dir, perquè si dius una bestiesa...
0: Millor no dir. Per què?
1: Si dius una bestiesa, ja...
0: No diem res. Quan tinguem la regidora ja preguntarem.
1: La certesa.
0: Adelante.

0: 10 i 12 minuts. L'allau migratòria posa Ceuta a prova. No només la ciutat, sinó les aliances entre el Partit Popular i Vox. Milers d'habitants de Ceuta van participar ahir en una multitudinària manifestació convocada per les quatre comunitats religioses de la ciutat amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix". Hi ha una preocupació gran pel que pugui passar el dia de la Mare de Déu d'agost, el dissabte que ve, el dia 15, perquè diguem-ne que a través de la xarxa hi ha un rum-rum sobre la possibilitat que arribi un nou gruix de persones a Ceuta, un gruix important, tenint en compte que encara hi ha tots aquests menors que s'han de repartir. Després hi ha aquest marc legal que ha propiciat, diguem-ne, interpretacions molt diverses, però que és un marc legal una miqueta pervers. Si ets menor i arribes, t'han d'acollir sí o sí, com és lògic, perquè ets menor. Però, és clar, què passa quan la llei n'és una i la realitat n'és una altra i la realitat no dona l'abast per poder acollir tots aquests menors i per poder-los donar una sortida? Doncs ara, més o menys, diguem-ne que entre altres circumstàncies, a Ceuta es troben en això. La Vanguardia, que posa a la seva primera pàgina de nou Rodalies: els robatoris de cable es disparen i agreugen la crisi de Rodalies. Les sustraccions de coure a la xarxa de trens catalanes s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries, és a dir, gairebé cada dia es substreu coure i representen el 37,8% de les de tot Espanya. Hi ha una derivada aquí que tampoc té res a veure amb Rodalies, però que cada vegada veiem més a les xarxes. Hi ha molt de coure, però molt, en els cables que serveixen per les estacions de càrrega dels vehicles elèctrics. Molt de coure, perquè evidentment en aquestes estacions es dona un subministrament de molta intensitat de corrent, de molt amperatge, i la secció del cable és una secció gruixuda. Per tant, hi ha molt de coure, hi ha molt de pes allà, eh? I de tant en tant apareixen usuaris que han anat a estacions de càrrega i s'han trobat simplement amb el mànec, amb l'endoll i el cable segat. Bueno, doncs segurament ens hi trobarem amb això en el futur, però aquest és un dels temes del dia de la Vanguardia. Israel rebutja el pla de Donald Trump per a Gaza, que accepta Hamas. Ha estat molt, molt dur Benjamin Netanyahu sobre tot aquest assumpte. I tant la Vanguardia com el diari Ara, a la seva primera pàgina: el mar Mediterrani és una bomba d'energia per la calor. Rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat els 20,96 graus, registre històric per al mes de juliol, però el Mediterrani ha donat a la zona de Mallorca temperatures de l'aigua per sobre dels 33 graus. Per sobre dels 33, que és a dir, me'n vaig a refrescar-me. Però no te'n vas a refrescar perquè et fiques dins una...
1: És com un caldo.
0: És com un caldo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això és el que passa. I amb aquest Mediterrani, diguem-ne que tan potent, serà lògic que quan arribi més o menys una miqueta de fred, el que els meteorològics assenyalen com les capes altes de l'atmosfera, aleshores tinguem una festa major de tempestes.
1: No ha estat el cas de les previsions darrerament, però no s'alvira cap canvi de temps, no?
0: No. Pel que he escoltat, ara diuen... Ara diuen que potser a partir del dia 18... Potser a partir... Doncs clar, arribarà un moment en què el temps canviarà, hem de suposar. I quan canviï, doncs allò que deien les àvies, que farà mal.
1: Farà mal.
0: Bé, de moment en què baixés una miqueta la temperatura ja en tindríem prou. Però que els comentàvem, i això evidentment, que el mar estigui tan escaldofat, té conseqüències. Té conseqüències per les espècies, té conseqüències pel propi ecosistema marí, de molts tipus, i que els especialistes estan evidentment estudiant, perquè això tampoc havia passat d'una forma tan continuada. Són alguns dels titulars del dia d'avui. En matèria esportiva, Pitu.
1: En matèria esportiva, doncs avui és 10 d'agost, per tant, avui Julián Álvarez s'incorpora als entrenaments de l'Atlético de Madrid. Teòricament, avui és el dia en què el davanter argentí hauria de parlar amb el seu entrenador, amb Diego Pablo Simeone, i li hauria de dir obertament que no vol seguir a l'Atlético. És una manera, diem, suau o no guerrera, per dir-ho d'alguna manera, de que vols marxar i de que, vaja, que no et declares en rebeldia. Per tant, veurem com acaba aquesta història. S'està comentant darrerament a les xarxes que el Barça tindria un tapat, allò de calado, que diuen, en el cas que el cas Julián Álvarez no acabés cristal·litzant. Avui, teòricament, també hauria de ser el dia Rodri. S'està ja, diu, algunes informacions fins i tot apunten a que l'acord és total entre el City i el Barça, per tant, no hauria de trigar massa el Barça a fer oficial el fitxatge de Rodri, com tampoc hauria de trigar massa la qüestió de Ferran Torres amb el PSG, o el fet de que la cessió de Julián d'Araujo, amb el Liverpool també es faci oficial a les últimes hores. Més enllà del futbol i del mercat, noms propis que ens deixa el cap de setmana esportiu, el de la ciclista de Països Baixos, Demi Vollering, que ha estat la guanyadora del Tour femení. És el seu segon Tour, el va guanyar el 2023, repeteix aquest 2026, i aquesta temporada Vollering ha fet doblet, és a dir, ha guanyat el Tour i també va guanyar el Giro. Però ens quedem amb el nom de la ciclista catalana Paula Blasi, que és un dels noms que ha aparegut molt aquests últims dies com a participant d'aquest Tour de França, perquè la catalana Paula Blasi va acabar cinquena a la General i és una de les ciclistes que promet èxits en el futur. Més noms propis, el del pilot d'Aprilia, en Raúl Fernández, que ha estat el guanyador en el Gran Premi d'Anglaterra de Silverstone, a MotoGP. Àlex Márquez va acabar en quart lloc i el seu germà Marc va acabar en setè lloc. I acabem amb un apunt de tennis, perquè el torneig de tennis de Montreal, Rafa Hoder, segueix endavant després de superar amb el xec Lehecha. Jugarà amb els quarts de final contra Arthur Fils, el francès Arthur Fils, aquesta propera matinada.
0: 10 i 19 minuts. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. Are we getting ahead of

10:24 minuts del matí, segona hora d'aquest A Cel Obert. És dilluns, és 10 d'agost. 10:24 en 15 dies. En 15 dies estarem a punt de començar l'ofici de festa major. Si tot va bé, l'autoritat no ho impedirà, perquè esclar, totes les autoritats estaran allà. Perquè qui no hi és, això no és com fa 40 anys enrere, que qui no hi era ningú hi pensava. Ara si no hi ets... Ara, si no hi ets, la feina és... Bueno, el cas és que en uns moments saludarem el pandonista d'aquest any, que, com tots els pandonistes i les pandonistes, viurà una experiència irrepetible perquè això que passi aquest any no tornarà a passar. I punt. I quan un està davant de quelcom que no tornarà a passar a la vida i que no és l'eclipsi, sinó que és quelcom que apunta més a l'àmbit personal, bueno, doncs... L'ànima comença a trasbalsar-se una miqueta i a posar-se nerviosa. Amb en Joan Roca comencem a parlar d'aquí uns moments.

0: En Joan que diu, en el programa de la Festa Major, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i conservar. En Joan, que diu en el programa de la Festa Major, no imaginava ser pandonista tant d'hora, però la veritat és que és la il·lusió de la meva vida. Quan vaig veure que pujaven a casa el mossèn, l'Esteve i el president de la comissió, em vaig marejar i tot. Arriba a pujar mossèn Pauses i ja no l'aixequen, eh? I vaig haver de seure. I tercera, sé que la meva mare des del cel estarà molt contenta. I potser comencem per aquí, Joan?
1: Sí,
0: per la mare?
1: I tant. Vinga.
2: Capità, cap de nostra companyia, el que passa avui el dia, ara us ho vaig explicar. Comencem primerament per aquesta gent cristiana que no fan el que Déu mana en el primer manament. Les dones, quan són casades, tenen 15 dies bons, però al cap dels 15 dies tots són crits, sorolls i grons.
3: Pum, putu, pum, putu, pum, pum, pum, pum, pum, putu, pum, putu, pum. Ja està?
0: Quan fa que veu enregistrar això?
1: Uf, mira, farà 5 anys que va marxar. Pues 8 o 9 anys, segur. Sí, sí.
0: Que se'n sabia més, de versos, la mare?
1: Se'n sabia. Sí, en sabia, dels antics.
0: Era molt festa majonera, la mare?
1: Bueno, sí que ho era, sí, li agradava molt, la veritat.
0: O com la gent de l'època.
1: Sí, eren molt...
0: Perquè és que ara, no sé si dir que la percepció de la festa major també és diferent, i la manera de viure-la ara dona la sensació que si no la vius fins al final no ets ningú, i abans es vivia d'una manera molt, no sé si dir, més discreta.
1: Més discreta, més familiar, ja. Més amb respecte, un altre respecte.
0: Respecte.
1: Sí, sí. La mama era molt de festa major també. Bueno...
0: La teva història amb la Festa Major comença quan?
1: De petit, ja estava jo, mira, fixa't, quan el Miquel Forns era alcalde del carrer Sant Pau.
0: Sí.
1: I l'Esteve feia missa dintre de la nevera dels pollastres. Jo feia de pandonista, també.
0: Aquesta història que plega els que veu néixer més o menys...
1: A l'any 73.
0: L'any 73, eh? Aquesta generació del 73, que es va moure molt, diguem-ne, al voltant d'aquestes festes del
1: sí,
0: carrer Sant Pau.
1: Al carrer Sant Pau i tant, i ens feien tallar el carrer, ens demanaven permís a l'alcalde Cots, i no, era maco, la veritat.
0: Què feies en aquella festa? Si és que tenies assignat algun paper determinat o
1: no,
0: simplement
1: feia de
0: anaves...
1: Tot.
0: Feies de tot.
1: Feia de tot. Portava els gegants, portava el panó, recollia les taronges de terra que eren els pits de la geganta... Fèiem de tot. Cabassuts, tot el que...
0: Tot el que toqués.
1: Tot.
0: Superada aquesta etapa, entres a l'agrupa?
1: A l'agrupació, a l'any 89, ballant les cintes, una Santa Tecla. I després vaig estar molts anys amb les cintes, després vaig passar al Ball de les Gitanes, vaig tocar un any amb la colla de timbalers de la Jove.
0: O sigui que va ser timbaler un any?
1: Sí, un any, amb un Goliat, que em va deixar l'esquena destrossada. I quan vaig saber picar... Ja s'havia acabat la festa major.
0: Deixa l'esquena més destrossada un timbal o el pal de les gitanes?
1: El pal de les gitanes.
0: El pal de les gitanes, jo que pensava dir que allà sí que has d'aguantar.
1: Tens que aguantar 8 dones. I si cauen a terra encara t'estic.
0: I si cauen a terra encara més.
1: I tant. I després vaig entrar a l'aeroportant de Sant Bartomeu, que vaig també estar uns anys.
0: Has fet per festa major tot allò que volies fer?
1: Sí.
0: O hi havia una il·lusió d'estar en un ball determinat?
1: No.
0: No.
1: No, vaig començar amb les cintes i les gitanes m'encantaven. M'encantaven. I volia tocar una vegada amb el foc. Però un any només. No. És molt sacrificat, el foc.
0: I de portant, quant de temps hi has estat?
1: La tira.
0: També, no?
1: Sí, no em facis pensar massa, perquè 8 o 9 anys, una cosa així.
0: O sigui que en el fons ha estat en els darrers anys... quan, no sé si dir, no, la vida està més tranquil·la a casa d'en Joan, i perquè ja no s'ha hagut de, diguem-ne, d'exercir cap responsabilitat concreta.
1: Sí, perfecte, és així.
0: Ets espectador.
1: Soc espectador.
0: Què passa amb els espectadors a la Festa Major?
1: És una emoció tan gran, és una complicitat amb els balls, amb el turisme, tot és... No sé, és una cosa que et surt com si et rebentés el cor. No sé explicar-me amb això. Però...
0: Tu passes més bé que ballant?
1: No. Jo m'ho passava molt bé ballant, però clar, el cos es va...
4: D'acord.
1: Ja no aguanten els genolls.
0: Perquè els moments de l'espectador com es reparteixen? La teva festa major d'espectador?
1: Bueno, pues llavors a l'Hort de Can Fals, a l'hospital, l'entrada de gralles, la matinal... És clar, una cosa és ballar la matinal, que jo la ballava amb faixes, feia amb faixes...
0: Un altre clàssic.
1: I una altra cosa és anar a tirar flor o anar a recollir flor. I l'ofici, la sortida d'ofici. És impressionant.
0: Aquests són els moments, eh?
1: Els moments.
0: Continuen sent els moments.
1: Sí, i l'entrada de Sant Bartomeu.
0: I l'entrada de Sant Bartomeu, no cal ni dir. Aquesta. Algun lloc determinat a l'entrada de Sant Bartomeu on et deixa la circumstància o tens un...
1: A l'entrada al costat dels grallers.
0: Sí?
1: Quan, sí, sí, sí. Diguéssim, a la porta d'on està el baptisteri.
0: Sí. És a dir, allà quedes cada any...
1: Allà.
0: Bé, aquesta, l'entrada de Sant Bartomeu té a l'interior de l'església posicions més o menys establertes, sí, en general, i la d'en Joan és aquesta. Bé, quan va arribar aquesta comitiva a casa teva? Fa molt de temps, això?
1: Bueno, farà el juny, em sembla que va vindre. Van vindre a principis de juny. Però jo ja la Càtia em va trucar i em diu que em podràs fer un coixí. Dic, bueno, vale. I dic, què em toca? Diu, Sant Bartomeu. Però és que ni ella sabia que jo era el pandonista, ni jo sabia que era pandonista. O sigui, una casualitat molt, molt estranya, no sé. I llavors, quan van vindre a demanar-me, va ser una cosa...
0: Home, suposo que tu vas veure venir, no?
1: No. No, home, perquè venien a fer-me...
0: Però vull dir que...
1: Venien a fer-me una foto per allò del coixí.
0: Sí, home, però vols dir que em vindria a fer una foto pel coixí el rector?
1: No, però clar, no, però van vindre primer algú de la comissió.
0: D'acord, i després van arribar...
1: I després van
0: arribar...
1: El
0: rector, l'Esteve i el president...
1: Tots, passant cadascú per un carrer perquè no els veiessin entrar a casa.
0: D'acord, que no els veiessin tots tres junts entrar.
1: Ah, això mateix.
0: D'acord.
1: Però bueno, i em van dir, no diguis res, cosa com un bocamoll.
0: Ah, això deu no dir que...
1: Però jo crec que una cosa és ser un carnestoltres i una altra cosa és ser pandonista de la festa major. És la responsabilitat que et donen és tan impressionant que ho tens que compartir, l'alegria i la joia.
0: És el que anava a dir, és que no sé si al final els qui rebeu aquesta consideració, i el més en el cas d'en Joan, home, jo no me'n puc estar. I ho comparteixo perquè
1: soc feliç de compartir.
0: I ja està, i tampoc passarà res, perquè tots plegats ens il·lusionarem quan arribi el dia, però ho dic i ja està.
1: Un secret a voces.
0: Un secret a voces. Veritablement, com vas dir a la presentació, un secret a veus. I és cert que et vas desmaiar?
1: No.
0: No vas arribar?
1: No vaig arribar. Vaig seure, un vano, una calor, no sabia què... I casa meva és molt petita, imagina't tota la colla que havia allà dintre.
0: Ets molt devot, Joan.
1: Sí, sóc devot. Tinc casa meva que fins i tot el mossèn Rafel va dir, però si hi ha més sants aquí que la rectoria. Sí que sóc devot, de Sant Bartomeu i Santa Tecla, sí. I del Sant Sepulcre, que jo et portava.
0: És una devoció que has mantingut tota la vida?
1: Tota la vida. M'he enfadat amb Déu, com tothom s'enfada. Però després és... Sóc molt respectuós, la veritat.
0: És una devoció que amb els anys s'ha fet més gran?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Va fer més gran i...
0: Malgrat que t'hagis enfadat, malgrat que potser t'enfadaries una altra vegada...
1: Pot ser, però el perdó és primordial, el perdó.
0: D'acord. Què és important ser devot per ser pandonista?
1: Sí, sí. Has de creure, perquè és el teu sant patró, no pot ser com laic, que no hi creus, si no estàs traient un nino... Mm-hmm. I no és un nino, és el nostre patró.
0: Creus que hi ha una certa consciència del patró dins de la festa?
1: Jo crec que de mica en mica sí.
0: Sí.
1: De mica en mica. Als anys 80 no, érem una cosa molt religiosa, molt negra, molt de gent gran. I ara cada vegada surt més gent jove, eh? I esperar el sant, que abans pujàvem,
0: sí,
1: pujàvem sols, diguéssim.
0: Sols, gairebé.
1: Directament. Fixa't tu que quan va ser la Sandra Rubí... pandonista.
0: Veure.
1: La Sandra Rubí.
0: Quants anys fa d'això? 10?
1: Suposo que sí.
0: Més o menys,
1: Sí, 10 anys. Jo vaig dir, sortiré per Santa Tecla a acompanyar la Sandra, que és amiga meva. I era l'únic home que portava el ciri. Llavors el mossèn Pausa es va dir que a partir de l'any següent seria les professions mixtes. Que jo em sembla molt bé perquè Sant Bartomeu portava homes i eren gent molt gran.
0: També va costar això, eh?
1: Costar,
0: de les processons mixtes.
1: Sí, sí, va costar.
0: Diguem-ne que gairebé va caure perquè l'evidència, com deia en Joan, era claríssima. Sí. La processó de Sant Bartomeu...
1: Era gent, homes grans i poquets. I Santa Tecla, que era una barbaritat de dones. Són més devotes les dones.
0: I més fidels a la causa.
1: Sí, sí, sí, diguem, més fidels.
0: Més fidels a la causa.
1: I hi va haver gent que li va agradar, hi ha gent que no li va agradar, però bueno, les tradicions estan per modificar-les, també.
0: Mm-hmm. I mentre hi hagi estima i devoció... Pues, no hi ha discussió aquí, no?
1: El més important.
0: No hi ha discussió. Per tant, el sí va ser, què? Directe, segur?
1: Dic, bueno, si Déu vol que Sant Bartomeu que jo sigui el seu pandonista, no puc dir que no.
0: Endavant. Com s'escollen els cordonistes?
1: Els cordonistes...
0: I si és que hi has donat moltes
1: voltes,
0: donat, això?
1: Li he donat voltes perquè, bueno, mon germà està molt delicat de salut i m'agradaria que fos mon germà i ma germana. Però el Pere Nob no... Uh-huh. Ho veurà per la televisió, perquè és amb aquesta calor no acompanya, però està delicat.
0: Uh-huh. I llavors vaig pensar... Il·lusionat, suposo. També,
1: molt il·lusionat. Ho sabia, eh? Ho sabia mon germà i ma germana, que, perquè van trucar a la comissió.
0: Sí.
1: I ho feia com un 15 dies, una cosa així, abans de que m'ho diguessin, que ja ho sabia.
0: Uh-huh. Dediquem aquí una subordinada a aquells que... estan malalts, fotuts, per 50.000 raons, viuen la festa major d'una altra forma,
1: sí,
0: però amb la mateixa intensitat, sí, per les raons que siguin. Eh?
1: Sí, sí. I la televisió fa molt, eh? Fa molt. Perquè, clar, ja, quan vas a l'hospital, que no, la calor, tot, la gent gran que no pot caminar,
0: uh-huh,
1: i des de que es veu per televisió la gent està més involucrada, uh-huh, la veritat.
0: Per tant, el primer pensament era pels germans...
1: El Pere i la Victòria. I com era inviable. Llavors vaig dir, doncs, dos amics meus. El Jordi Barón.
0: Clar, coneixes a molta gent. Això sí. De les amistats, sí. No sé si també...
1: Jo, pel meu cas, jo hauria tret
0: és que és el que
1: 8 o 10 cordonistes.
0: Però sí que és veritat que hi ha hagut anys que n'eren 4, 5,
1: 4,
0: no, 4,
1: 5, 5
0: sí,
1: 6.
0: Sí.
1: Però jo vaig dir, no, fem lo tradicional. I dic, a la meva dreta el Siscor, ahir el Jordi Barón, i a la meva esquerra el Siscor Bonets.
0: Per què?
1: Perquè
0: dic perquè la dreta en Jordi, perquè l'esquerra en Cisco, i si això hagués pogut ser perfectament al revés? O...
1: Podria haver sigut al revés, no sé, és el millor que li tinc molta més estima amb el Jordi. El Cisco me l'estimo molt, però...
0: És a dir, la mà dreta és en Jordi.
1: Sí, i la mà esquerra és el meu Cisco.
0: D'acord.
1: Es va emocionar aquí... molt. Bueno, el Jordi estava molt content, perquè també el seu pare, el Paco, era molt de la festa major, molt. I vaig en recordar també del Paco. I del Cisco, el seu pare, que feia 3 dies que havia marxat.
0: I
1: vaig trucar
0: any...
1: amb el Cisco. Sí, és molt...
0: Per la família és un any potent.
1: Sí. I vaig trucar amb el Cisco i li vaig dir, vols ser el meu cordonista? I vamos, va posar, vamos...
0: Jo que dèiem de les festes majors,
1: Ja Joan... estaran representats, els pares...
0: Està clar.
1: En l'exposició del Sant.
0: En Joan, que recorda la mare, sí, i que el germà d'aquesta manera, en Cisco amb la mare traspassada, perdó, amb el pare traspassat fa 2 dies, i la mare també, òbviament, molt present.
1: Molt present, i després el Paco i la mare, i el Paco.
0: En Cisco, que havia estat pregoner
1: i president de la comissió.
0: President de la comissió.
1: Sí, sí. Estem molt il·lusionats, la veritat.
0: Només hagués faltat Sant Bartomeu o el Barón, eh?
1: Oh! Jo ho vam pensar, però imagina't. En vez de nardos tindrien ampolles de cervesa.
0: És una parròquia com moltes altres.
1: Sí, però és...
0: Perquè de parròquies n'hi ha més enllà de
1: però
0: la...
1: Però imagina't quin grigall s'hauria muntat. Després ho volia fer a l'agrupació. Però l'agrupació per logística, perquè tenen molts actes. Quedaria com
0: era complicat,
1: una miqueta...
0: Allà.
1: Sí, quedaria una miqueta reserat allà.
0: Uh-huh. Una mica alçant enmig de tanta brugit.
1: Sí,
0: eh?
1: Clar, perquè munten els... Uh-huh. Vestim els diables... Ai, els diables, els gegants...
0: Quan apareix l'opció de Can Fals, doncs? La quarta.
1: M'ho van oferir, a la comissió.
0: Per què? Perdó. El Barón va ser una opció ferma? Tu hi vas pensar?
1: Jo hi vaig pensar, sí. Tant... Dic, sortirà
0: d'allà
1: del garatge.
0: Era la primera?
1: Era la primera. La primera.
0: Que bo.
1: Sí, sí. Després volíem fer-ho al Museu Romàntic.
0: Que quedi clar, dit el graix. El graig.
1: No dintre del bar.
0: No el bar,
1: al costat. Però imagina't com es posa tot allò.
0: Sí.
1: Imagina't. Home, ara cadires per allà enmig.
0: Sant Bartomeu més ben acompanyat que mai.
1: I tant.
0: Això
1: i
0: per
1: tant.
0: Descomptat. Primera opció, el graig del Barón, descartada. Segona opció, l'agrupació.
1: L'agrupació.
0: Descartada. Tercera.
1: Al Museu Romàntic.
0: Oh,
1: al Museu Romàntic, perquè passaven per el
0: Barón.
1: Sí. però està molt, molt, m'han dit que està molt deteriorat. Mm. Llavors, pensant...
0: Entenc
1: va dir...
0: l'entrada, del Museu Romàntic.
1: Sí, on està el carro, sí, però el carro està tapat i...
0: No està clar.
1: No està,
0: allò no està en condicions.
1: I després vaig pensar jo, bueno, que m'ho va oferir el president, el Salmerón, diu, a Can Fals podríem fer-ho. I dic, mira, doncs eren amics de la mama i de l'àvia, i farà molta il·lusió, la veritat. És el més a prop que hi ha de casa.
0: Sí, les senyores del Mau eren amigues de...
1: De la família, de sí, sí. També ho podria, si hagués estat la mare viva, ho podríem haver fet al menjador de casa meva, al quarto de reixa. Però, clar, després poses a pensar, si no hi caben ni els gegants.
0: No està clar. No,
1: quan Jordi Cubillos va ser president de la comissió, que vivia al costat de casa...
0: Estem fent molta memòria
1: molta
0: avui,
1: Molta memòria. Doncs ni els gegants passaven per sota del pont d'Es García Monté, aquell pont.
0: Sí, sí, sí, sí, no està passaven, clar. Està clar. No,
1: ni estirats, eh?
0: Sí, sí. Llavors desmunta la casa.
1: Desmunta la casa, no.
0: Can Fals.
1: Can Fals.
0: Tens, esclar, més d'un ho ha dit, Esteve Ferrer, Joan Roca. Bueno, dos decoradors per un sant. No sé si ho heu parlat conjuntament,
1: jo li vaig
0: si deixes que l'Esteve faci...
1: Que faci. He demanat, per exemple, rets de pescar a la Cofradia de Pescadors... El Jordi Baró em portarà un cabassut que és del seu pare. Els geganters de la vila em deixen una corona i un per representació del pare del Cisco.
0: Que bonic.
1: Jo posaré un goliat, posaré unes castanyoles, posaré allò de les cintes... Molt de poble. Mm-hmm. Molt de festa.
0: És a dir, tres elements molt simbòlics que acompanyaran Sant Bartomeu i la flor que l'Esteve faci el que...
1: I la Falç Nardos, clavell vermell i clavell també... Al Paco li agradava molt el clavell groc.
0: El clavell groc?
1: Groc, li encantava. I dic, pues mira, escolta'm.
0: Ja està.
1: I ja està.
0: Veritablement has fet llista d'un univers particular,
1: Sí, sí, sí. Mira, està la tradició de trencar els tratges negres i les corbates.
0: Ara anem per aquí.
1: Fora, això.
0: Ara anem per aquí perquè la imatge de... Bé, tothom té molt clar que en Joan, quan surt de processó, surt de processó. Però és evident que la imatge d'en Joan de processó és un Joan fosc, amb corbata, americana...
1: Guants blancs.
0: És a dir, no, vaja, un cercle ben tancat. Vols trencar amb això?
1: Vull trencar amb això. Primerament per la calor. Cada any fa més calor. Era l'última vegada que vaig sortir, era el Corpus de l'any passat. Mig marejat, vaig tindre que sortir de la professora, no s'aguanta.
0: No s'aguanta.
1: Doncs fem-ho tot claret i que es respiri allí. I, escolta, mediterrani som. Vestuari mediterrani.
0: Tu i els cordonistes.
1: I qui vulgui sortir a la professora...
0: No, està clar, que surti com vulgui,
1: sí,
0: però diguem-ne, la teva idea és aquesta.
1: Sí.
0: I com que el protocol no assenyala res amb això...
1: I un sombrero que m'ha fet la Cristina López. O sigui, anirem... Americanos.
0: Com creus que s'ha d'anar,
1: Com
0: creus que s'ha d'anar? Dius que això és, com dirien tots els pandonistes, la il·lusió de la vida.
1: Sí, és haver arribat al sumum, a lo més gran. És que ser pandonista, jo crec que tindrien, tal com pugen els valls, de petits cerculets, pastorets, que van passant, tothom tindria que passar a portar el sant.
0: Sí?
1: Sí, tindrien que ser, o sortir amb el ciri.
0: És a dir, com el darrer pas d'una trajectòria de festa major, portar el sant o portar el ciri?
1: Portar el sant o portar el ciri. Però
0: sí.
1: Ara són una colla grossa, els portants. Hi ha bastants.
0: Bé, va ser una bona pensada aquesta, de que ex o veterans dels valls anessin a portar el sant.
1: Home, sí, perquè és com un homenatge. Has arribat a lo més alt de tot. Has passat per tots els valls i... Ho veig així.
0: Ho veus així. I com la veus ara, la festa major?
1: Oi, molt renovada, molt fresca, sí. Fresca. No era... Abans era molt més encarcarada. Sortia a ballar i... No sé, era com... Com t'ho podria dir? Ara té molta complicitat, la gent.
0: Ho dic per aquesta perpètua visió, i en Joan també l'ha viscuda, perquè evidentment fa molts anys que hi has dit, des d'allò, la tradició, la novetat...
1: Els anys 80, els 80 i tot, era molt... Una festa major més... El drac anava per una banda, el sant era una altra cosa, els gegants, bueno, el pic entre els gegants moros i els gegants de la vila... Ara no, tot està unit.
0: Que tenim una mica idealitzat el passat.
1: Bueno, però és que l'evolució és humana. Se té que evolucionar. Perquè si no hauríem acabat... Pues bueno, tot, abans tot es guardava a casa, perquè, escolta, me'n recordo que jo tenia el pal de les gitanes, l'altre tenia tots els...
0: Sí, sí, els geganters tenien... Cadascú tenia tot casa
1: repartit
0: seva...
1: Tot per casa, sí. I passava el mateix, bueno, el drac on estava? A Camprós. Que també va ser pandolista.
0: Per tant, creus que aquesta és una evolució bona?
1: Sí.
0: La veus amb bona salut, la Festa Major?
1: Sí, la veig amb molt bona salut. Més que abans, eh? Molt millor.
0: Si haguessis de... d'afinar-la, amb què l'afinaries aquesta Festa Major? Si hagués alguna cosa que digués, escolta'm tu, és que encara jo crec que...
1: Home!
0: Que per aquí podem tirar una mica.
1: Que no siguin les professions cíviques que no siguin tan llargues.
0: A veure si és que t'estàs fent gran.
1: Sí,
0: perquè aquesta,
1: home,
0: és la, aquesta és la frase de...
1: No pot ser la professió cívica més llarga que la de Sant Bartomeu. I més pesada.
0: Aquesta és la frase del pandonista.
1: Sí, sí, no pot
0: que
1: ser.
0: Que no siguin les professions.
1: Que la gent arribi i pugui anar a sopar, a dutxar-se, a veure els focs. Bueno, és que aquesta és la meva intenció. Ara tenen que fer cas als balls.
0: Va haver un moment que la comissió em va dir, Joan, prou?
1: No. Em van trucar...
0: Veure, com va anar això?
1: Em van trucar... I és que em vaig quedar, la veritat, dic, a lo millor volen parlar amb mi, perquè com ho he dit, que em vaig dir que no podia dir res, dic, ara em diran que no
0: sóc... Que vols dir que et venen a castigar?
1: Em venien a castigar. Ja. I no és el cas.
0: Tu havies pensat que la comissió potser, no sé si dir, t'amonestava...
1: Jo pensava que dic, sí? ara em diran que no sóc.
0: Que com que ho has dit, sí. Ara no ho seràs. De veritat que vas pensar això?
1: Sí, i tant. Perquè jo sempre feia broma. Quan arriba el carnaval, ui, que seré el carnestoltes.
0: Sí,
1: ui,
0: sí.
1: Quan arriba la Festa Major, que seré el pandonista.
0: És l'home de les travesses,
1: sí,
0: durant molts anys.
1: Home, i em tenen apuntat, hasta per fer de reina de carnaval. Imagina't. No, però sí, jo pensava que...
0: Per tant, vas tenir un moment d'aquells de crisi de vés a saber.
1: Vaig estar seriós, escolta'm, unes suors, dic, ja ho veuràs tu. Però no.
0: I era per què? Per definir el recorregut?
1: Per definir el recorregut. Sí.
0: I vas participar en la definició del recorregut, de la cívica?
1: Sí, bueno, sí? Sí, bueno, jo ja vaig dir, Salmerón, tu tires recte, i baixes per Sant Pau... que després ja me recolliu allà a Can Fals i jo la faré corteta. Carrer Tamunt, carrer Major i bueno, el trosset aquest llaç.
0: Has volgut fer aquest llaç? Per alguna raó?
1: No.
0: No.
1: No, perquè jo volia passar per l'altra banda, per al carrer Barcelona. Però clar, llavors la professor s'hauria fet llarga davant del cable.
0: D'acord. Si haguéssim tingut un altre punt d'aquells
1: de...
0: Sí, sí, sí. És a dir, però tu, en principi, volies passar pel carrer Barcelona.
1: Sí, al començament.
0: Al començament.
1: Carrer de l'Aigua i Barcelona.
0: Sí.
1: Però van tirar el que és... Clar, jo suposo que és perquè no s'allargui tant.
0: D'acord. Carrer Tamunt, déu-n'hi-do, eh? Perquè carrer Tavall sí que ho hem vist.
1: Sí.
0: Vull dir que comentàvem en Joan la cívica de Santa Tecla, de quan la Tea va ser pandonista.
1: Sí. Però cap amunt.
0: Cap amunt.
1: Directes.
0: Port de muntanya i cap amunt. Ha quedat un recorregut bonic, t'agrada aquest recorregut?
1: Sí, m'agrada.
0: Sí?
1: Molt íntim.
0: Molt íntim.
1: Sí.
0: Molt íntim. Qui, clar, hem parlat d'un... Ets una persona molt coneguda.
1: Sí, sí.
0: És així.
1: Sí.
0: És així. I, esclar, a l'hora de pensar no només en qui t'acompanya, sinó en qui vulguis que t'acompanyi, tens molta gent al cap, aquesta Festa Major?
1: Molta gent m'ha dit que sortirà. I estava la gent molt contenta. Jo m'he emocionat de sentir-me tan estimat. Jo no m'ho imaginava.
0: Com
1: tant.
0: Ho has viscut aquests dies, tot això?
1: Les felicitacions. Allò, la gratitud de la gent. O sigui, no, jo tinc que estar agraït. Ells m'ho agraeixen a mi. És que és... Mira, la pell de gallina. Em sento molt estimat. I això... Jo sabia que la gent m'estimava. Hi ha gent que no li agrada, eh? També et diré... que em veuen o massa jove, o pel meu caràcter, o com sóc.
0: Home, massa jove.
1: 53 anys, estic en la flor de la vida.
0: Bueno, ja ho hem dit abans, eh? Per depèn de què, si és massa jove, per depèn
1: per
0: de què, si és massa gran.
1: Per saltar i ballar, ja no. I fer els galerons, no.
0: Ara. Per depèn de què, si és massa jove, per depèn de què, no tant, eh?
1: Sí.
0: Però en qualsevol cas he sentit durant tots aquests dies...
1: L'estimació.
0: Aquesta estimació.
1: Sí, sí. I la il·lusió. La gent diu, és que serà una Festa Major... Maca, doncs que som un equip que, vamos, gràcies a la comissió,
0: Ratifiquem això, perquè més d'un ens ha dit, home, això serà una festa major feliç, amb empenta.
1: Som personatges.
0: Amb energia.
1: Tot, una bandonista,
0: està clar,
1: tothom.
0: Està clar.
1: Doncs som personatges.
0: I aquesta necessitat, no sé si és general o no, que hi hagi bones notícies, que hi hagi felicitat.
1: Dona frescor. Espera que, bueno...
0: Sí.
1: Esperem que no plogui,
0: En aquest món tan eixut i tan tens, sí. Que hi hagi moments
1: d'alegria. Perquè bastantes desgràcies hi ha en el món.
0: Aquesta necessitat d'alegria que té, que té tanta gent i de veure que el pandonista ho expressarà d'alguna manera.
1: Sí. I que som un equip. Amb la comissió i tots els personatges, és un equip estupendo.
0: T'hi has trobat molt a gust. Estàs responent això a tot el que havies pensat en algun moment?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, bueno, és que sóc una persona molt agraïda, la veritat. I veig la feina que estan fent tant la comissió com els personatges, com la Càtia, com la Zoe, com la Milà. Veus la devoció, l'entrega màxima, les cosidores. És que tot és un conglomerado de sensacions, com diu el Genís Hernández,
0: sí.
1: D'emociones.
0: I tant. Què t'ha vingut en el millor moment?
1: Jo crec que sí.
0: Per què?
1: No ho sé. La falta de la mare, per exemple. La salut precària del meu germà, que, vulguis o no vulguis, m'ha fotut un baixón, però jo l'intento donar ànimos. Tot. La nova feina que he començat a treballar.
0: Uh-huh.
1: És com un canvi tot. És un canvi.
0: Ho dic perquè a vegades, sense voler, la vida posa les peces...
1: La reconciliació amb l'Església, que em vaig enfadar molt, per un tema de personal i familiar.
0: Oh.
1: Però m'he reconciliat. En la reconciliació amb l'agrupació.
0: Amb l'Església,
1: Amb l'Església, sí.
0: Important el matís.
1: Sí, amb l'Església.
0: No amb Nostre Senyor, que diríem.
1: No, bueno, amb Déu també et pots enfadar, però després... Ell
0: amb, amb l'Església.
1: Amb l'Església em vaig enfadar. Sí.
0: Això que passara no hagués passat... anys enrere, per aquesta...
1: Jo crec... Mira, et diré una cosa.
0: A veure.
1: Tres vegades estava proposat jo, com a pandonista, m'ho van dir.
0: Amb anys anteriors?
1: Sí. I per això, però bé, no podia ser. Primer, perquè vaig ser amb la Maica, em sembla que era la comissió de la Maica. Jo era president de la comissió de Reis.
0: Sí.
1: Clar, no podia ser pandonista. Perquè... Sí.
0: Bé.
1: Està relacionat amb les comissions
0: i
1: demés.
0: Sí.
1: Després, a l'any que es va morir la mare.
0: Era massa pes.
1: I ara la tercera vegada decida, tu.
0: D'acord.
1: I em fa molta il·lusió. O sigui, no hi ha casualitats.
0: És el que et anava a preguntar. Per tant,
1: arribat
0: en el millor moment.
1: Sí, per mi sí. Sí.
0: D'un cert, no sé si...
1: Una pau interior. Estic calmat, estic...
0: Això que són intangibles, però que a vegades hi juguen aquí, no es pot valorar què és això de la pau interior, què és?
1: La pau interior, sí.
0: Van passar coses, han deixat de passar, tots ja més o menys ho hem...
1: Perdonar, això és... Tindre la pau interior és perdonar i agrair. I quan estàs tu bé, pots transmetre coses molt maques.
0: O sigui que estàs millor que fa anys enrere.
1: Sí, i tant. La maduresa també ho fa, Les experiències de la vida.
0: I les patacades.
1: Les patacades, aprens, vamos. No és el que hi ha. Dels errors s'aprèn.
0: Per tant, en un moment en el qual en Joan Roca és especialment agraït a la vida i a la gent, arriba la condició de pandonista.
1: De pandonista.
0: I el que has notat aquests dies és que qui més qui menys t'ha dit Joan, molt bé, vinga, tal.
1: I animats, la gent està animada, està amb il·lusió. I és una responsabilitat molt gran, el càrrec que m'han donat.
0: Però anava a dir, si no hauràs de fer res més que el que fas...
1: Bueno, transmetre alegria.
0: Ja és això, no?
1: Sí.
0: Ja és això. La feina què t'obligarà?
1: La feina, bueno, m'han canviat horaris...
0: Sí, t'han ajudat una mica?
1: Sí, però bueno, el pregó satíric no puc estar perquè estic a la botiga.
0: No sé si la feina, quan diu una cosa d'aquestes, diu, seré pandonista, i la feina diu, què és això?
1: Sí, no, bueno, Els d'aquí sí.
0: Els d'aquí no cal ni dir-ho.
1: Els d'aquí no fa falta
0: dir-ho. No fa falta, però...
1: Però clar, quan venen, que hi ha dependentes que són, que venen de fora...
0: Què és esto?
1: Esto que és.
0: Esto que és, no? Pues allò. O sigui que hi ha hagut la possibilitat de poder encaixar una mica les peces.
1: Sí, una miqueta.
0: Perquè clar, són dos dies en què no estaràs...
1: Clar, jo estaré des del 20 fins al 24.
0: Està clar. Que obriu el diumenge?
1: Sí.
0: Sí.
1: I el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, també.
0: El dia de Sant Bartomeu també, eh?
1: Sí, obren... Imagina't.
0: Qui es comprarà una camisa el dia de Sant Bartomeu?
1: Jo és un tràgic, no ho sé.

0: dels personatges de la festa. Estàvem tots tan emocionats que era com... Ho tinc que dir, que sóc el pandonista. Bueno, ja ho deia.
1: Ja, el que vas dir.
0: Sí, sí, és preciós.
1: I aquests 15 dies que queden?
0: Nervis. Uns nervis, jo no havia passat tants nervis.
1: No deixaràs de fer el que feies la prèvia de Festa Major? No?
0: No deixaré de fer les... el que feia normalment. Però clar, ara sí que tinc que estar pues, a tot el que són els versos. L'altre dia vaig anar al Vinyet, a la missa del Vinyet. Clar, perquè ja estava proclamat. I... Però faré el mateix, faré el mateix.
1: Amb aquest rum-rum de fondo.
0: El rum-rum de fondo, la responsabilitat dels moments puntuals, però sí, farem el mateix.
1: Ja tens al cap això que ploraràs matí, tard i nit, o com anirà això?
0: Bueno, no vull
1: o potser
0: plorar,
1: no serà tant.
0: No vull plorar. Jo ja dic, això, quan entrem al sant,
1: això del no vull,
0: no,
1: això
0: no perdré la compostura. Sóc un fleumo, jo.
1: És el que anava a dir. Això del no vull no funciona aquí, no?
0: No funciona.
1: No funciona. Per cert, què et va dir en Jordi, què et va dir en Cisco?
0: El Jordi estava molt emocionat, molt, li va encantar, se'n van recordar molt de son pare. I el Cisco es va...
1: Perquè no sé, entre altres coses, si en Jordi que has pensat mai que podria ser cordonista...
0: Però jo sempre li deia, el dia que jo sea pandonista, tu seràs el meu cordonista.
1: I ella et deia,
0: va, ja seràs vell.
1: Va.
0: I va, fixa't tu.
1: Per
0: li
1: tant...
0: just quan m'ho van dir, me'n vaig al Barón, i dic, Jordi...
1: Just quan t'ho van dir, eh?
0: Sí, just.
1: El primer en saber-ho va ser en Jordi?
0: El Jordi Barón, el primer.
1: Per tant, en Jordi ha callat.
0: Ha callat, no diguis res, sobretot Jordi no diguis res. Diu, si el bocamoll ets tu...
1: Exacte. Per totes aquelles persones que van pel món dient no diguis res.
0: No diguis res, no diguis... Déu-vos un guard, no diguis res.
1: Que només t'ho he dit a tu.
0: Sí, que no corri.
1: Per tant, en Jordi il·lusionat de mala manera.
0: Il·lusionat, calladet, perquè no deia res.
1: Exacte.
0: I el Cisco va ser, doncs, al cap de tres o una setmana, que va marxar el Cisco. I també molt emocionat.
1: Anat.
0: Sí, me'ls estimo molt, els dos. I vindrà, i tota la gent que vindrà a acompanyar-me, clar.
1: Quina festa major, eh?
0: Jo crec que serà molt lluïda. Sí.
1: Perquè
0: sí, el temps acompanya, eh? Escolta'm,
1: fins ara, la més maca que havies viscut, quina havia estat? Si en recordes una d'especialment bonica, sentida, que et...
0: És que per mi totes han sigut molt maques. No sé, cada any és un sentiment diferent. Aquest any, per exemple, se'ns ha mort la veïna, la Manuela, falta ja la mama... Serà una entre... És... Perquè vas evolucionant amb les festes i cada vegada falta més gent i cada vegada són més emotives, clar.
1: A la mesura que falta gent, ens fan grans, cada vegada són més emotives. Doncs ens agafem aquesta frase del programa. Parles dels detalls petits. Textualment dius, sí. Això i ho torno a repetir, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i de conservar.
0: El del tema dels, per exemple, les cosidores, que jo vaig estar vestuari de l'agrupació fa molts anys, amb la Lolín Rocha i amb la Lourdes Pedreny. Tot això era abans... Aquestes coses que no es veuen no es fan soles. Són moltes hores. Els detalls de quan decores un sant, quan... Totes aquestes cosetes, els que ajuden, els voluntaris, jo també he fet de voluntari, això no es fa sol.
1: I en alguns casos que duren...
0: Sí, pam, ja ha passat.
1: Perquè és l'exposició del sant,
0: sí.
1: encara no està inaugurat, que ja ho venen a recollir.
0: Ja venen a recollir-lo, però aquí hi ha feinada, aquí hi ha una feinada, tot el que són, tant per la part de comissió com per la part de la brigada, els pintors ara estan pintant tot el que és la façana, tot això porta feina i té que estar ben lligat i ben... amassat.
1: Aniràs parlant amb Sant Bartomeu? Així
0: sí, de... a vegades sí. Sí, tinc una estampeta a casa. Dic, ai, muchacho, que m'has fotut amb un lío. Sí, sí, jo parlo amb els meus sants. Amb els meus morts. Tot el dia estic xerrant, jo.
1: Amb el sant, o un mocador pel Siri.
0: El mocador pel Siri, que ja tothom m'està demanant mocadors. Dic, espera, sí? És que no sé quanta quantitat de mocadors... Perquè jo sé que una part ho paga la comissió i una altra l'església o alguna cosa així, sembla que em van dir.
1: Perquè la imatge del mocador la penses tu?
0: No, la imatge és la imatge
1: donada, de... Sí. És el que ve donada, eh?

0: amb els,
1: la que ha vingut cada any,
0: sí, l'impressió del Sant Bartomeu amb el nom Joan Roca i Pujador.
1: 11 i un minut. Alguna cosa que vulguis dir que no hagis dit?
0: Oh, gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la festa major.
1: Que sigui molt gran la festa major, Joan. Que la passis molt bé.
0: I molt lluïda.
1: Home,
0: ha de ser lluïda.
1: Està bastant assegurat, això.
0: Sí, sí. Més lluïda encara.
1: Si voleu regalar un paquet de mocadors o dos, doncs...
0: També.
1: Adelante. Joan, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

11 i 7 minuts del matí. Deixem, mal ni que sigui per uns dies, aparcada la festa major, després d'aquesta conversa amb el pandonista de Sant Bartomeu, amb en Joan Roca. Ja els avancem que demà passat, dimecres, tindrem l'ocasió de conversar uns minuts també amb la Zoe Puigivet, amb la pregonera que declamarà amb el seu pregó el proper 19 d'agost, aquí ben a propet, a la plaça de l'Ajuntament. Això serà, però, demà passat, dimecres, com els dèiem. Deixem la festa major aparcada uns dies, perquè ara hem de parlar d'un altre dels clàssics de l'estiu, el torneig de juvenils de la Blanca.

0: home, perquè podem dir, sense massa por equivocar-nos, que d'una manera o altra el torneig de juvenils marca l'inici de la temporada per la gent de la Blanca Subur. I qui millor que el seu director tècnic per poder-ne parlar, només del torneig de juvenils, òbviament, sinó de com es presenta la temporada 26-27 a la Blanca. David Porras, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Ara ho dèiem, clar, amb aquestes calors, el problema d'ara és que l'activitat futbolística, David, no s'atura.
1: No. Sí.
0: És a dir, cavalquem al final de temporada amb els campus, etc. I clar, això et menja tot el mes de juliol, com aquell que diu.
1: Sí, clar, nosaltres hem continuat i hem notat la calor al mes de juliol amb les tecnificacions que fem pel matí. I, bueno, i ara amb els juvenils també ho notem. Tenim la sort de poder entrenar ara a última hora, quan comencin tots els equips, que ja tindran que entrenar a les 4, a les 5 de la tarda, pues serà complicat.
0: No és broma, no deixa de ser un problema, això.
1: Sí, jo imagino que hi haurà les adaptacions, no?, que es tindran que anar fent parons no per el que es feia en el Mundial, que era més per un altre tema, però sí que es tindrà que anar parant. No es podrà fer potser els 45 minuts d'un partit de juvenil seguit.
0: Uh-huh. Ara, com dèiem, l'activitat no s'atura. Hi ha activitat tot l'any, David.
1: Sí, no, ara l'estiu és un no parar. No,
0: hi ha la necessitat de fer-ho així?
1: Bueno, aquí hi ha cada família, també és una manera també de tenir amb els nens ficats.
0: És a dir, fer un campus de futbol, fer una jornada de tecnificació és, per dir-ho d'alguna manera, unes colònies, en aquest cas, futbolístiques?
1: Bueno, hi ha de tota mena, ja. Hi ha de més, molt més tecnificat, de més tecnificació, que és més individualitzada. A veure, jo també... És algo diferent, no?, perquè tens una exigència molt gran durant la competició. Jo soc partidari de durant l'estiu, pues evidentment que no tens que anar parant, però una cosa més, que sigui una cosa més relaxada.
0: Hi ha una demanda en aquest sentit? Les famílies demanen poder seguir l'activitat al llarg de l'estiu?
1: Sí. Les famílies, evidentment, sí que potser no hem tingut tants nens com en campus passats. Imagino que degut a la calor també han buscat llocs més tancats, que hi hagi aire i que hi hagi piscina i aigua, però la veritat que tenim bastanta demanda.
0: T'ho pregunto perquè tinc aquella certa sensació, que tal que dèiem abans, no?, que ara l'activitat no s'atura. Abans l'estiu s'aprofitava per fer altres coses, inclús pels responsables futbolístics, per començar ja a preparar les properes temporades. Ara això no passa gairebé.
1: A veure, antigament l'estiu era per desconnectar, per fer el mínim d'exercici.
0: És a dir, desconnectar, David, en el teu cas...
1: No, en el cas de la coordinació...
0: És gairebé impossible.
1: No desconnectes. És impossible, sempre hi ha coses. I en el cas dels jugadors, doncs, bueno...
0: Els jugadors ja... No diré que ho tenen més fàcil, però, evidentment, ells només s'han de preocupar de saber el dia que s'han d'incorporar de nou als entrenaments i poca cosa més.
1: Exacte. Que passa que el futbol també cada cop és més físic i cada cop es cuiden més i hi ha més entrenadors que busquen tecnificació a nivell físic i es van cuidant. La veritat que anys enrere això no, ni ho teníem ni... I si ho fèiem era pues, anar a córrer pel passeig i poca cosa més.
0: M'agafo això que dius, el futbol cada dia és més físic. Jo sóc dels que penso que ja fa temps que això està passant, que ara el futbolista, com qualsevol esportista, però com que parlem de futbol, que és el cas que ens ocupa, els veus ja gairebé com atletes.
1: Sí.
0: Veus cossos molt més treballats del que passava fa 20-30 anys.
1: I que hi ha demanda i que hi ha part de l'entrenament que puguin fer amb l'equip. Fan entrenaments individualitzats segons el jugador i les ganes que tingui per millorar.
0: Això està molt bé, però en certa manera preocupa que la qüestió física s'imposi a la tècnica o a la tàctica?
1: Bueno, preocupa, és el que ens tocarà, és el que ens toca viure i de fet si t'hi fixes, bueno, cada vegada hi ha més preparadors físics que conviden amb els jugadors a millorar. I és evident que ens hem de fer.
0: Ara no n'hi ha prou amb la feina que es fa al llarg de la temporada, sinó que els mateixos preparadors conviden els jugadors a realitzar pràctiques físiques més enllà del que són els entrenaments, no?
1: Sí, a veure, ara és un no parar, és el que et deia abans. Jo crec que sí que tindria que haver un petit peron, sobretot a nivell psicològic, on l'exigència no sigui tan gran, però segons els entesos, en aquest cas de la preparació física, doncs no és gaire aconsellable, perquè si no després, evidentment, costa arrencar.
0: Ha canviat molt el futbol, David, d'uns anys cap aquí?
1: Bueno, ha canviat el que estem parlant ara, no? Una qüestió molt més física, on els jugadors realment treballen molt més i arriben en millors condicions a el que podien arribar anys enrere, on les pretemporades eren molt dures,
0: temudes.
1: Sí.
0: Temudes.
1: Totalment temudes.
0: Per això que expliquem, no? Per aquesta qüestió més física, el fet d'anar a córrer.
1: Sí, era més
0: la panxada quina.
1: Més avorrida, sí. S'ha anat evolucionant, els preparadors físics ja posen la pilota pel mig, en la majoria d'exercicis que es pot, si no hi ha la pilota pel mig, saps que és un tros molt petit de l'entrenament. Abans havia moments que la pilota, pues, potser les dues primeres setmanes no la veies.
0: Ni el sumaves, no?
1: I això, evidentment, ha canviat.
0: El futbol ha canviat, evidentment, ha seguit una evolució. L'aspecte físic, com dèiem, va guanyant terreny. Jo sóc dels que penso que ara, avui en dia, David, un equip ben preparat físicament et posen problemes.
1: Sí, és així. A un equip que treballa tàcticament i que físicament vagin tot...
0: Pot ser pitjor en quant a qualitat futbolística, però si està ben treballat en aquest sentit, pot ser molt difícil superar-lo.
1: Bueno, ho estem veient, no? També amb el futbol professional, amb el mateix Mundial, amb segons quines seleccions que havia el Cabo Verde, per dir un nom,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que,
0: sí, sí.
1: Que és capaç d'amb Espanya puntuar, de ficar contra les cordes Argentina, que són els dos finalistes, i realment pues, Cabo Verde és una qüestió física d'estar ben posats i de treballar molt en equip i el tema físic.
0: A tu personalment t'agrada aquesta evolució que ha seguit el futbol? Bueno, o ets més dels romàntics?
1: A mi m'agrada més veure més coses més tècniques, ja. i de disfrutar, però bueno, ens hem d'adaptar i saber que ens trobarem equips que treballats físicament i que és el primer pas perquè després es pugui veure tot el que més.
0: Dijous arrenca l'edició número 43 del torneig de juvenils, un dels clàssics de l'estiu futbolístic a Sitges, i el Nou Pinsbens s'acollirà aquest cartell amb equips com la Fundació Esportiva Grama, la Fundació Esportiva Unió Esportiva Cornellà, el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Badalona, i òbviament el juvenil de la Blanca. M'aturo un moment aquí, el juvenil que serà entrenat per
1: Sergi Escofet.
0: És a dir, segueix Sergi Escofet, sí, com a tècnic del juvenil.
1: Sí, la veritat que no vam complir l'objectiu primordial, que era mantenir la categoria, sabíem que era molt difícil, però sí que hi ha una sèrie d'objectius que vam estar competint durant tot l'any, quan va tenir a disposició el màxim de jugadors, que va ser a l'inici i al final, sobretot, doncs va fer uns números molt bons, i després hi ha una meitat de temporada que se'ns van juntar sancions, lesions, i evidentment això ens va penalitzar.
0: Com qualifiques la temporada del juvenil? Tenint en compte tots aquests condicionants que ara explicaves, no? Parlo ara molt de memòria, però crec que va fer un molt bon final de campionat al juvenil,
1: sí,
0: quan va,
1: sí,
0: tenir,
1: sí,
0: totes les peces.
1: Sí.
0: I bueno, van haver opcions allò, com
1: bueno,
0: es diu,
1: fins al últim. És el que es diu, no? Sí. Sempre es diu que quan comences la temporada que les lesions et respectin, i a nosaltres tampoc és que haguéssim tingut una exageració de lesions, però sí que van tocar amb peces que eren fonamentals, i això ens va penalitzar. Considero que la temporada, és que estem parlant d'un gol, vale? D'un gol que ens anul·len en un partit a casa, que després es veu a les imatges, que és totalment legal, que si aquest gol el donen, que era el més normal, pues estaríem a preferent. Si per un gol passes d'un aprovat a un suspens, no? Però jo crec que la temporada no va ser dolenta, però no es va poder complir l'objectiu. Està clar que no va ser com l'últim any que vam estar preferent, que vam baixar el mes de gener, sinó que vam estar fins a l'última jornada, tot i aquestes condicions dolentes que vam tenir, donant batalla, i ens va faltar aquell pèl de sort, d'encert, del que li vulguem dir, que és per molt poc.
0: Si no m'erro, la Blanca tindrà la temporada que ve dos juvenils a primera divisió.
1: Sí, sí, sí, per contrapartida pues, vam baixar amb l'A, però el C, però el C
0: va
1: després...
0: Va ser una temporada... Sí, sí. Abans estava mirant els números, perquè no volia equivocar-me en la conversa amb el David, però és que no va perdre cap partit.
1: No, i feia molts anys que ens quedàvem a les portes, que ens faltava aquell puntet, sí. Però bueno, es va fer una barreja de jugadors de primer, segon any i algun d'últim any que van fer un equip i una temporada tan entrenats pel Joan i pel Gerard, pues van fer una temporada pues, pràcticament excel·lent.
0: Mm-hmm. Això canvia molt la planificació de cara a la temporada que ve? El fet que coincideixin dos equips juvenils a la primera divisió o no?
1: A veure, canvia relativament, perquè seguirem més o menys juvenil A, serà un equip de segon, últim any, amb alguna excepció de primer any, i el juvenil B pues, seran de primer i de segon any, i pot haver alguna excepció d'últim any. O sigui, més o menys ho portem igual. Quan estàvem a segona divisió, l'objectiu del juvenil B, per entendre'ns, era pujar de categoria, ja tenies que planificar-ho per intentar pujar. Ara l'objectiu canviarà, que és mantenir la categoria, sapiguent que és molt difícil i que els anys que ho hem pogut aconseguir mantenint era quan havien unes històries diferents que et podies ajudar de tant en tant del juvenil A. Quan no ens hem pogut ajudar, sempre hem baixat, o sigui que serà un objectiu a complir, que podem fer història de poder mantenir la categoria.
0: Sortosament, els últims anys hem parlat molt de la preferent, no només pel juvenil, sinó perquè hi ha hagut equips de la Blanca que han aconseguit pujar aquesta categoria. Parlem molt de la preferent, David, però compte, perquè, clar, quan un està a primera divisió ja comença a patir.
1: Sí, a veure, primera divisió és una categoria molt, molt forta, i no et pots...
0: Vull dir, perquè a vegades parlem alegrament de la preferent, però no oblidem que
1: exacte,
0: aquest salt també és complicat.
1: I no et pots despistar, i nosaltres també, en el cas del nostre juvenil A, ve de baixar de categoria, on suposadament et fiquen una etiqueta d'equip favorit i on ens costarà molt més, sobretot a l'inici, amb l'A, perquè serem un equip, pues, a l'equip a batre, no? En aquest sentit, simplement pel fet de que hem baixat de categoria, tot i que jo amb això no sóc partidari de...
0: Sí,
1: perquè
0: ja
1: va per fornades i pots haver baixat i després tenir una fornada que no sigui tan competitiva.
0: No, clar, és difícil, no? Ara dir, bueno, la temporada que ve volem estar dalt i volem
1: clar,
0: intentar l'ascens a preferent. Home,
1: la sí, nostra il·lusió és sí, aquesta.
0: Sí, intentarà, òbviament, perquè quan però... competeix per arribar a màxims.
1: Està clar que dels 16 equips que surtin al grup n'hi hauran 10 que volen pujar. Bueno, nosaltres serem un d'aquests 10, però sense tornar-nos bojos. El que hem parlat abans, jo crec que l'any passat es va fer un bon grup on gestionar xavals de 16-19 anys no és fàcil, on ho va saber portar molt bé, i després el premi, pues, en aquest cas el premi del descens, tenen que baixar a 4, i normalment dels 4 que baixen hi ha... Pues hi ha un parell que no s'ho mereixen o que podrien estar entre el cinquè i el sisè per la cua, i per petites cosetes doncs t'acaba tocant en tu. Això
0: sí.
1: No, des de ser que la temporada ha sigut bona i el que volem és competir i crear un grup fort que es respectin entre ells i que siguin un equip i aconseguir això, i després si aconseguim el màxim objectiu de pujar, pues ja més contents estarem.
0: I també és el que deies, no fa moments, que la sensació és diferent, no? Aquest últim descens no va ser com el de fa dues temporades, o l'últim descens que va patir l'equip, que ja a mitja temporada gairebé ja estava baix.
1: Jo crec que ha sigut un any que el juvenil ens ha fet disfrutar, és que aquesta és la paraula,
0: sí,
1: ens
0: sí.
1: Ha fet disfrutar, ens ha fet viure, ens ha fet creure, i després no hem pogut. Hi ha entitats que són molt potents, que hi ha equips pues, que en aquestes categories estan tots els jugadors becats, i nosaltres doncs, som un club que no bequem i lluitem amb entitats,
0: sí,
1: que estan...
0: Amb autèntics gegants,
1: sí,
0: del futbol català.
1: Sí, sí, i tot i així pues, hem estat a prop i considero que la temporada no es va complir l'objectiu que volíem, però que hem disfrutat.
0: Uh-huh. Ara que dius això, en quin moment es troba la Blanca? Futbolísticament, com a entitat?
1: Bueno, nosaltres jo crec que som un equip...
0: Ho dic perquè des de fora tinc aquella certa sensació de que el club doncs, ha seguit una evolució aquests últims anys arran de l'entrada de la nova junta, presidida per l'Agus. Vull dir que a poc a poc ha anat entrant un grup de gent que li ha donat, no sé si diu un nou aire a la Blanca, però que faltava també donar aquest...
1: Sí, i és un... Pensa que tots els entrenadors o el 90% d'entrenadors que hi ha dins del club són sortits de la Blanca, o sigui, tenim un sentiment arrelat tant als directius com als jugadors, com als entrenadors, a coordinadors, doncs que això altres entitats no ho tenen, i aquest sentiment... Doncs no crec que mai s'hagi perdut, però evidentment el tenim molt més incorporat en aquests últims anys.
0: Cada cop costa més fidelitzar?
1: Moltíssim.
0: Jugadors, entrenadors...
1: Moltíssim. Sí. Costa molt. Tot ho volen ràpid, tot ho volen al moment. Sensació més, evidentment, més dels pares que dels nens, perquè els nens van dirigits. Això de que el nen decideix, no s'ho creu ningú, perquè si el nen decideix en 8, en 10, en 12 anys, en 14 anys, quan li demani coses que no seran de futbol i seran d'una altra cosa, doncs imagino que no el deixarà decidir, i en el futbol crec que és el mateix. Tot ho volen ràpid i es creuen que quan més categoria, més evolucionarà el jugador. I això no és així, això, el jugador evoluciona en el dia a dia, en els entrenaments, en l'entrenador que estigui, i la categoria, doncs jo crec el que nosaltres pretenem és que el jugador sigui fidel, i a vegades li tocarà jugar a preferent, a vegades li tocarà jugar a primera i algunes vegades li tocarà jugar a segona, però la Blanca seguirà igual de dilluns a divendres i el cap de setmana al partit.
0: És l'etern debat, el paper dels pares, no? I la ingerència, no sé si cada cop més gran dels pares...
1: Sí,
0: en el dia a dia, no? No sé fins a quin punt
1: evidentment
0: els pares poden arribar a ser un problema.
1: Bueno, són pares també els clubs del redador també provoquen que hi hagi aquest dilema fent trucades i fent...
0: Els
1: pares
0: sí.
1: No van a oferir-se, a la gran majoria, sinó que reben una trucada. Normalment la primera trucada sempre és un no, perquè no ho troben lògic. A partir de segona, al tercer, a la quarta temporada que et truquen, hi ha un moment que ja els fan dubtar. Però bueno, jo entenc que els pares és la novetat i que puguin arribar a dubtar de dir, ostres, si aquí està preferent, anirà millor. Però portem molts anys i tots aquests jugadors que han jugat, divisions d'honor, que han estat en unes categories altes, acaben jugant, acaben sent companys després de jugadors de la Blanca que han estat tot el seu procés, un any jugant a primera, un any a segona, i s'acaben trobant amb els Sitges, amb el Vilanova,
0: sí.
1: L'equip que sigui de la comarca. Mm. Però clar, això ho sabem la gent que portem molts anys amb el futbol, i els pares són nous i es pensen que amb el seu fill això el farà prosperar, i a vegades és tot el contrari. Quan arriben amb l'edat que tenen que competir més, que és juvenil, és aquests jugadors que porten des de levins infantils amb una exigència molt gran, potser quan toqui l'exigència de veritat ja les piles s'hauran acabat.
0: Hi ha una norma no escrita o un protocol no escrit en aquest sentit? És a dir, quan clubs foranis volen fitxar un jugador, en aquest cas de la Blanca, repeteixo, hi ha un protocol o...
1: Els equips grans, sí.
0: Sí.
1: Els equips grans, Barça, Espanyol, DAM, evidentment aquests són equips grans per algun motiu.
0: Per alguna
1: aquests,
0: cosa,
1: sí,
0: i
1: aquests
0: ja...
1: Et demanen permís...
0: Vale, és a dir, que el primer que haurien de fer els clubs és trucar a l'altre club en qüestió.
1: Sí, però...
0: Això seria el normal.
1: Però és que no estem parlant d'un ni de dos.
0: Ja.
1: O sigui, jo et puc assegurar que si tenim 50 juvenils, han trucat amb 25. Si tenim 40 cadets, han trucat amb 20. Si tenim... O sigui, que no és ni
0: és,
1: un ni
0: és,
1: dos
0: és
1: com
0: constant,
1: fan.
0: És constant, això? És constant.
1: Constant, sí. Sí, sí.
0: Com arriben a marejar els jugadors, eh?
1: Bueno, arriben a oferir, també...
0: El jugador normalment això ho transmet al club o s'ho calla? Hi ha de tot, suposo, no?
1: De tot, ja. De tot, ja. De tot.
0: Escolta, que m'han trucat i no sé què... Que...
1: Tu ja intueixes, en qui trucarà, perquè és que tampoc... Si no, no, èticament tampoc són, no s'amaguen, saps? Si a vegades has estat parlant amb els pares al teu propi camp. O sigui que és... És algo exagerat. Uh-huh. Bueno, és adaptar-se i és que ho
0: clar,
1: fa...
0: Clar, contra això no es pot fer res.
1: No, no, no, i ho fa qualsevol equip que en el seu moment, doncs perquè sigui estar una categoria per sobre del costat, doncs ja es veuen la potestat de poder-ho provar. Uh-huh. Per sort, evidentment, marxen molt pocs per lo que arriben a tocar. Que és la meitat. Si marxessin tots els que toquen, la Blanca no hauria desaparegut fa anys.
0: Cada cop és més difícil que et surti un, diré un nom, com és el de Xavi Escaig, perquè és un jugador que tots tenim al cap, no? que va estar a la Blanca, que va arribar a ser jugador professional, però cada cop és més difícil que surtin jugadors, en els casos més recents, de l'Aus Mercet, que està al Barça, el Mario també, que està al Barça. Vull dir, són casos, la Júlia, són casos molt, molt comptats amb els dits d'una mà, no?
1: És molt difícil que el jugador arribi, pues, com el cas del Xavi Escaig, que arriba a juvenil, de Miquel Verda, sí. Jugadors que arriben a ser professionals i que compleixen la seva etapa a la Blanca fins a juvenil. Uh-huh. Això és molt complicat.
0: És molt complicat.
1: Ja, difícilment arriben a futbol 11 i ja els toquen abans. A veure, l'últim cas que ha sortit és el de Toni Sanabria, que marxa quan és infantil de segon any. Uh-huh. La Júlia, infantil de segon any. Normalment tots aquests equips ja te'ls intenten tocar uh-huh. molt abans.
0: L'Agus i el Mario eren més petits.
1: L'Agus i el Mario, per dir alguna
0: cosa... Crec que eren alevins, no?
1: Eren benjamins.
0: Benjamins.
1: Però és el que parlem de les categories, no? L'Agus i el Mario, si no recordo malament, estan a segona divisió. O sigui, estan en una categoria baixa sí. dins del club de la Blanca.
0: Però són jugadors que destaquen que criden l'atenció dels grans clubs.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte, que no fa falta estar jugant en una categoria top perquè et vingui un gran club. Evidentment, nosaltres que marxin com els dos que hem comentat, com l'Enzo Sanabria se'n van a l'Espanyol, que se'n vagin amb aquestes entitats, doncs endavant
0: sí,
1: i a seguir-los i que tinguin sort i arribin el més amunt possible. Aquí no tenim cap problema. A nosaltres no ens agrada quan marxen amb equips del redador simplement pel fet de que tenen una categoria més.
0: Uh-huh. Avui en dia el futbolista... Parlem, òbviament, de futbol base, no? No sé si té massa clar el seu full de ruta, és a dir, difícilment et dirà, no, jo vull ser professional d'això.
1: Bueno, tenen, eh? Els, sí? Els més petitets sempre comencen amb aquesta aspiració.
0: Tenint en compte que és molt difícil ser professional del futbol, perquè de futbolistes n'hi ha molts.
1: Sí, i que no és dolent que tinguin aquesta...
0: No és dolent.
1: Aquesta il·lusió...
0: O aquesta però, visió, no?
1: Però, clar, té que estar l'adult i tocant de peus a terra i no tornant-se boig, canviant d'equip cada any, pensant que és el millor perquè sempre veus problemes en segons quina entitat. Quan tu canvies diferents vegades d'equip, potser t'has de plantejar si el problema no ets tu. Uh-huh. Que és el que es porta ara. És que ara és molt difícil que hi hagi continuïtat, però que estic convençut que parlo d'una altra entitat que no sigui la Blanca i estarà en un moment també semblant. Uh-huh.
0: Et preguntava sobre el moment futbolístic de la Blanca.
1: El moment futbolístic de la Blanca és bueno, la nostra categoria...
0: És dels millors dels últims anys?
1: Bueno, nosaltres estem molt contents el que parlàvem.
0: I com
1: per
0: diu
1: exemple...
0: aquell, a los resultados me remito.
1: Sí,
0: o això va més enllà dels resultats?
1: Més enllà. Jo, l'altre dia que vam tenir una conversa, bueno, el primer entrenament del juvenil, home, ens feia alegria perquè més d'un 60-70% són xavals que van començar amb promeses i han fet tota l'etapa,
0: no?
1: Tot el camí, que és molt difícil
0: és molt
1: començar
0: difícil.
1: La Blanca a promeses i arribar a juvenil A. Molt difícil.
0: Són pocs, no?, els que
1: són pocs.
0: Fan tota aquesta etapa sencera,
1: i ara encara
0: malauradament.
1: I ara encara més complicat.
0: Sí, sí.
1: O sigui, perquè ara abans tu, quan marxaves de la Blanca, era per marxar amb els equips aquests punters. Mm-hmm. Ara t'estan trucant equips normals,
0: sí, sí.
1: Com si fossin punters. Mm-hmm. I clar, i el camí aquest et fa... et pot desviar. No dic que sigui a millor ni a pitjor. Com a mínim serà igual, eh? No, a millor ho dubto. Llavors, encara té més mèrit en els temps que estem de veure que aquests jugadors han arribat més d'un 50 o un 60% de sortit de promeses i mantenint, i que en aquest procés han tingut aquestes ofertes. Per això et dic que hi ha molts jugadors que confien i que són fidels, i per sort jo crec que la Blanca, dintre de lo que és la comarca, en aquest sentit són bastant fidels al club.
0: És allò de que la pròpia gent de la Blanca heu de pensar i heu de creure en el que feu, no? Vull dir, hem de fer les coses molt bé per aconseguir aquesta fidelització de la qual parlàvem abans, que el jugador no marxi, que l'entrenador no marxi, perquè sovint parlem del paper dels jugadors, però hi ha els entrenadors.
1: Sí, sí,
0: hi ha els entrenadors.
1: Evidentment.
0: L'entrenador és la figura, la figura màxima perquè els nostres fills, filles, a cap i a la fi, doncs, aprenguin, s'ho passin bé.
1: Hi ha dues classes d'un
0: mestre, no?
1: Sí, hi ha dues classes dels camins, no? Quan les coses, jo sempre dic el mateix, quan alguna vegada et plantegen que m'ha vingut a l'equip, que dic, bueno, tu estàs bé a la Blanca? Sí, sí, sí, jo estic encantat a la Blanca, normalment és la resposta.
0: La resposta és aquesta.
1: Pues llavors, per què marxes? Per què vols marxar? Per què t'ho planteges? Marxa quan estiguis malament. En el cas hipotètic, que també n'hi ha, de que tinguin una temporada dolenta o perquè l'entrenador no ha confiat tant en ell com s'esperava. Ostres, vale, portes 4 anys que s'està molt a gust, aquest any ha tocat això, a la primera que tinguis una dificultat ja vols canviar. Ostres, continua, intenta seguir el camí, intenta la primera dificultat, si venen 3 dificultats seguides, 3 anys complicats seguits, evidentment s'entén,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: No a la primera complicació, o sigui que tant amb els que vam d'una manera com els de l'altra. A la mínima sempre es vol fer un canvi, és més difícil, però per això estem els que portem tota la vida, no? I els entrenadors que estan, que ho hem comentat abans, que també són, que han fet també tota l'etapa a la Blanca per intentar transmetre-ho i jo crec que no ho estem fent malament.
0: Repeteixo, que important és saber triar i saber encertar en la figura de l'entrenador, no?
1: Sí, evidentment. L'entrenador és, per això et deia que és molt important que
0: sigui... I em remeto a aquells que diuen que o que creuen que els millors entrenadors els han de tenir els més petits.
1: Sí, clar, clar. Sí, sí,
0: però això no sempre és possible.
1: No sempre és possible i també horaris, tot és més complicat.
0: Cada cop costa més, no? Clar, i em remeto també al tema espai. El camp és el que és,
1: bueno,
0: els
1: tema...
0: equips...
1: Aquí tenim un
0: La Blanca
1: un problema.
0: Pot créixer, què? Ara mateix?
1: Home, la Blanca, entre altres coses, aquest any teníem 3 juvenils, ara en tindrem 2, perquè hem anat creixent, anem creixent molt per sota, llavors tot això fa que vagi creixent. Entre altres coses, hi ha un tercer juvenil que no es farà. Entre altres coses, algú també té que veure allò del camp. Si nosaltres és molt difícil trobar entrenadors que puguin entrenar a les 4 de la tarda com per exemple l'Ajuntament, si ens dona una miqueta de camp, a vegades sembla que s'enriguin, te'l donen a les 4 de tarda al camp del costat.
0: Clar, pues qui pot entrenar a les 4? No
1: podem. Clar, jo crec que hem de tenir un record, no, del passat. Jo entenc que hi ha moltes entitats de nova creació, que tots volen tenir un espai, però hem de tenir un recordatori que la Blanca, no només la història, la Blanca tenia una propietat que era seva, que la va vendre a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament traiés uns diners i pogués aportar a la ciutadania de Sitges uns pisos.
0: Una vivenda, una vivenda.
1: Que suposo que han tret tant rendiment per la gent de Sitges com rendiment econòmic per l'Ajuntament, a canvi de tenir el camp, que evidentment el tenim, que per aquest motiu el camp és d'utilitat nostra, i tenir opcions d'un segon camp, que portem 20 anys que no l'estem veient, que això és una dificultat, que quan es pren aquesta decisió, això tindria que parlar el Toni o la gent que ho va fer, però quan es pren aquesta decisió era per intentar créixer i abarcar en tot el que venia del futbol de Sitges o que creiem. Nosaltres estem en les mateixes condicions de quan teníem el Camp de Terra, evidentment, amb un, ens hem adaptat als temps,
0: amb una diferència,
1: però hem de recordar això. I a vegades sembla que se'n riguin de nosaltres quan es donen horaris a les 4 de la tarda per entrenar. Per això no ens donis res. Hem de recordar això, que jo no et dic segons quines entitats, perquè el camp és del rugbi, evidentment, però, ostres, si anem a parlar-ne, igual que quan vingui el Camp Nou, parlem, perquè la Blanca jo crec que amb els 20 anys que porta esperant al camp es mereix que se l'escolti i bueno, tinc dubtes si se'ns escolta o no.
0: D'aquí la dificultat
1: bueno, aquí
0: que dic abans, no?
1: Entre altres coses...
0: Això no et permet créixer, no et permet adaptar segons quins horaris.
1: És molt difícil dir-li a nens que no poden continuar i que porten des de petits al club, pues perquè és que no tenim espai. És que jo no trobaré un entrenador que entreni a les 4 de la tarda, que no es guanya la vida entrenant. Segons quins entrenador no el puc ficar a les 9 amb un espai reduït. Després passa que el mateix jugador diu és que clar, per venir aquí a entrenar i entrenar 4 equips a la mateixa hora, això és un rotllo, pues, estàs entrenant en les mateixes dimensions que a futbol sala i jugues a futbol 11. Pues bueno, són dificultats que evidentment creixem per sota, perquè amb nens petits dir-los que no és molt cruel i no ho podem fer, però evidentment quan anem arribant a l'etapa més competitiva és que no tenim més espai per poder-ho fer, és que no tenim els horaris on podem buscar amb els entrenadors qualificats per poder-ho fer. Però bueno, per això demano que s'ho pensin una miqueta, que la Blanca va vendre el seu patrimoni pel bé de la gent de Sitges, evidentment pel bé personal seu i pel bé de l'Ajuntament, i jo crec que ens tindrien que tractar o escoltar una miqueta més a l'hora del Camp Nou, sobretot, i a l'hora de... Bueno, ara entenc que és més difícil ara amb el tema dels espais són els que són, però bueno, ha de venir un Camp Nou i aquí l'estem esperant els de la Blanca amb moltes ganes.
0: Fins i tot en aquest aspecte, la Blanca, com els clubs d'aquí, doncs esteu en desavantatge, no? Respecte a clubs d'arreu, no?
1: Sí, home, clar.
0: Tothom tindrà els seus problemes, no? Però no sé si aquest problema està massa comptabilitzat amb altres...
1: No, a veure, ells, hi ha clubs, tots els clubs, a Vilanova té 2-3 camps, sí que té més equips, però clar, evidentment té una infraestructura de camps pues que pot abarcar lletres A, B, C, D, E i F i fer-ho per nivells i fer que pugui entrar tothom. Aquí nosaltres podem abarcar 2 lletres com a molt, però és que és una qüestió de camp. També tenim que donar un producte bo als nostres jugadors. Si abarquem més del que podem en un camp, el producte no és bo, no els podem fer entrenar en aquesta sala amb un equip de futbol 11.
0: Sí.
1: I això és el que podríem arribar a fer per la quantitat i la demanda que tenim, però és que no la podem agafar tota la demanda. Necessitem espai i hem de crear que són espais amb uns horaris on te puguin anar gent capacitada per portar amb aquests nens. Evidentment, pues, entrenadors d'un nivell que acaben de començar, sí, però tu ho has dit abans, no? Segons amb les edats més petites...
0: Sí.
1: Jo crec que la població de Sitges també els agradaria que els seus fills fossin entrenats pues, per gent amb més experiència, per això necessitem uns horaris com Déu mana. I tot i així fem de tot per encabir-ho
0: mans i mànigues amb un camp. Sí. Et pot marxar gent per això, no?
1: Bueno, és un motiu.
0: És un motiu, és un motiu, podria ser un motiu.
1: Clar, no és un mateix.
0: Escolta, mira, jo, entrenar a mig camp, jo no vull entrenar a mig camp, o jo què sé, o aquesta hora, no sé, Anys, un exemple
1: molt... anys enrere, per dir alguna cosa, el juvenil tenia pues, mig camp cada vegada i inclús el camp sencer per poder entrenar. Ara, evidentment, ja no. Uh-huh. Això era algo que estaven per sobre d'altres equips. No? El nostre propi camp podíem fer... Però clar, hem anat creixent i tot s'ha anat, i el camp és el mateix. O sigui, tenim més nens, però el camp continua sent el mateix. Amb aquella proposta de venta de fa 20 anys de poder créixer, perquè ja era la mentalitat de fa 20 anys de voler créixer i de poder créixer, però clar, amb un espai de camp hi comptàvem. Doncs bueno, encara no l'hem tingut, esperem que d'aquí uns anys, doncs, amb el camp que faran al costat, pugui haver una entesa i puguem encabir allà, pues, evidentment, no serà de usufructo per la Blanca, tampoc seria just. I...
0: Però reclameu un espai.
1: Però evidentment reclamem l'espai i hem de tenir memòria. Memòria de que som gent de Sitges. Jo no sé si estan les coses bé, si no estan bé, però bueno, és la gent de Sitges i quan es fa això ho sap tothom de que teníem el nostre camp propi i teníem un trosset de camp en un futur i poder decidir nosaltres. I és que si tinguessin 10 equips et diria, ostres, no, però és que en tenim molts, per poder-ho exigir, és que és algo que ho necessitem.
0: Recordo que fa dues temporades vam dir allò de difícilment la Blanca podrà tornar a tenir una temporada com la de fa dos anys, no?
1: Bueno.
0: Va ser una temporada espectacular, David.
1: Sí, sí, sí.
0: No va ser pas dolenta la passada?
1: No.
0: Tenim l'ascens de l'infantil A, el del juvenil C, crec que el del Benjamí A també. Uh-huh. Vull dir...
1: Bueno, en futbol 11, per dir alguna cosa, hi ha dos descensos, però és que hi ha tres equips que pugen.
0: Clar.
1: Que passa que un d'aquests descens és el juvenil A, que llavors, ostres, t'impacta, val per tres, no?
0: Sí, és el que més dol,
1: sí,
0: en aquest sentit.
1: Sí, però bueno, en comparació, pues, hi ha dos equips que baixen, però sí que hi ha tres que pugen, o sigui que fas la cabala i és positiva. Però bueno, clar, també saps que quan aconsegueixes més categories, sí, la dificultat
0: també
1: és major.
0: També tothom era conscient que aquesta última temporada seria difícil, perquè amb els equips de preferència, sobretot.
1: Sí,
0: que
1: és
0: el que ha acabat passant.
1: És el que ha passat, o sigui, ens ha tocat amb els quatre equips que hem estat a preferent, ens ha tocat una temporada de patir, però bueno, en el cas del juvenil ha sigut un patiment que l'hem disfrutat, perquè jo crec que el procés l'hem disfrutat, no hem pogut complir l'objectiu, i en els altres, doncs, bueno, el que es diu, no? quan es perd, no? que també s'aprèn, i ens ha tocat aprendre, i ara l'any que ve tindrem un equip de preferent, doncs ojalà que pugui fer una bona temporada.
0: Perquè et pregunto, en una categoria infantil hi ha molta diferència de primera a preferent?
1: Sí, ja són és, parlàvem abans, no? Físicament és que ja el futbol ja van escollits, ja segons la categoria. Nosaltres continuem també, et dic, nosaltres escoltem la demanda quan ens truquen, qui vol venir, evidentment, si tenim la categoria preferent ens truca més gent que si estem a primera o segona, però no tenim...
0: S'ofereixen ni... molts futbolistes quan
1: sí,
0: quan tens equips
1: de
0: preferent?
1: Quan més categories s'ofereixen més, però bueno, no tenim la infraestructura ni som ni creiem en això, que som un equip que tenim scoutings repartits per la comarca, d'anar buscant els jugadors i d'anar controlant els jugadors. Això de moment no ho tenim, evidentment. Ja, ens tindrem que anar adaptant perquè està sent durillo.
0: A punt de començar la temporada, d'aquí quatre dies, no sé en quins objectius es planteja la temporada que ve la Blanca Súber, David.
1: Bueno, els objectius és, tots els equips, és d'intentar crear un grup humà molt, molt potent. Tots els entrenadors tenen que tenir aquest objectiu. A partir d'aquí, anar millorant, evidentment, els aspectes tècnics en edat més, de més petits a més grans i tàcticament, físicament, a nivell més gran, i amb els objectius esportius, doncs, com poden ser els equips que estan a primera divisió, sempre és intentar mirar a la part capdavantera, els que estan a preferent, pues intentar aguantar la categoria, i els que estan a segona divisió intentar guanyar la Lliga.
0: Ara mateix hi ha una bona fornada de futbolistes, la Blanca, David?
1: Bueno, jo considero que els dos juvenils no estan malament, tot és producte del que hem parlat abans, no? De tots els entrenadors, de la base, dels alevins, dels benjamins, d'infantil, fins a arribar a juvenils. Crec que ens ho passarem bé, els resultats evidentment
0: seran els que seran, no tenim la bola de vidre.
1: Clar, no sabem, tu pots creure que tens una bona fornada i aquí a Sant Boi pues estan molt per sobre.
0: Sí.
1: Evidentment això no ho sabem, però el que sí que sabem és que hem de crear un grup humà sòlid i a partir d'aquí esforçar-se cada entrenament i fer les coses per anar millorant i ojalà estar el més amunt possible.
0: El que sí que és cert, David, és que avui en dia hi ha moltíssima competència.
1: Sí,
0: avui
1: sí,
0: tothom té el seu futbol base.
1: Sí, clar.
0: Abans éreu uns quants només, els que teníeu futbol base, i clar, o jugaves a la Blanca o t'anaves com a molt a Vilanova i després ja te n'havies d'anar, Gavà, Castelldefels, Cornellàs. Ara no.
1: Home, clar, a nivell Blanca...
0: A nivell comarca ja tens tots els clubs... Tenen futbol base.
1: Canvia molt, no? Fa anys enrere érem els únics o dels pocs.
0: Sí.
1: Teníem un camp de terra que era molt estimat per nosaltres.
0: Sí.
1: ¿Vale? Evidentment, aquell camp de terra també ens feia guanyar amb equips que eren pues, potencialment, a lo millor tècnicament, superiors a nosaltres, però evidentment en aquell camp la tècnica també passava una miqueta cada una miqueta al costat. Ara no, ara els camps, tots els camps estan més o menys bé, llavors tot això ho iguala més aquella força que teníem d'anys enrere del nostre camp, fer-lo un fortín i evidentment la força que teníem de jugadors que venien de Gavà, venien de Tarragona, tot això ja no... Uh-huh. Has de procurar que no marxin els teus. Tot això ha canviat.
0: Parlant d'història, vam recordar fa unes quantes setmanes aquí mateix a la ràdio, amb la presència d'uns quants d'aquells futbolistes, d'aquell juvenil, que la temporada 86, doncs, l'any 86 va aconseguir aquell ascens a Nacional, i jo els preguntava, creieu que aquell equip és el millor equip que ha tingut la Blanca, històricament? Jo t'ho pregunto ara a tu.
1: Bueno, a veure,
0: és difícil.
1: És dels més recordats, perquè realment...
0: Dels més recordats, segur.
1: A part de pujar, o sigui, equips que hagin pujat a Nacional...
0: És que diria fins i tot que és més recordat que el que va pujar a Divisió d'Honor.
1: Sí, exacte, sí. És més recordat. Guanyen la Copa Catalunya, si no tinc mal entès, que és algo que...
0: El Campionat de Catalunya, sí.
1: Que no ho hem aconseguit, em sembla que és l'única vegada, o almenys que jo recordi. I sí, perquè després han hagut més equips que han pujat de preferent a Nacional, inclús equips que hem eliminat amb el Barça a la Copa Catalunya i ens hem quedat a un pas de guanyar-la per un partit. Però sí...
0: És molt curiós.
1: Curiós
0: és
1: també. Curiós. Imagino que va agafar una fornada, evidentment, amb gent de fora, però que també havia molta gent de Sitges. I,
0: clar, aquí entenc que ho dic una miqueta, el nom dels jugadors té molt a veure, no?
1: Clar, jo crec que és el que parlàvem, no? Són noms que imagino que portaven des de petitets a la Blanca i després en el seu últim moment evidentment es devien reforçar amb gent del redador, però el que parlàvem de la força de pujar des de baix, per això és algo que aquest any amb els juvenils doncs, sobretot en Balà, veig aquesta força.
0: Molt bé. Dijous, com dèiem, arrenca aquesta nova edició del torneig de juvenils, la 43a edició. I bé, no sé amb quina perspectiva es planteja la Blanca el torneig d'aquesta temporada.
1: Bueno, a veure.
0: I això és la pregunta de cany, ja ho sé, però bueno.
1: Vam començar fa una setmana, vam començar el dijous passat.
0: Sí.
1: Sí, farem una setmana justa d'entrenos, 5 sessions. Evidentment, el preparador físic ja els hi havia donat deures a fer per l'estiu, per arribar el millor possible. Sí. Sabem que tècnicament estarem per sota d'aquests equips, físicament a priori també ens tocarà estar per sota, però bueno, esperem que tàcticament els puguem sorprendre, i el que està clar que el jugador de la Blanca al torneig té una il·lusió que el fa volar, no, uh-huh. Els peus no toquen al terra i volen, i esperar que estiguin en el seu màxim.
0: Aquest plus de mentalitat.
1: Exacte.
0: Et fa treure doncs el que en aquell moment no tens, no? Que és una bona preparació física.
1: Exacte, exacte. Tindrà una mentalitat molt per sobre dels altres, una motivació molt per sobre dels altres, espero. I després tens que tenir aquell pèl de sort, d'encert, de que els primers minuts, doncs, les ocasions que tindran ells, perquè són superiors, doncs tinguem un porter que l'espari, un defensa que la tregui o que vagi al pal, i la primera que tu tinguis ficar-la, i llavors tot això et doni una confiança de poder-t'ho creure i poder competir. Són 70 minuts, 35 per part, doncs jo crec que competirem en alguns moments.
0: La Blanca jugarà el dijous 13, de fet és l'equip que obre el campionat contra la Fundació Grama, i l'endemà el 14 contra el Girona.
1: Sí, ens venen dos partits seguits que evidentment ens deixaran marmats el primer partit en la Gramenet, després ja trobes un Girona, però bueno, ha passat moltes vegades, hi haurà la plantilla, el juvenil A, més gent que estarà al juvenil B, però evidentment torneig, el mes d'agost sempre hi ha baixes, i bueno, entre els del juvenil A i els que vinguin del juvenil B, jo no tinc cap dubte de que s'ho deixaran tot, i el que t'he dit abans, que volaran i arribaran on potser és impossible arribar.
0: Ho deies ara, seran dues parts de 35 minuts cadascuna.
1: Sí, dues parts de 35 minuts, i bueno, sí, perquè pensa que aquí hi ha 4 dies.
0: L'equip
1: que arribi a la final o al tercer i quart jugarà 3 partits en 4 dies. Llavors és una per evitar lesions i que puguin començar la temporada perquè en les millors condicions.
0: Blanca, Fundació Esportiva Grama, a les 7 de la tarda el dijous dia 13, a les 9 el Cornellà contra el Nàstic, el divendres 14 a les 7 el Blanca Girona, i a les 9 m'hauràs d'ajudar el
1: Badalona
0: contra el Nàstic. Els escuts els coneixo gairebé tots, però em costa una miqueta encara. El dissabte 15 la Grama contra el Girona i el Cornellà contra el Badalona, i el diumenge dia 16 anirem ja als partits per al tercer i quart lloc a les 7 i la gran final a les 9.
1: Exacte.
0: I amb això ja comencem la temporada a tope.
1: Sí. A veure, són partits nous per l'altre dia amb els jugadors, que és una setmana de preparació diferent, però també molt xula. O sigui, ja els deia que es trobaran al camp ple, seguríssim. A partir d'aquí, si fan les coses bé, pues a lo millor els últims partits se'l tornen a trobar igual de ple al Nou Pins Vents. O sigui, que disfrutin l'experiència de jugar amb aquests equips i que competeixin.
0: David, moltes gràcies per ser-hi.
1: Merci a tu.
0: Per aquesta conversa, que vagi molt bé i que tingueu una molt bona temporada.
1: Esperem que sí, gràcies.

Vinga, una miqueta de Chaka Khan per acabar amb la Cellular d'aquest dilluns 10 d'agost, amb aquesta conversa que hem mantingut amb el director tècnic de la Blanca Subur, amb en David Porres, recordant, bàsicament, que dijous arrenca aquesta nova edició del torneig de juvenils al Nou Pinsbens i el partit inicial, el debutant, serà el que enfrontarà a la Blanca Subur i la Grameneta partint de les 7 de la tarda. Bona temporada per la gent de la Blanca, en continuarem parlant, òbviament, però arribem gairebé a les 12, per tant, hem de posar punt final al programa d'avui i emplaçar-los, com sempre, a demà a partir de les 9. Que acabin de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.

En punt les 12 del migdia. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent. Els oceans també han registrat màxims de temperatura històrica. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a la Maestat. El foc que continua actiu ja ha cremat 800 hectàrees i hi ha unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies ja ha arrasat 8.000 hectàrees i hi ha 400 persones evacuades preventivament. Ajuntaments i entitats que s'oposen al Plater expliquen aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la collita de pera de la varietat Conference. La calor ha fet que la producció baixi, que els fruits siguin més petits.

0: però segons els productors, els preus seran bons ja que es manté l'alta demanda. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot finalment no obrirà avui parcialment com estava previst després que una esllavissada el deixés impracticable aquest cap de setmana. Els treballs de neteja estan en marxa i la normalitat absoluta podria tardar encara unes quantes setmanes. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est, sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures que l'equip disputarà aquest vespre. A l'Europeu de Birmingham, d'atletisme. A Anglaterra, també participació de catalans. Jaime Guerra disputa la classificació de longitud a aquesta hora. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en cinquena posició a la general i com a segona millor jove, un Tour guanyat per la neerlandesa Follering. I el Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez, mentrestant, s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol que el davanter marxi a Barça.
0: Un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on rondaran els 37 graus. Cap a ponent la temperatura s'enfilarà fins als 38. La xafegor serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La una en punt del migdia. Les entitats i ajuntaments que s'oposen al pla del govern per incrementar i repartir pel territori les energies renovables afirmen que el projecte incompleix una quarantena de normatives catalanes, espanyoles i europees. I han presentat 12.000 al·legacions, però reclamen que se'ls escolti i es comenci de zero. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Ucraïna assegura que ha bombardejat la refineria més important de Rússia en el segon atac contra aquestes instal·lacions dels últims mesos. L'exèrcit ucraïnès ha causat almenys 13 morts i una quarantena de ferits en un atac contra diferents objectius en una regió del centre del país. El 17 d'octubre totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a l'Alt Maestrat. El foc, que continua actiu, ja ha cremat 800 hectàrees i hi ha unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies ha arrasat 8.000 hectàrees i hi ha 400 persones evacuades preventivament. Els accessos al cim del Montmaneu al Segrià es tancaran perquè ningú hi pugui pujar a veure l'eclipsi. Així ho han decidit els municipis que gestionen aquesta zona natural davant la previsió d'una gran afluència de persones i de l'elevat risc d'incendi. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concert de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic de Madrid.

0: Davanter ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. De moment no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Primera jornada en les proves de natació a l'Europeu de París. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda als 4x200 lliures femenins. I en Florencio Acabat, cinquè en la sèrie de la mateixa prova masculina. I Nil Cadavall ha quedat eliminat als 100 metres braça. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, el de Sant Boi Jaime Guerra participa en la ronda de classificació del salt de llargada.
1: I pel que fa al temps, un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on les temperatures rondaran els 37 graus. Cap a Ponent s'enfilaran fins als 38. L'aixa fogó serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de la una. Bon dia a tothom. Us saluda, us informa Òscar Callau. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el pla per repartir energia renovable pel territori conegut com a Plater no ha tingut en compte l'opinió dels municipis, per això exigeixen que es retiri i es comenci des de zero. Barcelona, Mireia Sala.
3: Aquesta xarxa, que aplega diversos municipis, consells comarcals i entitats ecologistes i sindicats agraris, prepara un pla alternatiu que, segons ells, no impliqui trinxar el territori i perdre sobirania alimentària. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i membre del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
4: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat de delegacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
3: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les delegacions presentades i hagi fet les modificacions que toqui, obrirà un segon procés d'informació pública que servirà per validar els criteris locals.
2: 3CAT Info.
1: Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i reclamen accelerar les expulsions i crear centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana Giorgia Meloni i la seva homòloga danesa Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta, l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones primeres ministres actualment a la Unió Europea. El comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen la migració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia manté, mentrestant, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que els dos països tinguin, a dia d'avui, suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, denuncia la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
5: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. Hi hauria de protegir l'espai Schengen.
1: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia. I amb el futur dels més de 1.000 menors que hi ha a Ceuta pendent de resoldre, el govern espanyol recorda al PP i Vox que estan obligats a acollir-los a les seves comunitats per més que s'hi neguin. A aquesta hora, el ministre de Política Territorial està reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per encarrilar les solucions a la crisi migratòria. Madrid, Paula Brujats.
6: Setmana clau per organitzar el reallotjament dels menors que hi ha a Ceuta i el Partit Popular i Vox no ho posaran fàcil. L'extrema dreta ja ha anunciat que els seus consellers de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on governen amb el PP, no aniran a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància. Serà la primera trobada per coordinar els trasllats de nens i adolescents cap a la península i ara mateix el Partit Popular no aclareix què farà, si hi anirà i amb quina actitud. El ministre Òscar López els avisa l'únic camí possible és complir la llei i acollir menors a les seves comunitats.
7: Hay dos obligaciones, hay una obligación de solidaridad y hay una obligación legal, y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. A partir de ahí, el PP tiene sus problemas con Vox, pero tendrá que resolverlos, porque hay que cumplir con la ley y hay que cumplir con la solidaridad.
6: Òscar López ha defensat també la gestió del govern espanyol de la crisi a Ceuta i ha negat falta de recursos, ni econòmics ni efectius. Respon així a les crítiques del president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, que exigeix més esforços al govern espanyol. Ara mateix està reunit amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareixerà a la sortida per donar més explicacions de tota aquesta crisi.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Almenys 13 persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un atac amb dron d'Ucraïna contra la regió russa del Tatarstan. L'ofensiva s'ha dirigit contra una ciutat industrial situada a més de 1.000 quilòmetres de la frontera, on hi ha la refineria més important de Rússia. Les instal·lacions petrolieres han quedat afectades pel bombardeig, segons s'ha assegurat l'exèrcit ucraïnès i també diversos mitjans russos. Ucraïna ja va atacar aquesta infraestructura a principis de juny. El 2024 s'hi van processar 17 milions de tones de petroli. L'exèrcit ucraïnès ha incrementat els bombardejos darrerament contra refineries, cosa que ha causat escassetat de combustible en moltes zones de Rússia, tot i que les autoritats asseguren que la major part dels problemes ja s'han resolt. La 1:09. A partir del 17 d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè siguin fàcilment identificables per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. El govern espanyol ha confirmat l'aplicació d'aquesta normativa que, segons el ministre Òscar López, ha de servir per complementar les ja existents.
7: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
1: Abans, el 15 de setembre, també entrarà en vigor una mesura en aquest sentit per als missatges SMS. Es crearà un registre oficial de les empreses que n'envien per evitar fraus i suplantacions d'identitat. Segons l'executiu espanyol, des que es va posar en marxa el pla antiestafes telefòniques al març del 2025, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Al País Valencià, els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Catí, a l'Alt Maestrat, que ha arrasat més de 800 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres, sobretot a la zona de Tírig. El foc ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, per la proximitat de les flames, i un dels objectius també és intentar protegir les explotacions ramaderes. Aquest matí s'han incorporat a les feines d'extinció 21 mitjans aeris i, segons la darrera actualització, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques d'aquesta matinada. Els serveis d'emergències han explicat a primera hora que l'incendi té dos flancs i aquest matí les tasques d'extinció se centren en la zona nord del poble de Catí. La prioritat és aconseguir estabilitzar el foc abans de la tarda quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent que poden complicar la situació. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
8: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: D'altra banda, l'incendi que crema Niebla Huelva ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. Des de primera hora del matí, més de 150 efectius estan combatent el foc, principalment per terra, i també s'hi han incorporat una vintena de mitjans aeris. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. La Creu Roja, Protecció Civil i el Grup d'Emergències d'Andalusia han habilitat el Teatre Municipal de Zalamea, que ara mateix allotja 27 veïns. A Segòvia, els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra. 3 minuts i arribarem a 1:15. Parlem ara de l'eclipsi de dimecres. El Segrià aquest matí s'ha decidit que es tancaran els accessos al pic de Montmaneu, el més alt de la comarca, perquè no hi pugi ningú a veure l'eclipsi. Preocupen els accessos i també el fet que la zona, que ja es va cremar l'any 2003, continua en risc molt alt d'incendi. Lleida, Noelia Casellas.
9: Tots els camins que arriben al pic del Montmaneu i també a la zona dels Plans de Montmaneu, situats entre 400 i 500 metres d'altitud, es tancaran a partir de demà al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
10: Perquè l'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar al pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
9: Aquests pobles fa setmanes que van omplir les activitats organitzades per veure l'eclipsi, però continuen rebent peticions de gent que hi vol anar. Soler els demana que no ho facin.
10: Demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp a veure l'eclipsi, perquè les nostres activitats ja fa dies que estan ja tancades i hi ha aquesta limitació a les zones més elevades, que busquen en llocs també de major seguretat per poder veure l'eclipsi.
9: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que la ciutat de Lleida.
1: Els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a 3CAT Info.
11: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Només durant la fase de totalitat, el moment més esperat en què el cel quedarà completament enfosquit i el sol quedarà íntegrament ocultat per la Lluna, es podria observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i s'haurà de mirar sempre amb ulleres. El Departament de Salut ha reforçat amb més oftalmòlegs i ambulàncies els centres d'atenció primària, els hospitals comarcals i el sistema d'emergències mèdiques de la zona de Tarragona i Lleida. El director dels serveis de salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els preocupen especialment els dies posteriors a l'eclipsi perquè és quan afloren els símptomes d'una possible lesió ocular.
12: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Mirar l'eclipsi sense ulleres homologades o amb unes no adequades podria fer acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles i que ens poden danyar la visió més d'un 50% per vida. Hem arribat a un quart de dues, connexió amb l'equip viari. La informació del trànsit amb Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Continua havent-hi retencions a diversos punts per volum de trànsit, obres o totes dues coses. A l'AP7 ara, aturats entre Gelida i Subirats en sentit sud en direcció Tarragona i també entre Altafulla i Tarragona en direcció Castelló a causa d'obres. L'N340 a l'altura de Creixell en tots dos sentits. L'AP2 a l'Espluga de Francolí, direcció Barcelona-Tarragona. La Nacional 420 a Riudoms cap a Falset. Al nord, la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera en sentit nord en direcció França i també a la zona de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona, la C31 nord a Palafrugell i a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres, la C65 a l'altura de Llambilles en direcció Girona, a la costa C63 a Lloret de Mar, la G600 a Blanes o també la Nacional 260 a Llançà en tots dos sentits per obres. També aturades per obres a la calçada, l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, a l'est transversal de C25 a Sant Fruitós de Bages en direcció Lleida, la C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell, N154 a Puigcerdà en tots dos sentits, l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit en nord d'entrada al Principat o l'N230 a Viella en tots dos sentits. A Barcelona continuen les cues per les obres a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron. Ara hi ha aturades entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i Vila Olímpica a direcció Llobregat per alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
1: La previsió elaborada per Néstor Gómez.
14: Avui parlem de núvols, també de precipitacions, les que aquest matí han travessat Catalunya de sud a nord. Ho han fet durant el matí, deixant en 3 litres per metre quadrat a Pujal, 4 a Pinós i 5 a Querol. I cap als vols del migdia, una altra línia de precipitacions travessava a punts del Pla de Lleida, amb també febles precipitacions. En tot cas, les pluges més importants s'esperen aquesta tarda. Pluges que poden ser localment intenses a punts del Massís dels Ports, però sobretot a les comarques de Lleida, especialment cap al Pirineu Occidental, entre el Pallars, la Vall d'Aran, el Turgell, aproximadament. A la resta del país, el cel es mostrarà variable o més assolellat cap a la façana costanera. Tot això en un dia de calor, calor intensa, perquè un dia més tornarem a assolir valors a les comarques de l'interior superiors als 35-36 graus de manera generalitzada, també a les comarques de Girona, i les més altes del dia arribaran a la xifra dels 38 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Fins i tot l'aixafogó tornarà un dia més a ser intensa a la façana costanera, amb unes màximes que també poden arribar als 33-34 graus. Això avui. De cara a demà continuaríem parlant d'una situació similar, si bé demà al matí podria caure alguna feble precipitació a punts de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual amb la detenció de 4 persones a Castelldefels i Reus. La intervenció policial ha permès alliberar 5 dones que eren víctimes d'aquesta organització delictiva. La investigació arrenca d'un cas d'una dona enganyada des de Colòmbia que va ser obligada a exercir la prostitució per pagar un deute que suposadament havia adquirit amb la xarxa d'uns 4.000 euros. Les dones alliberades havien d'estar disponibles les 24 hores al dia i havien de donar la meitat del que aconseguien a l'organització delictiva. Segons la policia, sovint venien cocaïna també als clients. I la Policia Nacional ha detingut un home a Barcelona acusat de vendre cites falses per fer tràmits d'estrangeria aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de les víctimes. Els perjudicats per l'estafa han explicat que havien localitzat el contacte a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar pel responsable d'una gestoria especialitzada i demanava 67 euros per confirmar-los una cita amb estrangeria. Segons la investigació, sovint reclamava dos cops aquesta quantitat de diners, al·legant que no havia rebut l'import al seu compte corrent. El detingut l'acusen d'estafa i falsedat documental i consten requisitòries judicials en contra seu en diversos punts de l'estat espanyol. I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant els més de 8.000 que hi va haver els 6 primers mesos de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació dels fets delictius. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'uns trets a l'aire que es van disparar ahir al vespre a l'Hospitalet de Llobregat i que no van causar cap víctima. Segons fonts policials, els fets van passar després d'una discussió entre un home i una dona. Diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 quan van sentir els trets. Al lloc dels fets, els agents van localitzar mitja dotzena de beines.
2: 3CAT Info.
1: El pàrquing del Prat de Pierrot, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes, per Espot, obrirà parcialment demà al matí després de l'esllavissada de terra i pedres de dissabte provocada pel temporal que va arrasar aquest aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament, com a mínim, fins d'aquí a 2 setmanes. Es pot, Pau Rovira.
15: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes i la zona més afectada necessitarà, com a mínim, 2 setmanes més de treballs.
16: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert. La idea inicial era ja obrir-ho avui, però hi ha hagut bastanta més feina de la que ens pensàvem inicialment i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada,
17: mínim 2 setmanes segur.
15: Les llavissades va produir dissabte al vespre al barranc del Puy de l'Inya i va deixar inutilitzat el principal aparcament d'accés al parc per espot, amb capacitat per a 150 vehicles. 4 cotxes que hi havia estacionats van quedar afectats, però no hi va haver danys personals. Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a espot els vehicles aparcats durant la nit.
1: Cada cop hi ha més governs municipals que aposten perquè els ciutadans decideixin a què es destinarà una part de les inversions de l'Ajuntament. Són els pressupostos participatius. En parlem en aquest reportatge de Pilar García i muntatge de Jordi Galbany.
18: El 15% d'ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, que estudia el món local. El volum pot semblar baix, però aquests 144 municipis apleguen pràcticament la meitat de la població de Catalunya. Això vol dir que són principalment mitjans i grans. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
19: Més de la meitat dels municipis de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants. I aquests municipis que són tan petits segurament no senten la necessitat de fer pressupostos participatius perquè ja disposen de canals informals, de diàleg amb la ciutadania per establir quines són les prioritats de despesa i d'inversió.
18: A més, els municipis mitjans i grans tenen més musculatura per gestionar el procés de pressupostos participatius, que té diverses fases, com ara la recollida de propostes, els informes tècnics, tallers deliberatius i mecanismes de votació. Aquest model de participació ciutadana va agafar força el 2015 de la mà dels moviments ciutadans en l'àmbit social i polític.
19: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic que, sobretot, es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
18: El 2017 ja hi havia més de 100 ajuntaments amb pressupostos participatius, segons dades de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. L'impuls va néixer de les formacions d'esquerres, progressistes, i s'hi ha anat estenent cap a altres colors polítics. A més, segons Blanco, el mecanisme resisteix als canvis de govern quan s'han posat en marxa amb consens.
19: De manera que són processos, diguem-ne, molt més resilients davant dels canvis de govern que hi pugui haver.
18: Un dels ajuntaments que compta des de fa anys, uns 10 amb pressupostos participatius, és el d'Amposta, el Montsià. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, d'Esquerra Republicana, tenen bona acollida entre els ciutadans, tot i que de vegades es pot generar conflicte, però després l'Ajuntament pot trobar solucions.
20: Va haver una mica de pique, perquè un dels projectes estrella era la climatització dels centres educatius i l'altre era la millora de la gossera municipal. I va guanyar la gossera municipal. Llavors, el que ens ha tocat fer per tenir pau social és que l'Ajuntament s'ha compromès i fiquem cada any 40.000 euros igualment el d'aires acondicionats als centres educatius.
18: A la Garriga, al Vallès Oriental, també fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius i aquesta legislatura han optat per una fórmula de participació ciutadana mixta. L'alcaldessa és Meritxell Budó, de Junts per Catalunya.
21: Un any, posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any destinem aquests 250.000 euros a barris, no? Llavors que cada barri doncs, pugui organitzar una miqueta doncs, què milloraries en aquell barri amb aquests diners.
18: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
22: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació. Teníem carpes informatives en diferents punts de la ciutat, teníem una permanent als baixos de l'Ajuntament, vam fer anuncis i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
1: I ara els esports a 3CAT Info amb Montse Raya. Bon dia.
23: Hola, bon dia. En futbol, just uns dies abans que torni la Lliga, Barça encara treballa per tancar aquesta setmana fitxatge per Rodri, migcampista al Manchester City, encara de vacances. Ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Qui ja s'ha incorporat a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid és el davanter Julián Álvarez, que ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i s'entrena amb la plantilla blanca i vermella. El tècnic de l'Atlètic, Simeone, té clar que no volen que Álvarez marxi a Barça.
0: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
23: El pròxim amistós de Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. Pel que fa al Barça femení, lesió de Quica Nazaret, que estarà un mes de baixa aproximadament. La portuguesa s'ha fet una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. I a l'Espanyol se centren ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El Sabadell tanca la pretemporada amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot. Miguelete va marcar dos gols i va donar una assistència. I encara en futbol, l'Europa guanya la 40a edició del torneig d'històrics després de superar el Badalona 5-2 a la final. El capità Àlex Cano lamenta que no puguin jugar el nou Sardenya a la pròxima temporada en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Per nosaltres és un desastre no haver de jugar el nou Sardenya, perquè allà som molt, molt forts, juguem a Gràcia, amb la nostra gent, al nostre estadi, i a nivell esportiu no jugarem ni un partit en tota la Lliga al nostre estadi. A nivell econòmic és una pèrdua important, perquè no tenim aquesta taquilla que el nou Sardenya doncs sí que es té.
23: A l'Europeu de París avui han començat les proves de natació. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures. Per a la final, que es disputa aquest vespre quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal sortirà amb el 6è millor registre de la final. Pel que fa al nedador d'Esplugues, Ian Florencio ha acabat cinquè de la seva sèrie a la mateixa prova, aquest relleu 4x200 lliures masculí. I el 100 braça, Nil Cadavall, ha acabat últim de la seva sèrie. A Birmingham, Anglaterra, avui també han començat els europeus d'atletisme. Jaime Guerra, d'Esplugues del Llobregat, s'ha classificat per a la final de salt de llargada, ha aconseguit una distància de 8,12 m, i el quart millor registre per anar a aquesta final. Pel que fa a l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar cinquè a la seva sèrie, i a la tarda la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de martell A i B.
2: 3CAT Info.
23: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 del migdia. Bon dia, us saluda Òscar Callau. Hem destacat fins ara que el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una 40a d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, demana retirar el Plater, el Pla per repartir energia renovable pel territori, perquè, diuen, no ha tingut en compte els municipis. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Itàlia encara manté els controls en aeroports i ports per als viatgers procedents d'Espanya. També hem destacat que el 17 d'octubre totes les trucades comercials quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura inclosa en el pla antiestafes per tal que aquestes trucades siguin més identificables. A partir d'ara us parlarem de l'afectació de la calor i la sequera als diferents sectors agrícoles. Avui comença la collita de pera Conference, la més sensible a la calor, amb previsió de menys producció i peres més petites, tot i que els preus per als pagesos són prou bons. La producció de cereals d'hivern de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones per als cereals d'estiu, com el blat de moro. En cultura us explicarem que Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Pel que fa als esports, Montse?
23: Doncs destaquem que l'europeu de natació de París, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, el d'Esplugues Jaime Guerra s'ha classificat per a la final de salt de longitud.
1: Un dia més, la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on les temperatures rondaran els 37 graus. Cap a Ponent s'enfilaran fins als 38. La xafogor serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir l'energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Per això demanen que es retiri i es comenci de zero. Barcelona, Mireia Sala.
4: Aquesta xarxa, que aplega diversos municipis, consells comarcals i entitats ecologistes i sindicats agraris, prepara un pla alternatiu que, segons ells, no impliqui trinxar el territori i perdre sobirania alimentària. Àlex Terés és alcalde de Vilademuls i membre del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
5: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
4: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions presentades i hagi fet les modificacions que toqui, obrirà un segon procés d'informació pública que servirà per validar els criteris locals.
1: Parlem ara de la crisi migratòria. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa, 11 dies després de la crisi de Ceuta. Els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i reclamen accelerar les expulsions i crear centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones actualment primeres ministres a la Unió Europea. Al comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen la migració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia manté, mentrestant, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que els dos països tinguin, a dia d'avui, suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs en ports i aeroports. Al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, denuncia la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
6: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
1: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia.
2: 3Cat Info.
1: A partir del 17 d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè siguin fàcilment identificables per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. El govern espanyol ha confirmat l'aplicació d'aquesta normativa que, segons el ministre Òscar López, ha de servir per complementar les ja existents.
17: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
1: I el 15 de setembre també entrarà en vigor una mesura en aquest sentit per als missatges SMS. Es crearà un registre oficial de les empreses que n'envien per evitar fraus i suplantacions d'identitat. Segons l'executiu espanyol, des que es va posar en marxa el pla antiestafes telefòniques al març del 2025, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 2:45. Avui es comença a collir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, la Conference, i que també és la més sensible a la calor. Les peres seran més petites i se'n colliran menys. La part positiva per als pagesos és que els preus són bons. Lleida, Estela Busoms.
7: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual, tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
8: L'arbre està amb un estrès que no és un estrès hídric, és un estrès de calor. Llavors aquest arbre està paralitzat. Nosaltres contem que s'ha perdut de 5 a 8 mil·límetres de calibre amb aquesta varietat de pera.
7: Segons Gardenyes, els camps que en tenen han engegat els espersors dels sistemes antigelades per humitejar les plantacions. Des de Saja, Pere Roquer constata que han hagut de fer un esforç extra per regar les finques.
9: I sobretot hem tingut que fer una aplicació a fons en el que és irrigació perquè no s'acabés escaldant tant les fulles on unes explotacions han patit greus conseqüències com pròpiament el fruit.
7: Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc, alerta que si continuen aquests estius de calor extrema serà difícil mantenir el cultiu de les varietats més sensibles com la Pera Conference si no canvia el maneig per guanyar humitat o es generalitza l'ús de les xarxes antipedra que també fan ombra.
10: Clar, és un cost molt alt afegit sobre la plantació, ficar xarxes antipedra, que seria lo perfecte, però clar, veiem que amb la Pera Conference no reinventem o serà complicat continuar-la.
7: Baluer lamenta, però, que molts pagesos no es poden permetre instal·lar les xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, de moment, la campanya ha començat amb preus bons de la Conference perquè en global hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat.
1: I pel que fa al sector dels cereals, la producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat, també per la calor. I les previsions no són bones ara per als cereals d'estiu, com el blat de moro. La crònica ara des de Lleida és de Júlia Albacat.
24: A la plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevilla, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
25: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
24: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: I encara més informacions relacionades amb la calorada. Les vendes dels comerços familiars catalans van créixer un 7,6% al juliol respecte de l'any passat, però podrien haver augmentat encara més. Segons una enquesta de Comertia, la meitat dels establiments considera que les onades de calor van limitar les vendes perquè molta gent va sortir menys al carrer. L'estudi de l'associació que agrupa empreses familiars del sector comercial a Catalunya assenyala que els negocis més beneficiats per les altes temperatures van ser els establiments de parament de la llar, les botigues especialitzades en ventiladors i aire condicionat i els comerços ubicats en centres comercials. Ignasi Pietsch és el president de Comertia.
26: En el fons, la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable. I també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada amb tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
1: Les dades de l'entitat també apunten que les vendes continuaran creixent durant els mesos d'estiu en el conjunt del sector comercial. I una punada de cultura, el Festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. El festival acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
27: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
28: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
27: El director del festival, Joan Blanc, destaca l'aposta pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
29: Allí tots, des de música antiga, també jazz, lírica, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer. a la Palma d'Ebre, concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
27: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. La majoria dels concerts són gratuïts i entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630.
1: Els treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya tanquen el seu litigi amb la Hisenda Espanyola, que els va obligar a pagar uns impostos que ja havien pagat a França. Els 33 afectats ja han rebut el retorn dels diners que havien pagat de més. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
11: El conflicte va començar el 2023 quan 33 treballadors de l'hospital, de nacionalitat espanyola però residents a França, van rebre un requeriment de l'Agència Tributària Espanyola que els reclamava els impostos d'anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols quan l'hospital rep finançament tant de Catalunya com de França. Xavier Cunill és el director de l'hospital.
12: Era totalment il·lògic degut a que aquests treballadors ja havien pagat els seus impostos a França i no se'ls hi podia, d'acord amb els tractats internacionals, fer pagar una segona vegada.
11: Després d'un llarg procediment amb totes les administracions implicades, l'octubre de l'any passat es va confirmar la resolució favorable als treballadors, que han hagut de renunciar a més accions judicials abans de rebre els diners amb interessos els últims la setmana passada. Roser Bel és la presidenta del comitè d'empresa i una de les afectades.
13: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no en un futur això no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular.
11: Els afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros i alguns s'havien endeutat per poder-hi fer front.
1: Els Mossos han detectat un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Girona, Laia Claret.
14: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
15: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
14: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: Tres quarts de dues. Nova connexió amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Trobem algunes aturades a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud, en direcció Tarragona. També hi ha lentitud a l'altura de Tarragona, en direcció Castelló, a causa d'obres. Cues també a l'INA 340 a l'altura de Creixell, en tots dos sentits. L'AP2 a l'Espluga de Francolí, en direcció Barcelona-Tarragona, també per treballs a la calçada, igual com passa a l'INA 420 a Riudoms, en direcció Falset. Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, i també a l'altura del nucli de la Jonquera en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. A la Costa Brava, aturats a la C31, a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. També a la C63, a l'altura de Lloret de Mar, en tots dos sentits. L'N260, a l'altura de Llançà, en totes dues direccions. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. La C14 i l'N260, entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell. N154 a Puigcerdà, en tots dos sentits. N145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord. I a Barcelona, la Ronda a Dalt, amb lentitud i aturades entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres que tallen un carril a banda i banda. I a la Ronda Litoral, encara aturats entre Fòrum i Poble Nou, en direcció Llobregat, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. També hi ha una petita retenció en sentit contrari a l'altura de Vila Olímpica. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
1: La previsió amb Néstor Gómez.
0: Durant el matí, les precipitacions han passat de llarg, o han passat ràpidament de sud a nord, deixant algunes pluges que han arribat fins als 5 litres per metre quadrat a Querol o als 4 a Pinós. També cap als vols del migdia, una altra línia de precipitacions anava travessant el país, però moltes d'aquestes eren virgues. És a dir, a mesura que caia cap a terra, s'anava evaporant de tal manera que a terra no arribaven. I si han arribat, han deixat molt poca precipitació, unes gotetes i poc més. La situació canviarà una miqueta a partir de la tarda, perquè serà quan les pluges es puguin reactivar més. S'espera que plogui cap al massís dels ports i comarques veïnes, però sobretot a l'àrea del Pirineu Occidental. Comarques de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, els Pallars, a l'Alt Urgell, pot arribar fins i tot també a punts de la Noguera. S'espera que durant aquesta tarda puguin ser localment intenses i deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, perquè més o menys repetirem els mateixos valors d'ahir. Si bé cap a les comarques de Girona baixaran dels 39 d'ahir als 36-37 d'avui, a la Catalunya central les màximes rondaran la xifra dels 35 a 37 graus i cap a ponent seran on s'esperen les temperatures més altes, amb màximes que poden arribar, i de fet s'espera que arribin, a la xifra dels 38 graus. Aquesta situació de més sol al matí i de ruixats de tarda tindrà continuïtat també de cara a demà.
1: El músic Jordi Savall i la soprano Núria Rial han clausurat aquesta nit el 40è Festival de Peralada amb un recorregut pel barroc italià. Una edició marcada per les grans veus, entre les quals han destacat noms com Ermone Lajajo, Benjamin Bernheim o Sara Blanc. També ha incorporat artistes com Sílvia Pérez Cruz en una programació que ha reforçat l'aposta per la dansa i el diàleg entre disciplines. El director del festival, Oriol Aguilar, s'ha mostrat satisfet del referent en què s'ha convertit Peralada.
3: Amb un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits que han vist la llum i que inicien camí de futur, enfatitzant la transcendència d'aquesta edició, i amb l'acompanyament del públic que se sent part activa de la descoberta i estímul que ha de suposar una promoció en diàleg amb els creadors i artistes que ha estat l'essència d'aquest 40è aniversari.
1: La celebració del 40è aniversari culminarà al Palau de la Música Catalana el 20 d'agost amb la visita de l'orquestra del Festival de Bayreuth.

0: I de la música a les sèries i al cinema, perquè Movistar Plus estrena aquest dijous, dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Clàudia Roses.
1: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Mulroney.
2: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
1: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'ex militar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No sé desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
3: You hungry? Starving.
0: 8 minuts i mig i arribarem a les dues. Tornem ara a parlar de l'eclipsi, perquè Salvament Marítim ha preparat un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure aquest fenomen astronòmic a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
5: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
4: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
0: Les comarques de Girona també es preparen per l'eclipsi, malgrat que només es veurà parcialment. Destaquen activitats com, per exemple, les de l'Observatori Astronòmic de l'Albanyal a l'Empordà, Girona, Fèlix Martín.
6: A les comarques de Girona, l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori d'Albanyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per a les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
7: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
6: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'esplanada enlairada, on hi ha l'església de Vallcaner del poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3Cat Info.
8: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens emportarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
9: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir, el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
6: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, al Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg.
0: Per cert, que han retirat 6 models d'ulleres per mirar l'eclipsi pel risc que puguin causar lesions oculars. Cap d'aquests models, però, s'ha venut a Catalunya. Segons Facua, Consumidors en Acció, el perill d'aquestes ulleres de les marques Lionstar, ACP, Acare, Professional, Pelispan, Homenaje, Oro i Opticalia és que tenen els vidres massa foscos, de manera que no permetran veure l'eclipsi. Això farà que l'usuari reaccioni traient-se-les per localitzar el disc solar, i és aleshores quan es pot danyar la retina. Aquestes ulleres no es venen a Catalunya. Les han detectat els departaments de consum de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i l'Aragó.
10: Esports.
0: Fins al punt horari de les dues. Amb Montserrat Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. El davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i s'entrena amb l'equip. De moment no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, té clar que no volen que Álvarez marxi al Barça.
12: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años, que fue un montón.
11: Just uns dies abans que torni la Lliga, el Barça encara treballa per tancar aquesta setmana fitxatge per Rodri, migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. El pròxim amistós del Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. El Barça femení, lesió de Quica Nazaret, que estarà un mes de baixa. La portuguesa s'ha fet una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra.
10: 3Cat Info.
11: Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El Sabadell ha tancat la pretemporada amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot i l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'Històrics en superar ahir el Badalona 5-2 a la final. És el segon títol d'Històrics per als escapulats. El capità Àlex Cano ho valora al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels Històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer.
11: A l'Europeu de París avui han començat les proves de natació. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures. Per a la final, que es disputarà aquest vespre quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal amb l'equip espanyol sortiran amb el 6è millor registre. Pel que fa al nadador d'Esplugues, Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie a la mateixa prova masculina, el relleu 4x200 metres lliures. I el 100 braça, Nil Cadavall, ha acabat últim de la seva sèrie.
14: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así.

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té tres opcions. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer Tour, Blasi també ha estat la segona millor jove i va ser segona a l'última etapa i a Nice. Sentim-la en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: I nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
1: L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a, tant l'última etapa com la general es va imposar la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Amb motor a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, 6è triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general. El multicampió d'enduro Josep García tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales d'ahir. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez és quart a 40 punts del líder Jorge Martín.
3: Espanya activa l'exèrcit per reforçar la frontera amb el Marroc, mentre Itàlia i Dinamarca eleven la pressió en la lluita antiimmigració. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
3: El Ministeri de Defensa ha revocat tots els permisos dels militars desplegats a Ceuta perquè estiguin disponibles els pròxims dies davant el risc d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, Marta Prat.
5: I mentrestant, el govern espanyol ja ha registrat 1.400 menors no acompanyats a Ceuta, una xifra que pot créixer els pròxims dies.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: Sí, perquè encara hi ha molts menors que fan cua a les dependències policials per identificar-se. El president de Ceuta demana auxili, calcula que entre menors i majors d'edat hi ha encara més de 10.000 migrants als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol ara agilitza l'atenció als nens i adolescents i prioritza retornar-los cap al Marroc amb les seves famílies. Ho han acordat avui Vives i el ministre Ángel Víctor Torres, que s'han reunit aquest matí.
7: És insoportable. Es insostenible.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
5: I en la vessant política, el Partit Popular confirma que assistirà a la reunió amb el govern espanyol per gestió del repartiment, en contra de l'opinió d'alguns dels seus governs autonòmics. Mentrestant, a la Unió Europea, Itàlia i Dinamarca sumen esforços i demanen mà dura contra la immigració il·legal.
3: I si parlem de la calor d'aquest estiu, ja us avancem que no és només una sensació. El juny i el juliol han estat els més calorosos i secs a l'Europa Occidental des que es tenen registres.
5: Ho constata el darrer informe Copernicus, que alerta dels riscos de la combinació de les temperatures altes i la falta de precipitacions. Carlo Buontempo, de Copernicus, també destaca la situació als oceans.
9: A nivell global és una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
3: I ja fa dies que escalfem motors, però a només dos dies per l'eclipsi ens farem ressò dels consells de seguretat dels oftalmòlegs per aquells que el vulguin veure i passarem per Tarragona i Lleida, els punts de Catalunya on es podrà observar en la seva totalitat.
5: Per exemple, si es vol veure el fenomen des del mar, és important informar-se abans perquè Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorda que hi ha embarcacions que no podran navegar. I a Lleida es tancaran els accessos del pic del Montmaneu per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi que continua sent molt alt.
3: I un dia més, hem de parlar de la guerra a Ucraïna. Les últimes hores, els drons ucraïnesos han provocat almenys 13 víctimes mortals i una quarantena de ferits en un atac a 1.200 quilòmetres del front. És l'atac més mortífer contra el territori rus dels últims dos anys. Moscou, Cristina Solías.
10: L'objectiu de l'atac era un dels complexos petroquímics més grans d'Europa i s'emmarca en l'escalada de bombardejos aeris dels dos bàndols contra ciutats. En el cas de Rússia, això provoca cada vegada més víctimes civils a les regions. El Kremlin ha concentrat bona part de les defenses a Moscou i ha desprotegit així l'interior del país.
3: I atenció, aquests dies, si sou dels que feu teletreball, si marxeu de vacances i penseu traslladar la feina a la segona residència, per exemple, us podreu afrontar una possible sanció. La llei estipula que el lloc de treball ha de coincidir amb el que s'ha comunicat a l'empresa.
5: I l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierró.
3: Espot,

0: Pau Rovira.
1: Sí, els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, tot i que la recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
0: I a la cultura repassarem les estrenes televisives i de les plataformes de la setmana i parlarem del festival Jordi Savall, que arrenca avui.
2: Sí, un festival que arriba a la 6a edició, marcat per l'eclipsi. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
3: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb un Barça que espera resoldre aquesta setmana que comença dos expedients.
3: És així, els expedients de Ferran Torres, que ell ja té acord amb el PSG, ara toca que el Barça i el PSG es posin d'acord, i l'expedient de Rodri amb el City, en aquest cas, un cop ja doncs, el Barça va presentar i el City va rebutjar la primera oferta.
0: Això serà el temps dels esports, i ara la doble T. La primera té el trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb complicacions a diferents punts arreu de Catalunya. A l'AP7, a la Roca del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, per un accident també congestionada de la Granada del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, direcció Tarragona. Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, a la C63, a Lloret de Mar. Nacional 260, a Llançà, en sentit nord. Autovia 2, a Jorba, direcció Lleida. C14, a Llena 260, entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell. I l'N145, a la frontera amb Andorra, en sentit nord.
0: I l'altre té el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Néstor Gómez, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com ho tenim, això?
6: Doncs ara per ara, amb capçalada per les precipitacions febles que han anat caient a l'oest del país de matinada, matí i fins i tot a hores d'ara, ara descarregant una miqueta cap al Berguedà, també cap a la Cerdanya, precipitacions minces, les més destacades, 4 litres a Pinós, però se n'esperen de cara a aquesta tarda intenses cap al massís dels Ports i també cap al Pirineu de Lleida, sectors des de la Vall d'Aran fins també l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars o Alt Urgell, sota avís de pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la façana costanera, el cel es mostrarà molt més variable amb calor intensa. Ara mateix, al voltant dels 37 graus a Girona, 37 al Montmell. I una dada destacada, no només la temperatura del mar és càlida, sinó que té repercussió sobre les nits a la façana costanera. En el cas del Raval, portem ja 41 nits de nit tòrrida. Un fet excepcional perquè l'anterior vegada que havíem tenit tantes era el 2022 amb 39. I cal dir que fins al 2021 pràcticament eren poquetes, al voltant d'unes 8 o 10. I el darrer any sense nit tòrrida de Barcelona cal remuntar-se al 2014.
0: Déu-n'hi-do, Néstor. Demà, per cert, parlarem ja de la previsió per l'eclipsi. De moment avui encara és d'hora.
6: És d'hora. Podríem parlar una miqueta, però en tot cas demà sí que ja tindrem molt més detalls de com es presentarà, sobretot ja no per si plou o no plou, sinó si n'hi ha o no n'hi ha nuvolositat, que és el que en definitiva és el més important.
0: Doncs demà ho repassem. Gràcies, bon dia.
6: Gràcies, bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Són les 2:07. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Fa dies que la policia repassa les crides a les xarxes i avui el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi és lluny de resoldre's. Ja hi ha més de 1.400 menors d'edat registrats a Ceuta i ara el govern espanyol prioritza que tornin amb les seves famílies als seus països. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. El Ministeri de Defensa ha suspès tots els permisos i a partir de dijous tots els soldats destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant l'amenaça d'una nova entrada massiva. Mentrestant, la situació a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, amb prop de 10.000 migrants encara pels carrers, com acaba de denunciar el seu president, Juan Jesús Vivas.
8: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
7: I la que més preocupa és justament la situació dels menors, 1.400 identificats fins a dia d'avui, d'altres joves i adolescents que fan cua per identificar-se i alguns que malviuen acampats a la platja davant l'evident desbordament per l'arribada de tots aquests nois i noies. El govern espanyol diu ara que la prioritat és retornar-los amb les seves famílies al seu país d'origen. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
9: Però sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno, para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
7: Però aquest procés que diu el ministre no és fàcil, s'ha de localitzar la família i han d'acceptar que el seu fill retorni. El govern espanyol i les comunitats autònomes faran aquest dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin retornar amb la seva família i el Partit Popular, a diferència de Vox, diu que sí, que anirà a la trobada. Elías Bendodo, portaveu dels Populars.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
7: I el PP, que es desmarca de Vox, ja que els consellers de l'extrema dreta, de l'Extremadura, a l'Aragó i a Castella Lleó, ja han dit que plantaran la ministra i que no aniran a la trobada d'aquest dijous.
0: Gràcies, Paula. Mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi a Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més madura, Jordi Baró.
11: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són d'una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions, i on vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
12: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
11: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost, davant la negativa a aixecar-los al govern espanyol a imposar la mateixa mesura per a qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
0: Doncs ens centrem ara en aquesta qüestió, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya, que està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per la decisió d'Itàlia.
13: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
0: Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Cèlia Sarnades, bon dia.
14: Bon dia.
0: Quines excepcions contempla Schengen?
14: Doncs mira, la raó de Schengen, de ser de Schengen, hem de recordar que és la llibertat de circulació, en primer terme, en un espai de 450 milions de persones i 29 estats. És a dir, Schengen va més enllà de la Unió Europea, perquè hi ha països com Suïssa, Noruega o Islàndia que formen part de Schengen, però no de la Unió Europea. El tractat, en tot cas, sí que permet reimplantar controls, però sempre ha de ser l'últim recurs, diu la Comissió Europea, justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
0: I quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
14: Sobretot, com deia el comissari, són amenaces a la seguretat. Per exemple, es pot reintroduir controls en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. De fet, és el que va fer França recentment, incloent-hi els ciutadans d'Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vian. Avui, però, el principal motiu que esgrimeixen els països que ho fan és la migració irregular.
0: Fem un cop d'ull a quins són els altres estats membres de Schengen que tenen actualment en vigor controls fronterers.
14: Doncs mira, des del 2015, que recordem, van entrar més d'1 milió de refugiats assirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui tu comparteixes frontera. Per tant, actualment aquests països són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
0: Dues i 13 minuts, Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Toni Fortesa.
15: La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, un fet que ha comportat que els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, portin molt menys cabal del que és habitual. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos que comporta aquesta combinació d'altes temperatures i sequera.
16: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent l'onada de calor encara pitjor.
15: I la situació també és preocupant al mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat a més de 20 graus al juliol, el valor més alt registrat mai aquest mes.
16: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
15: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir força aiguats a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, i aquesta situació podrà augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions.
0: Doncs al País Valencià els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees i ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, Laura Cugat.
17: Segons l'última actualització dels serveis d'emergències, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques aquesta matinada, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació.
0: I en un altre punt de la península, l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir.
17: Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc en una jornada extremadament complexa pels canvis de vent. El foc ara mateix es troba fora de la capacitat d'extinció, ha obligat a desallotjar més de 400 persones i a tallar 5 carreteres. I a Castell i Lleó hi ha 5 focus actius i preocupen sobretot els dos de Segòvia, que han obligat a evacuar dues poblacions.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. Ens hem fixat moltes vegades en com ens afecta als humans la calor, doncs ens fixem ara en els animals, perquè la calor extrema també afecta als animals de companyia, i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents al seu comportament. Quines són les principals consultes que reben a les clíniques, Toni?
15: Doncs una de les més habituals aquests dies és si és preocupant o no que el gos o el gat begui tanta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, assegura que és un senyal que l'animal pateix calor.
18: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
15: I també és important no forçar el gos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
18: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
15: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el nas xato són els que pateixen més la calor. D'altra banda, també hem d'evitar deixar les gàbies amb ocells a l'exterior, a prop de les finestres, perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament l'animal.
0: Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero, Mireia Sala.
19: Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen ells, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
20: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
19: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
21: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
19: El Departament de Territori afirma que un cop s'hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
0: Dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. A Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. Mònica Mas, bon dia.
22: Bon dia.
0: Quin és el moment més crític per a la salut dels ulls?
22: Doncs, sobretot en el moment de l'eclipsi total, com deies, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
22: Per tant, només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i, per tant, s'haurà de mirar sempre amb ulleres.
0: Consells de seguretat, però el Departament de Salut ha reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent.
22: Sí, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida, tal com ha detallat al Matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és director dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre.
24: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
22: A recomanar comprar ulleres homologades en òptiques i establiments especialitzats, museus, centres científics o astronòmics i evitar les que es venen en línia.
0: Gràcies, Mònica. I Salvament Marítim, atenció, si sou dels que teniu pensat anar a veure aquest eclipsi, prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant aquest fenomen. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
26: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
25: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
0: Thank you. I quan arrencàvem, us ho dèiem, passaríem per Tarragona, ja ho hem fet. Ara ens centrem en Lleida, l'altre punt, on es podrà observar l'eclipsi. El Montmaneu, el cim més alt del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugi a veure el fenomen. Ho han decidit aquest matí els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es desbloquegin els camins que hi arriben. La zona es va cremar l'any 2003. Lleida, Noelia Casellas, una prohibició que afecta tant vehicles com persones.
1: Sí, que començarà ja demà al migdia. No es podrà pujar ni a la zona del pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
2: El 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
1: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
2: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
1: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
0: I ens quedem a Lleida perquè l'ocupació s'ha disparat a aquestes comarques, sobretot a les Garrigues i al Segrià, perquè és on es podrà veure l'eclipsi completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes, Júlia Albacar.
3: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona, una situació inèdita perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
4: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
3: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
5: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
3: Que remarca que este fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses del sector han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
0: I saltem ara a les comarques de Girona, perquè també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, Girona, Fèlix Martín.
6: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
8: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
6: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
0: Són les 2:26, fins aquí la informació relacionada amb l'eclipsi. Fem una pausa i de seguida ens mirem al món.
27: Catalunya migdia.
28: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
27: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
27: Catalunya migdia.
0: Ho Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Transtran i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau pel negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
9: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
7: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: I no deixem de parlar de Rússia, perquè Síria ha arribat a un acord amb Moscou sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin, Jordi.
9: Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a finals de 2024 de negociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant les converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit al país, però el Kremlin ho va rebutjar.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El tifó Dolphin ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha provocat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones i la cancel·lació de gairebé un miler de vols. Es tracta del cicló tropical més potent d'aquest any al país, Laura.
10: Un tifó que ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Posteriorment s'ha afeblit en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per a residents i turistes.
11: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
0: Alerta si feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Per tant, treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes, Gemma Sagrera.
12: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
13: Nosaltres el que demanem és que sigui, d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
12: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
0: I a Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35%, segons dades de la Fundació Carles Pi, Sunyer i Pilar García.
14: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta al Montsià fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
15: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
16: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
14: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
0: Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
17: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
18: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
17: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: I a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Busoms.
19: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de Pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupa fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
20: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segon campanya com ens anirà el tema de la floració.
19: El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
21: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs nos haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
19: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
0: I el pàrquing del Prat de Peiró a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment demà dimarts al matí després de l'esllavissada per terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Espot, Pau Rovira.
22: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
23: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
22: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí es pot els vehicles aparcats durant la nit.
27: Catalunya migdia.
28: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
24: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
27: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
30: Sí. És una central ja de nova generació.
28: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT.
32: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
33: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí.
0: I
1: a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
2: Catalunya migdia.
0: Tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar de dimecres, Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Valèria Obereda.
3: El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Boixaderas. Però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival, amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
4: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
3: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
4: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
3: Les entrades estan exaurides per a una de les propostes més originals de la temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
0: I el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaires, el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
6: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
5: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: I ara les estrenes de la setmana amb la Clàudia Roses.
7: Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Hi actuen Jessica Rein i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres de Prime Video.
8: When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
7: Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney Plus. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
9: Camp Rock is where I finally get to focus on my music with no distractions.
0: I anem ràpid als esports. Queden 19 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: 10 d'agost, i ja sí. Ho podem dir, eh? Aquesta setmana comença la Lliga Primera i a Segona.
10: És d'hora, sembla d'hora, però no. I a més, tot i que la Lliga comença aquesta setmana, molts equips encara tenen la feina per fer. El Barça va jugar dissabte un triangular a Udine i el Barça, que hem de dir que no comença la Lliga aquest cap de setmana, encara té dos expedients calents i que són, a més, molt importants. Continua preparant l'inici de la temporada, encara sense bona part de la plantilla, tot i que, per exemple, Joan Fito, com estem? Bona tarda.
2: Què tal, Macià? Bona tarda.
10: A poc van tornant els futbolistes. Qui no va viatjar a Itàlia va ser Marc Cassadó, tampoc va viatjar a Runi Bardagi. Atenció, perquè avui l'extrem suec no ha pogut acabar l'entrenament.
2: A veure, ho explica, ho avança el diari Esport, possible lesió greu de Runi Bardagi. No ha pogut completar l'entrenament d'aquest matí. Explica l'Esport que Runi s'hauria fet una lesió greu al genoll. Ja en va patir una fa uns anys Runi. Encara no hi ha comunicat del Barça. El Barça no ho ha comunicat. El club parla de tema delicat, per tant, a l'espera d'aquest possible comunicat, si es confirma la notícia, Runi Bardagi podria estar allunyat uns mesos dels terrenys de joc a causa d'aquesta possible lesió greu al genoll. El suec no va viatjar dissabte a Udine per evitar possibles lesions, pendent de resoldre el seu futur. Tampoc ho va fer Marc Cassadó, també pel mateix motiu. Per tant, la notícia és que Runi Bardagi, segons l'Esport, podria tenir una lesió greu al genoll.
10: Bé, seguirem aquest expedient de Bardagi, que sembla, doncs, important, perquè es podria perdre bona part de la temporada. I a hores d'ara, Deco té dues carpetes obertes que són molt importants, perquè el Barça està treballant, no?, amb dos casos, un que entra i l'altre que surt.
2: Sí, diversos noms sobre la taula. El primer, el que s'ha de resoldre més ràpid, és el de Ronald Araujo. S'hauria de fer oficial les pròximes hores la seva sessió al Liverpool. Està tot acordat. Araujo, que assumirà el Liverpool el 100% de la seva fitxa, la pagarà tota i es guarda una opció de compra no obligatòria a final d'aquesta sessió d'entre 50 i 60 milions d'euros. Els altres dos noms calents són els de Rodri i de Ferran Torres, tots dos encara de vacances, han de tornar aquesta setmana a la feina. En el cas de Rodri, el Barça vol intentar evitar que es reincorpori als entrenaments del Manchester City. Ahir, però, el seu entrenador la temporada vinent, Enzo Maresca, va dir que l'espera el dimecres.
11: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Diu Maresca que l'espera dimecres, hauria de passar les proves mèdiques dimecres. Rodri es va operar de l'esquena fa unes setmanes, s'hauria de reincorporar a la dinàmica del City el divendres. L'altre nom és el de Ferran Torres. Acord total entre Ferran i el Barça. Falta ara que el Barça es posi d'acord amb el Paris Saint-Germain. El París encara no ha fet arribar una oferta per Ferran. Quan la faci arribar, el Barça valorarà aquesta oferta i, en principi, estan condemnats Barça i Paris Saint-Germain a posar-se d'acord, perquè recordem que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, el gener podria negociar amb qualsevol club. Tots dos, Rodri i Ferran, doncs s'haurien de aclarir aquesta setmana en la qual entrem.
10: Molt bé, el que no sabem si s'aclarirà aquesta setmana o si s'aclarirà mai, és un jugador que avui ha tornat a la feina després del Mundial i que respon al nom, que ja sabrà tothom, de Julián Álvarez.
2: Sí, perquè avui era el dia Julián, perquè tornava a la feina amb l'Atlètic de Madrid, s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone. No serà així, perquè l'Atlètic de Madrid ha tornat avui de Seúl, on ha fet una mini gira de pretemporada. Julián ha passat avui les proves mèdiques aquest matí, però Simeone ha donat festa a la plantilla fins dimecres, per tant, no s'ha retrobat amb Simeone. A més, Simeone no estava a Madrid, no ha tornat amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid de Seúl, per tant, no s'han pogut trobar Julián i Diego Pablo Simeone. Ho faran dimecres, quan l'Atlètic de Madrid torna als entrenaments. El Barça insisteix en Julián, espera un gest del davanter argentí, però, de moment, fins dimecres, doncs, paciència amb Simeone, amb Julián i també amb l'Atlètic de Madrid.
10: Molt bé, això pel que fa al Barça masculí. El femení, males notícies, perquè hi ha una jugadora important que potser no té una lesió tan greu com la de, potser, de Bardagi, però és una lesió de diverses setmanes.
2: Sí, s'ha lesionat Kika Nazaret, lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra, 4 setmanes de baixa. Com sempre, l'evolució et marcarà la disponibilitat i el retorn amb l'equip. El Barça acaba avui la seva estada en camp. L'equip torna avui, per cert, trobada en camp entre l'Andorra i aquest Barça femení, amb Gerard Piqué al capdavant. S'han trobat Piqué amb Pere Romeu també a Maitana. Dimecres, primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, el Johan contra el Montpellier.
10: I l'Espanyol, doncs, que ja compta els dies que falten per debutar a la Lliga, perquè aquesta setmana torna el futbol de primera divisió i els blanquiblaus debuten a casa, Josep Gaia, diumenge contra el Llevant.
12: Sí, aquesta setmana arrenquen els entrenaments previs d'aquest primer partit i diumenge a les 7 de la tarda estrena la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Espanyol continua volent reforçar la plantilla. Segons apunten diferents mitjans italians, l'Espanyol està negociant amb l'Inter de Milà per incorporar el futbolista francès Isiaka Kamate. El traspàs rondarà els 3 milions d'euros i el conjunt italià es reservarà el 50% d'una futura venda. Kamate ha jugat aquesta temporada a l'Inter Sub-23, a la Sèrie C italiana, i és un jugador que pot fer tant d'interior com d'extrem. S'espera que aquesta setmana es faci oficial el fitxatge i així es converteixi en la cinquena incorporació de l'equip de Manolo González.
10: L'Espanyol masculí, que debutarà diumenge a la Lliga, el femení, que encara li queden més de 15 dies.
12: Exacte, l'Espanyol femení continua preparant la temporada 26-27. Dimecres les blanquiblaves jugaran el tercer partit amistós de pretemporada. Serà contra l'Europa a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte jugaran el quart amistós, serà contra el Badalona, també a les 7 de la tarda.
10: Minuts i seran les 3 de la tarda. Al Madrid aquest matí s'han incorporat alguns dels jugadors internacionals que van jugar al Mundial, entre els quals Carles Vila, el francès Kylian Mbappé.
13: Els altres tres jugadors que han començat aquest matí els entrenaments són Cucurella, Konaté i Tchouaméni. Encara faltarà un altre internacional per completar la plantilla, l'anglès Bellingham, que no s'incorporarà fins dimecres, tot esperant, això sí, que hi hagi altres novetats pel que fa els reforços abans del començament de la temporada. Els que han arribat avui han passat el pertinent test físic, la revisió mèdica, abans de posar-se a les ordres de José Mourinho. Tot això el mateix dia que una de les incorporacions mediàtiques de l'equip blanc, el portuguès Bernardo Silva, ha celebrat els seus 32 anys amb la resta dels seus nous companys. El Madrid encara ha de jugar dos amistosos més abans del començament de la Lliga. Dimecres, sense cap dels jugadors que avui ha arribat, ni tampoc Bellingham, s'enfrontaran al Deportivo de la Coruña, el tradicional trofeu Teresa Herrera. Dissabte jugaran contra el Schalke 04 alemany. De moment, els blancs han disputat dos partits de pretemporada, amb un empat a dos gols davant la Fiorentina i una victòria aquest cap de setmana per 1-2 contra el Ferencváros. Recordem que el Madrid ha ajornat el primer partit de Lliga i que debutarà la segona jornada a Cornellà contra l'Espanyol. De fet, la seva estrena al Bernabéu no arribarà fins al 22 d'agost davant la Real Societat.
10: I aquest cap de setmana han començat diverses lligues europees. Per exemple, als Països Baixos hem estat pendents, Joan Fitó, del debut de Ter Stegen, que va guanyar la primera jornada amb l'Ajax.
2: Sí, va debutar més Ter Stegen amb victòria. Portaria 0-2 amb el Zwolle. Debut perfecte per a Ter Stegen, que va ser elegit el millor jugador del partit, i també per Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
10: Un ex del Barça, que ha fet ja el primer entrenament amb el PSG.
2: Sí, Lucas Digne, que arriba al PSG procedent de l'Aston Villa, va ser presentat ahir com a nou jugador del club parisenc. El seu rol com a veterà serà el de suplir a Nuno Mendes quan el portuguès no estigui disponible. Digne té 33 anys i jugarà fins als 36 al París, si compleix, evidentment, el seu contracte. Podria debutar, a més, el dimecres a la Supercopa d'Europa, precisament contra l'Aston Villa, que és el seu ex-equip.
10: Molt bé, un autèntic golaç a la Lliga, bé, a Portugal, golaç de Pau Víctor, no?, amb l'Sporting de Braga.
2: Sí, al camp d'un equip cridat a evitar el descens, el Moreirense, que va empatar en el temps de descompte. Els portuguesos van fitxar fa 15 dies el jugador del Barça per 12 milions d'euros, més 3 en variables.
10: Ahir va ser el torneig històric passant calor, Joan.
2: Passant molta calor.
10: Passant molta calor i veient com l'Europa s'enduia el torneig de manera merescuda.
2: Sí, un bon partit de futbol. Quan s'havia disputat mitja hora el partit, ja guanyava per 3-0 l'Europa al Badalona. A segona part, els de Gràcia van aconseguir neutralitzar la reacció del Badalona, que es va arribar a posar 2-3, i el partit va acabar 2-5. És el segon torneig que els històrics que suma el Badalona, 40 edicions, segon torneig pel conjunt graciem.
10: Molt bé, l'Europa.
2: L'Europa, sí.
10: L'Europa, eh? Has dit em sembla que has dit el Badalona.
2: Segon torneig de l'Europa.
10: De l'Europa.
2: Sí.
10: I atenció, perquè bé, atenció, ja fa dies que en parlem d'això, però sembla que hi ha cada vegada més federacions que responen a la FIFA. Eh?
2: Sí, la centroamericana, l'asiàtica, han respost a la FIFA en un comunicat fet públic avui. Demanen més transparència a l'organisme arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc.
10: La La setmana passada parlàvem de la pluja de medalles a l'europeu que es fa a París, de natació. Bé, avui ha començat la natació en línia, aquí segurament no hi haurà tantes medalles, i competeixen Carles Vila, però 8 catalans.
13: A la jornada d'aquest matí cal destacar la classificació d'Ainhoa Campabadal i Irene Círcules per la final d'aquesta tarda dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat al segon lloc de la seva sèrie eliminatòria. Ian Florencio ha estat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. Demà al matí, Luca Hoek disputarà les sèries eliminatòries dels 100 lliures. Els 4x100 estils mixta, demà hi participen Nil Cadavall, Ian Florencio i Naira Sobreviela. Demà mateix es disputen a la jornada de tarda les finals d'aquestes modalitats. Dels catalans, Ainhoa Campabadal ha progressat molt als 200 metres lliures amb opcions de disputar la final i fins i tot lluitar per alguna plaça de podi. També caldrà estar atents a Irene Círcules, que arriba en un gran estat de forma després de batre rècords nacionals en categories de formació durant el mes de juliol al trofeu Club Natació Sabadell. Competirà en les proves de 50 metres i 100 esquena amb l'objectiu de consolidar-se en l'èlit absoluta. Hi ha 12 nedadors més a l'equip espanyol en aquest europeu que neden en clubs catalans, alguns amb opcions de fer un bon paper a París. El que té més números per lluitar per les medalles és Hugo González, nedador mallorquí del Club Natació Terrassa. El triple campió d'Europa és candidat al podi als 100 metres, als 200 esquena i als 200 metres estils. A la categoria femenina, la mallorquina Estella Tonrat arriba amb el segon millor temps a l'europeu, als 200 metres esquena, només per darrere de la bielorussa Anastasia Skurdai. Hi ha un grapat de grans estrelles en aquest europeu de natació. La més valorada és el francès Léon Marchand. Nedarà a casa amb opcions de medalla a totes les proves que disputarà, als 200 metres, 400 estils, als 200 papallon i també als 400 lliures. També caldrà estar molt atents a la sueca Sara Sjöström, que per aquest campionat només disputa els 50 lliures i els 50 papallona, on és la clara favorita la medalla d'or. La neerlandesa Marit Stenbergen disputarà 5 proves. Té el rècord al món, recordem-ho, als 100 lliures. El britànic Adam Peaty vol recuperar el títol als 100 braça i els italians Tommaso Conn i Nicolò Martinenghi són també els favorits a les proves de velocitat d'esquena i braça.
10: De l'europeu de natació d'atletisme, perquè avui ha començat a Anglaterra, a Birmingham, el campionat d'Europa, una de les cites més grans a la temporada en atletisme. Fins diumenge hi ha 1.600 atletes de pràcticament 50 països que competeixen per convertir-se en això, en campions continentals, amb moltes de les grans estrelles mundials i amb una, Josep Gaia, important representació del nostre país.
12: Sí, en total són 22 atletes d'origen català que competiran a Birmingham. 19 ho faran amb llicència federativa catalana, mentre que també hi haurà l'andorrà Nahuel Caravan, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente, amb llicència pel País Basc, i l'Erato Pagès, amb llicència per Madrid. Aquest matí, l'esplui Jaime Guerra s'ha classificat per la final de demà de longitud després de fer la sisena millor marca de les semifinals. D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè de la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. Aquesta tarda serà el torn de la barcelonina Laura Redondo en la classificació de martell A i B, i fins a 6 catalans podrien participar a la final de 4x400 mixt. Més enllà de la representació catalana, l'europeu reunirà bona part de les grans figures de l'atletisme mundial. Entre ells, noms com Armand Duplantis, actual campió del món i gran referència del salt en verge, Matia Furlani en longitud o Maria Pérez en mitja marató.
10: El Mundial de MotoGP ja ha cobert la primera cursa de la segona meitat de la temporada. A la Gran Bretanya, el poder de les Aprilia, Damià Aguilar, va deixar Marc Márquez empipat i preocupat.
14: Marc Márquez va marxar molt empipat. Les Aprilia són implacables. Marc Márquez diu que amb la Ducati fa, però no és cert. Aquest cap de setmana ha enviat un missatge a la fàbrica.
15: Y poner cada uno de su parte para hacerlo mejor.
14: Això va ser dissabte, un dia que hauria pogut criticar el fabricant dels pneumàtics Michelin hi va callar. Novè dissabte i setè diumenge és un bagatge menor. Silverstone estava marcat com a difícil, però ha resultat ser molt difícil perquè, a més, Márquez, Marc, no ha estat la millor Ducati. Aquest privilegi el té Àlex Márquez, ahir quart. El tro de Cervera s'encomana ara al circuit Talismà d'Aragó, però conscient que ha de poder rendir a tot arreu.
15: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido más mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora vienen 3-4 circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
14: La general de MotoGP s'obre una mica. Hi ha 6 pilots amb un marge de 56 punts. Lidera Jorge Martín i tanca el grupet el guanyador d'ahir, Raúl Fernández. Aprilia està donant una lliçó i segueix desenvolupant una moto a qui només li queden 6 mesos de vida.
10: I per cert, Damià, aquest diumenge es va tancar el Mundial d'Enduro a Gales. Els títols importants estaven ja decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot a Súria no va renunciar a afegir més victòries, no, Damià, al seu palmarès.
14: A Ryder Gales, el 9 vegades campió del món va aconseguir un nou doblet, de manera que surt invicta a la categoria Enduro 1, amb 14 victòries, i a Enduro GP deixa un bon balanç amb 10 victòries en 14 curses. Josep Garcia a 3CAT Info.
16: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també. Però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
14: El Mundial d'Enduro 2027 ha de començar a Huelva el primer cap de setmana del mes d'abril de l'any que ve.
10: I ahir vam tenir una ciclista catalana a l'elit del ciclisme mundial. El Tour de França, la prova més important, va veure com Pau Blasi aconseguia una de les posicions de privilegi. I ara toca saber, Isaac Vilalta, on correrà l'any que ve.
17: Sí, sí, la Paula ha estat excepcional en aquest Tour de França, tot i passar alguns dies, no diria que crítics, però sí molt durs, tant físicament com, sobretot, mentalment. Al final, però, ha fet un tram final de prova excel·lent. Ha acabat cinquena a la general. Ahir va ser segona a l'última etapa i, sobretot, ha treballat i moltíssim

0: Pel seu segon tour, per davant de Casiana Viadoma i Elisa Longo Borghini. Paula Blasi, 23 anys, i en la seva primera participació a la ronda francesa ha estat cinquena. Ara cal saber on correrà l'any que ve. Aquesta setmana el seu entorn vol decidir i deixar clar quin és el seu futur. Pot continuar a l'UAE, té un any més de contracte amb una clàusula de 100.000 euros, pot anar al Lidl Trek o pot anar al Movistar, que ha agafat avantatge aquestes últimes setmanes. Qui segur que anirà al Movistar és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès tanca una etapa a l'AGE Insurance i ho fa després d'un excel·lent tour en el paper de gregària treballant, entre d'altres perquè Quim Lecour, la seva companya, guanyés una etapa en aquesta edició.
1: Gràcies, Isaac. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més a les dues.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera del Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar l'anomenat Plater, el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on es preveu que hi hagi més afluència de visitants. Per cert, que Salvament Marítim té a punt un operatiu especial per controlar l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Els cossos de seguretat han fet pedagogia en clubs, nàutics i empreses de lloguer per recordar que la normativa no permet que les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, puguin navegar durant l'eclipsi. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tatarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i n'han ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. L'eclipsi solar de dimecres planarà en la sisena edició del Festival Jordi Savall, que arrenca avui. Fins diumenge, una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en un lloc secret coincidint amb l'hora de l'eclipsi.
2: Esports.
4: El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances. L'equip blaugrana està pendent de l'estat de Rooney Bardghji, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i es tem que pugui ser una lesió greu. L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures. Aquest matí, Ian Florencio ha acabat cinquè als 4x200 lliures, mentre que Nil Calavall ha quedat eliminat als 100 metres blaça. Mentrestant, al campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificatòria i disputarà la final de salt de llargada.
3: Pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També s'esperen pluges al massís dels Ports i en punts de ponent. A la resta de Catalunya tindrem cel variable, amb una calor que continuarà intensa, amb màximes que tocaran avui als 38 graus.
2: Trescat Info.
3: Ara passen 4 minuts de les 3.

0: 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda Eloi Barrera. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos de militars que estan desplegats a la zona de la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's, ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edats i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
1: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
2: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
1: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno, para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
1: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
4: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
0: Doncs Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. Tot això 11 dies després d'aquesta crisi a Ceuta. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dues dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa, diuen, i més expulsions. En aquest comunicat vinculen la migració irregular a l'augment de delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el seu xoc diplomàtic amb Espanya. Recordem-ho que ara fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers a ports i aeroports. Avui al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea, que no està intervenint en aquest tema.
5: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen.
0: Recordem que arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir els controls als viatgers procedents d'Espanya, que diu que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a suprimir-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per qui arribi des d'Itàlia. Aquesta crisi fronterera entre Itàlia i Espanya està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Bruna, quan se li va preguntar per aquesta polèmica decisió d'Itàlia.
6: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
0: Expliquem justament ara com funciona Schengen i les seves exempcions amb Jordi Baró i Cèlia Sarnades.
7: Quines excepcions contempla Schengen?
8: Doncs hem de recordar que la raó de ser en primera instància de Schengen és la llibertat de circulació en un espai amb 450 milions de persones i 29 estats. Schengen, de fet, va més enllà de la Unió Europea. Per exemple, Suïssa, Noruega i Islàndia formen part de Schengen, però no de la UE. El tractat permet, això sí, reimplantar controls, però sempre ha de ser un últim recurs justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos, amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
7: Quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
8: Sobretot amenaces a la seguretat, per exemple, en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. És el que va fer, de fet, recentment França, incloent-hi Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vian. Avui, però, el principal motiu és la migració irregular.
7: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
8: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'ara d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui es comparteix frontera. Actualment són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
0: I encara afegirem sobre això que una petita pastera amb 230 persones ha arribat avui al Regne Unit creuant el canal de la Mànega des de França. És la xifra més alta registrada mai en un sol viatge, 230 persones. El govern del Regne Unit ha denunciat les tàctiques temeràries i perilloses, diu, de les bandes que trafiquen amb migrants, que utilitzen embarcacions no aptes per la navegació i cada vegada amb més persones a bord. El número d'arribades al canal de la Mànega, en qualsevol cas, ha baixat aquest 2026 en relació amb l'any anterior.
9: 3CAT Info.
0: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
10: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt mai registrat en aquest mes.
10: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats quan arribi la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I us expliquem també que l'incendi de niebla a Huelva ja afecta més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir, i està fora de la capacitat d'extinció ara mateix. Els bombers afronten una jornada extremadament complexa a causa dels canvis de vent. Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent aquest foc que ha obligat a tallar 5 carreteres i desallotjar més de 400 persones. A causa de la proximitat de les flames, també s'ha ordenat l'evacuació de 300 veïns de El Madroño, a Sevilla. Segons els serveis d'emergències, les ratxes de vent del sud-oest i els fenòmens associats al fum fan que l'incendi creixi de forma desorbitada. En dona detalls el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
11: No es una cuestión de medio, es una cuestión de comportamiento del incendio que no es que lo haga complejo, es que hay situaciones que lo hace imposible. Es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna posibilidad. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión.
0: A casa nostra, al País Valencià, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja poden tornar a casa després de ser evacuats per un foc que estava actiu des de divendres i que ha cremat més de 800 hectàrees. Segons l'última actualització, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, però estan també molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent que poden arribar aquesta tarda i que podrien complicar la situació. Antonio Rodríguez és el director tècnic de l'operatiu d'aquest incendi a l'Alt Maestrat.
12: Actualmente está en 21 medios aéreos disponibles para estar trabajando en incendio forestal. Seguimos con más de 300 efectivos y más de 50 medios terrestres.
0: I a Castella i Lleó hi ha 5 focs actius i preocupen sobretot els dos de Segòvia, que han obligat a evacuar dues poblacions.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí un minut arribarem a un quart de quatre de la tarda. El Pla d'Energies Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea. Això és el que assegura la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, assegura que el pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Per això exigeixen que es retirin i es torni a començar des de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar aquest Plater i per fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i prepara un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
13: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per poder ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
14: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el Plater, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions. Hem fet un visor per tal que la ciutadania també conegui el Plater, el pugui mirar i pugui presentar propostes en forma d'al·legacions en aquesta planificació.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà, diu, un segon procés d'informació pública.
9: El temps.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de quatre, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
15: Després dels ruixats que ens han acompanyat durant el matí a bona part de les comarques de l'interior del país, febles, també n'hem tingut a primera hora de la tarda que escombraven sectors del Solsonès, Berguedà i de la Cerdanya. Unes precipitacions que es movien entre els 2 a 3 litres per metre quadrat, destacant, per exemple, els 4 de Pinós i els 5 de Querol. Però això canviarà al llarg de la tarda, perquè s'esperen derruixats, i derruixats intensos concentrats en dues zones, l'àrea del massís dels Ports i comarques veïnes, i també cap al Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, Alt Urgell, i també podrien arribar a punts de la Noguera. Atenció, perquè en aquestes comarques, especialment les del Pirineu, podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyat d'algun fenomen extrem. A la resta del país, un temps que predominarà assolellat o, com a molt, amb el cel variable. I tot això amb unes temperatures que avui baixen una miqueta a les comarques de Girona, però que tot i així a Girona han tocat ja la xifra dels 37 graus i s'espera que cap a Ponent les màximes estiguin entre els 36 a 38 graus. Aquesta situació meteorològica d'avui tindrà continuïtat demà, amb núvols matinals, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna goteta, poc important, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Ja només falten dos dies perquè arribi l'eclipsi total de sol i, justament amb aquesta previsió a l'horitzó, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% del fenomen. A Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que, recordem-ho, no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, a 3CAT Info.
16: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol estigui íntegrament tapat per la lluna, es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Lleida. A la resta de Catalunya, l'eclipsi no serà total i s'haurà de mirar sempre amb les ulleres posades. Des del Departament de Salut han reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent i posaran més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària i també als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i de Lleida. Recordem, si mirem l'eclipsi sense les ulleres homologades, podem acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles. I encara sobre l'eclipsi, Salvament Marítim té a punt un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no poden navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Boigues.
17: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
18: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
17: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Allegue ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
0: Gràcies, Ricard. I també aquest dimecres el Montmaneu, el cim més alt de la comarca del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugui anar a veure l'eclipsi. Ho han decidit avui mateix els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i perquè temen que puguin bloquejar-se els camins que porten cap a aquesta muntanya. La prohibició afecta tant vehicles com persones i començarà ja demà al migdia. Recordem que aquesta zona es va cremar l'any 2003, Lleida, Noelia, Caselles.
8: No es podrà pujar ni a la zona del pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
19: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
8: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
19: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
8: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
0: Gràcies, Noelia. Per cert, que aquest eclipsi també tindrà efectes sobre l'àmbit de la cultura, perquè aquesta setmana comença la 6a edició del Festival Jordi Savall, que aquest any justament estarà marcada per aquest eclipsi solar de dimecres. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes musicals que combinen música antiga amb creació contemporània. El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas. Però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival musical amb una visió molt particular, com explica el mateix Jordi Savall.
20: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
0: Justament una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
20: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
0: Les entrades estan exaurides per una de les propostes més originals d'aquest festival. Serà un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
9: 3Cat Info.
0: Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic al 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades comercials i també que s'evitin fraus. El 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. I després, el 17 d'octubre, serà vigent l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar a la trucada per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López és el ministre per la transformació digital.
21: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también
2: todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons el ministre, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
9: 3CAT Info.
0: El tifó Dolphin ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha comportat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones, a més de la cancel·lació de gairebé un miler de vols. És el cicló tropical més potent d'aquest any al país, a la Xina. El fenomen ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 150 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Després s'ha afeblit en forma de tempesta de temporada, en forma de tempesta tropical, volíem dir. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys i això ha provocat moltes afectacions tant pels residents com pels turistes.
21: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
0: Els dos aeroports de la ciutat han hagut de cancel·lar un miler de vols i China Eastern Airlines ha comunicat que reprendrà les connexions progressivament les pròximes hores. Es manté l'avís taronja per pluges intenses en diverses zones de l'est i el centre de la Xina.
9: Esports.
0: Fins al punt de dos quarts amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
22: Hola, bona tarda. El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances. L'equip blaugrana està pendent de l'estat de Roni Bardaggi, lesionat a l'entrenament. Segons ha publicat el diari Sport, podria ser una lesió greu del genoll. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i, de fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana passat per precaució. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City. Rodri encara està de vacances, però demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic Madrid, Simeone, diu que té clar que no volen que l'argentí marxi al Barça.
23: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
22: El pròxim amistós del Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. D'altra banda, el Barça femení acaba avui l'estada en camp. Dimecres, primer amistós, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier. Les blaugranes perden Kika Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'abductor major de la cuixa esquerra. Avui han començat a París les proves de natació en línia al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campa Badal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc a la seva sèrie. Per la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campa Badal i Ciércoles, amb l'equip espanyol, sortiran amb el 6è millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, el nedador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie i el Sembrassa, Nil Cadavall, ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
24: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
22: També avui ha començat l'europeu de l'atisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
25: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
22: I l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final del 800 metres després d'acabar 5è a la seva sèrie. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de Martell A i B.
9: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
22: Aquesta tarda s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta tarda és almenys la intenció, aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar 5è en la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment 3 opcions sobre la taula. continuar a l'equip UAE, fitxar pel Lidtrek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi, però, té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi també ha estat la segona millor jove i va ser segona a l'última etapa d'ahir a França. Sentim-la en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: I nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
9: Trescat Info.
22: En motor, a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, sisè triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kai Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep Garcia, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final dels Gales d'ahir. El pilot de Súria es va proclamar campió a les dues categories, l'enduro GP i l'enduro 1, això a l'anterior prova de França.
3: Dos quarts de quatre.
0: A aquesta hora de Trescat Info us destaquem que el govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los a les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com aquí al Mediterrani. I més de 300 municipis catalans estan organitzant per aturar el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori, el conegut com a Plater. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. A partir d'ara us explicarem que treballar des d'una segona residència pot comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat prèviament amb l'empresa. Així ho denuncien sindicats com la UGT, que reclamen una regularització concreta davant aquesta modalitat del teletreball que continua sense estar prou ben regulada. I els Mossos d'Esquadra alerten d'un repunt en el tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos cadells que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
22: Doncs que el Barça està pendent de l'estat de Rooney Bardaggi, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i estem que pugui ser una lesió greu. Mentrestant, l'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, amb qui ja ha passat la revisió mèdica.
0: I pel que fa al temps, tindrem una nova tarda de ruixats i tempestes al Pirineu, sobretot aquest cop entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També esperem precipitacions intenses en algunes zones dels ports i de Ponent. A la resta del país tindrem cel variable amb una calor que continua intensa i màximes que tocaran aquesta tarda als 38 graus. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts de 4 de la tarda. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides que han anat apareixent a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels militars que estan desplegats a la zona fronterera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los ara als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
4: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
5: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable. es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
4: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
6: Però sí que hem reforçat personal, la delegación de gobierno, para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
4: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil. S'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família, i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
7: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
0: Gràcies, Paula. I mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després que explotés la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més mà dura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions molt diferents, les úniques dues dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, i ho han fet amb aquest comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. Les dues líders vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, recordem-ho. Ara mateix els dos països tenen suspès l'espai de lliure circulació Schengen i estan fent controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports.
9: 3CAT Info.
0: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França i el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Riu, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal aquest estiu. Carlo Bontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
10: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt registrat mai en un juliol.
10: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujar de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor, quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua que encara s'estarà evaporant, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I encara sobre els efectes d'aquestes altes temperatures que estem vivint aquest estiu, les calorades d'aquests mesos han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. La calor extrema també afecta els animals de companyia, i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents als seus comportaments. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta més aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, explica que pot ser un senyal que l'animal efectivament té calor.
11: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
0: També és important no obligar els gossos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
11: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos que tenen el morro xato són especialment sensibles a la calor.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I alerta les persones que feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o l'acord de teletreball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació després s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar prou regulada en molts convenis. Això genera problemes i també inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
12: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o de la negociació col·lectiva.
9: 3CAT Info.
0: A Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35%, segons dades de la Fundació Carles Pissunyer. És una informació de Pilar García.
13: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius, i també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
14: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
15: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
13: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
0: Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant els més de 8.000 que hi va haver la primera meitat de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois de metro, que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació de possibles fets delictius. I els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est i que no tenen prou garanties sanitàries. Informa des de Girona Laia Claret.
16: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
18: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
16: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Gràcies, Laia. D'aquí un parell de minuts seran 3:15 de la tarda. En pàgina internacional, Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tartarstan i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una 70 en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, que és clau pel negoci del petroli i del gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la seva capital. Anem, doncs, a Moscou. Cristina Solies.
2: L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
8: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
2: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: Per cert, que Síria ha arribat a un acord amb Rússia sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de Bashar al-Assad, recordem-ho, que era un aliat del Kremlin. Rússia té 2 bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord, tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians.
9: El temps.
0: A 3:15, la previsió amb el Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement de nuvolades. Nuvolades que s'espera que creixin a la meitat oest del país, concentrant en els ruixats, que poden ser intensos, cap al massís dels ports i també cap a les comarques pirinenques, als Pallars, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i fins i tot podrien arribar al nord de la Noguera. Unes pluges que podran ser localment intenses i que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la costa, el temps serà una miqueta més assolellat, tot i els intervals de núvols que hi puguin aparèixer. I tot això dominat per un dia de calor. Calor intensa. De nou, màximes al voltant dels 37 graus cap a les comarques de Girona. A punts de la Catalunya central, entre els 35 i els 37 graus. Cap a Ponent, el termòmetre es pot enfilar fins als 38 i a la façana costanera, més curta, però a canvi, molta xafogor. Ambient xafogós amb unes màximes que es mouran entre els 32 a 34 graus.
19: Les tasques d'extinció van bé.
20: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
20: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
20: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Avui és dilluns 10 d'agost de 2026, comença la collita de la pera més estesa, la pera Conference, a les comarques de Lleida. És una pera molt popular, però també és la més sensible a la calor, perquè originàriament ve del nord d'Europa. Això vol dir que aquesta pera Conference produirà menys i farà fruits més petits aquest estiu per culpa de les calorades. Ara bé, les vendes sembla que arrenquen amb bons preus per als pagesos. Ens ho explica des de Lleida l'Estela Bussoms.
26: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus sumades a la falta de pluges han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de pera Conference.
27: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès
1: de calor molt gran i ja veurem de cada segon campanya com ens anirà el tema de la floració.
26: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de Fruita Dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta, però, que el cultiu de la pera conferens perilla.
3: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però, bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
26: També va haver l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
5: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
26: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
0: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda. Obrim pàgina cultural, parlem de les estrenes a les plataformes audiovisuals d'aquesta setmana. Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol més destacat d'aquesta setmana, juntament amb la tornada de la saga musical de Disney, Camp Rock 3. Ens ho explica la Clàudia Roses.
22: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens, arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, excepte unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
23: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
22: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'ex militar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No sé de ser a bona suerte, arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
24: You hungry?
25: Starving.
0: Gràcies, Clàudia. Hem repassat ja les estrenes a les plataformes audiovisuals d'aquesta setmana i ara fem un cop d'ull a l'agenda musical d'aquesta nit. Diversos festivals catalans ofereixen una nova jornada de concerts amb grans èxits i també amb noves propostes de tots els gèneres. Els escenaris de Roses, Sitges, Sant Feliu de Guíxols o Cambrils acolliran actuacions per tots els públics. Els ha recollit l'Adrià Clotet.
27: El grup Siloé actua aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Presentarà Terrorismo Emocional, el seu últim treball. Són 10 propostes i n'és com un homenatge a les cançons i paraules que han acompanyat i transformat la vida dels seus integrants. Siloé s'ha consolidat com una de les bandes més destacades del pop alternatiu del moment. Ana Torroja posarà aquesta nit el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc del Pinaret. L'artista, amb 4 dècades de trajectòria, hi arribarà amb la gira internacional Si acaba del show, que presenta el seu nou disc d'estudi i combina cançons seves amb grans èxits de Mecano. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que si me fue del alma, contigo me voy, yo me voy. Yo... Rosario Flores canta avui al Festival Terramar de Sitges en la seva nova gira, Universo de Ley. El disc inclou 15 cançons i diverses col·laboracions. Rosario revisita així algun dels seus temes més emblemàtics, com Sabor Sabor, Estoy aquí, como quieras que te quiera, fusionant el pop, la rumba i l'essència flamenca. I el Festival Sons del Món acull avui la banda de tribut God Save the Queen, que repassa els grans èxits de Queen. La Ciutadella de Roses ofereix l'espectacle que commemora el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El tribut argentí repassarà els grans èxits de Queen.
0: I el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. El certamen acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats en aquesta zona del sud del país. Tarragona ara, Clara Chavarría Domingo.
4: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
6: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
4: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: Gràcies, Clara. Va, i abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord i en climes molt més freds. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot del cercle polar àrtic. Fins ara se n'havien vist exemplars a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps, però mai tant al sud, mai aquí, a casa nostra. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial d'aquest ratpenat que ha aterrat sorpresivament ara a casa nostra.
20: Esports.
0: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances, però el Barça està pendent a hores d'ara de l'estat de Roni Bardaggi, lesionat a l'entrenament. Segons ha publicat el diari Sport, podria ser una lesió greu de genoll. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur. De fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana per precaució. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City. Rodri encara està de vacances i demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic de Madrid, Simeone, té clar que volen que l'argentí marxi... Tenen clar que no volen que l'argentí marxi al Barça.
10: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
7: Mentrestant, el Barça femení acaba avui l'estada en camp. Dimecres, primer amistós, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier. Les blaugranes perden Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada. Y encara en futbol, el català Marc Cucurell s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid.
11: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
20: Trescat Info.
7: Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc de la seva sèrie per la final, que es disputarà aquest vespre. Quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal i Ciércoles, amb l'equip espanyol, sortiran amb el 6è millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, a masculins, el nadador d'Esplugues i Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie. I el 100 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
12: Bueno, no está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
7: També ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
13: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
7: A Birmingham, també l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final de 800 metres després d'acabar 5è de la seva sèrie. I a la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà a la classificació de martell.
20: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paulo Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar 5è a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment 3 opcions sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del programa on, com sempre, fem un viatge cap enrere en el temps per a recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui tornem a un any en concret, això ja feia moltes edicions que no ho fèiem, i ens desplacem, en aquest cas, a l'any 1999 per a recuperar els èxits d'aquell any. Tenim molt a dir, tenim molt a escoltar, tindrem uns quants capítols que dedicarem a aquest any, el 1999. Comencem amb una compilació que es deia Music Bank i que ens portava els millors temes d'Alice in Chains fins a la data, poc després de la mort del seu vocalista Layne Staley. I en aquest cas, aquesta que ja sona és una de les últimes cançons que van registrar Layne Staley i que encara no s'havia publicat. Get Born Again.

Interessant proposta de Alice in Chains, la que sonava aquell 1999, com us dèiem, formava part d'una recopilació que es va anomenar Music Bank i que ens portava tota la música d'Alice in Chains remasteritzada amb versions inèdites, amb cares B, amb gravacions en directe i incloïa també dues cançons que fins aquells moments havien resultat inèdites. Es van enregistrar l'octubre de 1998 i van ser les últimes gravacions amb el vocalista original d'Alice in Chains, Layne Staley. Hem escoltat aquest Get Born Again i un altre tema era Died, que també formava part d'aquest LP. Avui revisant èxits del 1999 a Rock and Classics, seguim ara amb Alanis Morissette i amb el seu Unplugged, el seu treball acústic que ens portava una versió molt interessant del seu tema Joining You, Alanis Morissette.

0: often.
1: Quina és la millor cançó de la història?
2: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
3: Amb Esteve Llop.
4: Estem situats avui al 1999, estem revisant èxits d'aquell any, com per exemple aquest de Gary Moore, que ens va sorprendre amb un treball entre elèctric i electrònic, a Different Beats. I un exemple des d'aquest treball és aquest tema, Lost in Your Love.
1: Rock and Classics.

0: Aquell 1999 els Rage Against the Machine ja no tenien tanta volada com els seus orígens, però en qualsevol cas aquí estava aquest treball que es deia The Battle of Los Angeles i aquest va ser un dels seus singles que va sonar aquell 1999, Guerrilla Radio.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I ara seguim amb un artista que ja començava a estar, doncs, diguem, força consolidat, força ben posicionat. Ell és Ben Harper i des del seu treball Bird to Shine seleccionem aquest tema tan divertit que es diu Steal My Kisses.

Un artista molt polivalent, molt, molt interessant. Ha fet moltíssimes coses diferents, s'ha centrat en els últims anys en el blues, però als anys 90 doncs, ens portava una mescla de música rock, de música tradicional americana, de pop, música d'arrels, diguem, posada en una... en un entorn, podríem dir, més modernitzat. Seguim amb els Cranberries. Els irlandesos giraven llavors un treball molt rodó, molt fresc, que va tenir molt d'èxit. Es deia Bury the Hatchet. Escoltem un dels seus talls, en un altre programa n'escoltarem més. Aquest es deia Animal Instinct.

Des de Califòrnia, els Red Hot Chili Peppers tornaven triomfalment aquell 1999, afortunadament amb un John Frusciante, el guitarrista tota la vida de la banda, que després de molts problemes amb les drogues va haver de deixar el grup a mitjans dels 90 i no va ser fins aquell 99 que va tornar amb aquest gran treball dels Red Hots. Un disc anomenat Californication, que començava amb aquest tema increïble que es diu Around the World. I ara anem a música del nostre país, amb els Planetes, amb aquesta música alternativa creada, enregistrada i feta des de Granada. Aquell 99 treien un recopilatori molt especial, Los Planetas, que es deia Canciones para una orquesta química, un doble, que contenia algunes cançons inèdites i algunes tan noves com aquesta. Prueba esto, Los Planetas.

Un exercici molt curiós el que va tenir lloc aquell 1999. Es tractava d'agafar gravacions originals del rei del reggae, Bob Marley, i fer unes versions, una mena de duets post-mortem, en aquest cas amb l'artista Guru, malauradament desaparegut uns anys després, també després d'aquesta gravació. El disc es deia Chant Down Babylon. Els hereus de Bob Marley van permetre, no solament amb aquest treball, sinó amb molts altres, fer remixos dels seus temes més coneguts fins a la infinitat. Però en aquest cas, aquest era un treball diferent, perquè es tractava de, a partir d'una cançó original de Bob Marley amb les veus originals de Bob Marley, aconseguir fer una cançó totalment nova, en aquest cas ambientada amb la música, sobretot R&B i hip-hop, com aquest cas, aquesta versió de Johnny Was, que no s'assembla absolutament de res a l'original, però que em sembla molt, molt interessant. Seguim amb més èxits del 1999. Ara anem a música pop comercial de l'època, pop dance, podríem dir, amb la guapíssima Shania Twain. I aquest gran èxit, Man, I Feel Like a Woman.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Avui èxits del 1999. Anem ara amb un single des de la Gran Bretanya que sonava molt i molt bé, de la mà dels Blur, amb una cançó anomenada Coffee and TV, un single publicat el 28 de juny de 1999 i que formava part del seu sisè treball anomenat 13, publicat aquell 1999.

Coffee and TV, un single curiós dels Blur perquè el so ens rememorava els inicis d'aquesta banda britànica i no tenia pas massa a veure amb el so de la resta d'aquest treball 13 publicat el 28 de juny d'aquell 1999. Avui hem revisat èxits d'aquest any 1999 al Rock and Classics. Esperem que hagueu gaudit amb nosaltres. Esgotem ja els últims minuts del programa d'avui i com hem fet històricament al Rock and Classics, el que farem és dedicar els últims minuts del programa a la música dance de l'època. Els anys 90 van ser uns anys molt rics, potser podríem dir com els 80 també. Els 70 en una altra òrbita, però el 80-90 va ser semblants en aquest sentit perquè triomfaven tant el pop com el rock com la música dance. I ara doncs anem cap allà, cap a la música dance de finals d'aquella dècada dels 90 amb Alice DJ i aquest Better Off Alone per escoltar la música que sonava a les discoteques fa 25 anys. Gràcies per escoltar-nos. Tornem amb més Rock and Classics ben aviat. Que vagi molt bé.

0: Bona nit, són les 9. Més de 70 morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle de Cauca i l'Eix Cafeter. I també hi ha edificis col·lapsats i infraestructures afectades, i els equips d'emergència continuen encara buscant possibles atrapats. Les autoritats encara treballen per tancar el balanç oficial de víctimes. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, han identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. I, mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera davant del risc d'una nova entrada massiva. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui, doncs, mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar l'energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, també l'espanyola i europea, i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on calculen que hi haurà més afluència de visitants. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de la guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió de Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. I el govern vol crear una companyia nacional de teatre, a part també de la de dansa, com ja va anunciar aquest estiu. En una entrevista amb l'ACN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar també la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Rooney Bardaghi s'ha fet aquest matí una lesió al genoll dret que podria ser greu. Un Barça que rebutja la primera oferta del PSG per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. I als campionats d'Europa de natació, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles han quedat fora de les medalles. Els 4x200 metres

0: Info.
1: 9 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant aquesta magnitud dels danys. I la zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, també al Valle de Cauca i al Chocó, on s'ha situat l'epicentre. És el municipi de San José del Palmar. I també hi ha una vuitantena de ferits, segons ja han confirmat el president colombià. Hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i també altres infraestructures. Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes ara entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà. Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
5: Voy a liderar estas acciones, no están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
1: 7.800 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana a Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut també com a Triangle del Cafè entre Medellín, Cali i Bogotà. És una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
1: Des del Casal Català de Colòmbia estan ara pendents d'aquest terratrèmol i Enric Figueres, és el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
1: La periodista Elisabet Cortiles també està de viatge ara a Bogotà i així ha explicat com ha viscut ella el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
1: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, explica que la intranquil·litat dels ciutadans ara mateix se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant del desbordament, ara, a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los

0: amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar també aquest procés i diu que ja ho negocia amb el govern espanyol, mentre Ceuta, de moment, segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
1: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
1: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però s'hi posa bé, el seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
3: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
1: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
0: Doncs bé, el PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà aquest dijous en la primera reunió de les comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar d'aquest repartiment de menors de Ceuta que no puguin retornar als seus països d'origen. Ho ha confirmat el popular, Elías Bendodo.
4: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: En canvi, el partit de Santiago Abascal ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó estan controlades ara mateix per la dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. Doncs bé, quan la crisi de Ceuta encara cueja, Itàlia i Dinamarca reclamen més mesura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres de pols polítics oposats defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i que es creïn també més centres de retorn en tercers països o bé solucions innovadores. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació irregular fan augmentar la delinqüència, també posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensa, doncs, una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat un dard cap a Roma.
5: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
0: Doncs bé, Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents en un altre país. És una mesura excepcional, però contemplada ja en l'acord de Schengen, que en el passat ja s'havia, de fet, aplicat a d'altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
6: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
7: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
6: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
7: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres, es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi, doncs, des de zones on no es pugui veure al 100%. No fer-ho pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Tot plegat per la confusió que algú pot tenir sobre el fet que no és necessari utilitzar les ulleres si es mira l'eclipsi des d'un punt de territori en què l'eclipsi sigui, per exemple, del 99%. El moment més crític per la salut dels ulls serà, sobretot, l'instant de l'eclipsi total. Ho explica el doctor Artur Ruiz, és el cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina a Catalunya Ràdio.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar aquest eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i també metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergència mèdiques de Tarragona i Lleida. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
10: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: Per cert, que Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o bé establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
8: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
11: S'estan produint ruixats a les Terres de l'Ebre, també algun pot arribar al Camp de Tarragona, també a la vegada s'han activat alguns xàfecs cap a l'Alta Ribagorça, Pallars, l'Alt Urgell, algun ha caigut, també la Vall d'Aran, i fins a la nit es poden produir aquests ruixats. Després de matinada han de marxar, s'espera una matinada càlida amb avís de calor nocturna a comarques de Tarragona, Sagrera i també entre el Barcelonès i el Garraf. És a dir, que a la meitat sud del litoral, com aquest de Tarragona i Sagrià, demà al matí, tranquil·litat, restes de núvols al sud del país, alguna boirina, i a la tarda, normalment, hi haurà algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, més aviat a l'occidental, i també pot caure a altres sectors del Pirineu i al massís dels ports. Demà la temperatura, en general, serà semblant a la d'avui. Les xifres més altes poden arribar als 37 o 38 graus.
8: Tresca Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energies renovables pel país, continua de moment lluny d'assolir un consens. Ha rebut 12.000 al·legacions. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que aquest pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i ara es comenci, doncs, de zero. La plataforma se suma a la forta oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuns i també el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
12: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Doncs bé, malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat ara per fer modificacions i ajustar aquest pla a les necessitats de cada lloc.
8: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en l'extinció de 3 focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, Andalusia, ja hauria cremat unes 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis que, com els bombers, estan allotjats ara en poliesportius i altres equipaments municipals.
13: Tranquilos no estamos, por lo menos nos han puesto ahí que podamos descansar, nos han traído almohaditas y todo eso. Los nervios están ahí.
14: Tú sabes, el incendio, el viento, te puede jugar una mala pasada en un momento dado y estamos ahora mismo que no sabemos nada.
0: Les tasques d'extinció, entre les quals participen 600 efectius terrestres i 26 mitjans aeris, són complexes i de moment l'incendi està ara fora de la capacitat d'extinció dels bombers. A Osca hi ha també 200 efectius terrestres i 14 d'aeris treballant en el foc que crema a les penyes de Riglos, on s'ha hagut d'evacuar preventivament una seixantena de veïns i ja hauria cremat 1.000 hectàrees. I pel que fa a l'incendi que crema a Navàs de Sant Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i també el confinament d'un tercer perquè bufa el vent i, tot i que el perímetre fa hores ara que es manté estable, hi ha perill de revifades. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja s'ha pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç encara provisional, en aquest cas, és d'unes 800 hectàrees cremades. I l'Europa occidental ha viscut el període del mes de juny i juliol més calorós de la seva història amb onades de calor, una sequera pràcticament general, i derivat de tot això els incendis de dimensions catastròfiques com els de França i Espanya. Són les dades que ha fet públiques avui el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, que també ha constatat temperatures de rècord als oceans. La temperatura mitjana al mes de juliol, com dèiem, i el mes de juny, a l'occident d'Europa, ha pujat fins als 21,62 graus i s'ha superat el rècord d'aquest període, que era del 2022. Les onades de calor han alimentat una sequera gairebé generalitzada a Espanya, també a França, al Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, i això doncs, ha provocat que rius com el Rin o el Danubi estiguin en nivells excepcionalment baixos. Carlo Buentempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
15: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al març, al nivell global, la temperatura ha arribat als 20,96 graus al juliol, el valor més alt registrat mai en aquest mes, i això en zones com la nostra pot afavorir, per exemple, forts aiguats de cara a la tardor. I obrim ara a plana internacional. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió de Tatarstan, on també han danyat infraestructures civils i han matat almenys 13 persones. Moscou, Cristina Solies.
16: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
17: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
16: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Doncs bé, Rússia veta les eleccions de Yablaka, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin, perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Cristina.
16: El suport social que ha rebut Yablaka en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablaka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
18: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
16: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on treballes ha de coincidir amb el que es va especificar el contracte o bé en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua de moment sense estar regulada en molts convenis. I això genera problemes i també també inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz és la secretària nacional responsable de Salut Laboral.
19: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ara ja fa un temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions de teletreball. I, per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o bé la negociació col·lectiva. I més qüestions. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la dansa, que ja es va anunciar fa unes setmanes. Doncs bé, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb La Cena.
20: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa. Des de la conselleria han anunciat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar ja a articular aquestes dues companyies.
8: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
21: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem Araujo parlant d'aquest nou repte.
22: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
21: L'extrem suec del Barça, Ronnie Bardaghi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret, que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques, un Bardaghi que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça, i de fet divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular, per precaució. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain de 40 milions d'euros per Ferran, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i el club parisenc és total des de fa dies i només queda que Barça i PSG pactin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb el club matalasser. Per tant, de moment, no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City, el seu club actual, aquest dimecres.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, que es disputa a París. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
23: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
21: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres d'esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
23: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
21: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, al relleu de 4x200 metres, lliures, i Nil Cadavall, al 100 braça.
8: 3CAT Info.
21: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on fa uns minuts ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat dos llançaments nuls. Més tard, a 3:45:11, es disputarà la final de 4x400 mixt, on correrà la barcelonina Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra, també català, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
1: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
21: Guerra disputarà demà al vespre la final de salt de llargada. I baixa sensible al Barça femení, tornant al futbol, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
2: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
21: I acabem amb bàsquet. El Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que Miguel Allen, el seu aler, ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní.
0: Són 9:45, principals titulars d'aquesta hora. Més d'un centenar de morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat d'edificis a diverses ciutats. Pereira i Manizales són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen de moment buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment d'aquesta situació i de moment no té constància d'espanyols afectats. I el govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. I, mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera davant d'un risc d'una nova entrada massiva. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui Maduro 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. I fins a les 10 en punt, més notícies. La Fiscalia remet als tribunals les 4 denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma de 6,3 milions d'euros, que havia de ser la seva seu temporal del govern, i tot i no disposar de llicència d'oficina. També us explicarem que els Mossos d'Esquadra detecten un repunt de tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen de països de l'est. I que l'eclipsi solar de dimecres planarà en la 6a edició del Festival Jordi Savall, que arrenca tot just avui. Fins diumenge, una 20ena de concerts ompliran de música Santes Creus, també Montblanc, Valls i Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en un lloc secret, coincidint amb l'hora de l'eclipsi. En esports, Pau Dax, què podem destacar?
21: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i s'ha lesionat el mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. I als campionats d'Europa de natació, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles han quedat fora de les medalles als 4x200 lliures femenins després que l'equip espanyol hagi acabat setè a la final. La mallorquina Estela Tornrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres d'esquena femenins que es disputarà demà.
0: I el temps, fins a primeres hores d'aquesta nit cauran alguns ruixats al Pirineu, també cap al Prepirineu Occidental i a les comarques tarragonines. I demà el dia començarà tranquil en general, restes, això sí, de núvols cap al sud. I a la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu, també al Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La calor, però, serà similar. Dos quarts i tres minuts de 10. Més d'un centenar de persones ja han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant les magnituds dels danys. La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca, i també a Chocó, on s'ha situat, de fet, l'epicentre, al municipi de San José de Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ja han confirmat el president colombià. Hi ha edificis, també habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i altres infraestructures. Les autoritats continuen, de moment, avaluant els danys i també buscant possibles víctimes entre les runes. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa el seguiment d'aquesta situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, però, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
5: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
0: 7.800 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i també el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà. És una de les àrees, doncs, més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan ara pendents d'aquest terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
24: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Doncs bé, més qüestions. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant del desbordament a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar el procés i diu que ja ho negocia, de fet, amb el govern espanyol, mentre Ceuta, de moment, continua col·lapsada. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
25: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
26: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
25: però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però, s'hi posa bé, el seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
7: És insoportable, és insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
25: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
0: Doncs bé, el PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà aquest dijous en la primera reunió de les comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors de Ceuta que no puguin retornar als seus països d'origen. Ho ha confirmat el Popular, Elías Bendodo.
9: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: I en canvi el partit de Santiago Abascal ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades totes per l'extrema dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. I quan la crisi de Ceuta encara cueja, Itàlia i Dinamarca reclamen més madura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres de pols polítics oposats defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i també que es creïn més centres de retorn en tercers països o bé solucions innovadores. Giorgia Meloni i Meta Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació regular fan augmentar la delinqüència, també que posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat, doncs, un dard cap a Roma.
10: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
0: López també ha criticat el silenci de la Comissió Europea respecte a la suspensió de l'espai Schengen.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i també els altres tres particulars del jutjat de Madrid que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. I, per tant, en total són cinc les denúncies que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició, recordem, opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gama d'uns 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. I més qüestions us ho està explicant 3CAT Info. Els coneguts com a pressupostos participatius agafen embranzida Catalunya. Gairebé la meitat de la població catalana viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans ja utilitzen aquest sistema. És un terç més que ara fa una dècada. Amposta, el Montsià, també a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes.
11: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
12: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Sí que és cert, però, que alguns dels municipis, com per exemple Mataró, han acabat desistint pel baix nivell de participació. Ho explica l'alcalde, David Boté.
13: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Aquesta eina de democràcia directa va agafar molt impuls als moviments com el 15M i també al procés, malgrat que la van començar a aplicar forces progressistes, ara ja s'ha estès a governs de tota mena de colors polítics.
8: 3CAT Info.
0: A les comarques de Lleida han començat ja la collita de la varietat de pera més estesa, és la Conference, que també és la més sensible a la calor. Unes altes temperatures que faran que hi hagi doncs, menys producció i que els fruits siguin una mica més petits. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Unida Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pere Conference.
15: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
14: El responsable de fruita dolça de Jar, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la pera conferents perilla.
16: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
14: Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara, doncs, ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
18: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: I de seguida la previsió meteorològica. Abans, però, us expliquem que després d'aquest estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure també en un registre oficial. El govern espanyol vol evitar així fraus i que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades. Així, a partir del 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS i el 17 d'octubre l'obligació també del prefix 400 per totes les trucades. Segons el govern, des del 2025 aquest pla antiestafes telefòniques ja s'ha bloquejat més de 300 milions de trucades i 27 milions de missatges.
17: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
19: S'han activat les ruixades durant les últimes hores a comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, i també cap a l'Alt Pirineu. Força tard, però estan actius. De matinada tot això marxarà i s'espera que quedin restes de núvols i això farà de tap i que la nit sigui càlida i una vista calor nocturna a comarques de Tarragona, sud de Barcelona i també al Segrià. Demà al matí, moltes clarianes, sol, alguns intervals de núvols residuals al sud del país i a la tarda apuntem alguns ruixats que es poden presentar cap al Pirineu, Prepirineu, també al nord de la Catalunya central i en àrees de l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures, en general, seran semblants, tot i que a Ponent podien pujar lleugerament i al Pirineu baixar una mica.
17: A 3CAT Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
17: Insostenibles.
27: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
17: El retrat d'un planeta en crisi.
28: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
29: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
17: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Info. Els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen de països de l'est. Girona, Maria Claret.
30: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades aquests animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
31: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. Garantia genètica, no?, que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
30: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: i al pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà ja parcialment aquest dimarts al matí, després de l'esllavissada, recordem, de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte, que va arrasar l'aparcament i també quatre vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà encara recuperar completament fins d'aquí com a mínim dues setmanes. Espot, Pau Rovira.
1: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
2: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
1: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I, per cert, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ja avisa de l'efecte que poden tenir les altes temperatures d'aquest estiu en els animals de companyia i demana, doncs, estar a l'aguait de si hi ha canvis de comportament. Aquest estiu la calor ha disparat les consultes a les clíniques veterinàries. Amb aquestes temperatures, els animals de companyia també beuen més aigua del que és habitual i els veterinaris recomanen que en tinguin de fresca i a l'abast de mantenir la temperatura corporal. La presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, Verónica Araunaveña, ha assegurat que també és important no obligar els gossos a fer exercici, tenint en compte que estem de vacances i volem sortir a passejar.
3: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els animals d'edat avançada o bé amb sobrepès i també les races de gos amb el morro xato són especialment sensibles a la calor.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hisenda ha donat la raó als treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya, a qui havien reclamat uns impostos que ja havien pagat a França. Tots els afectats ja han rebut, però, els diners que havien abonat de més. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
4: Són 33 treballadors de l'hospital de nacionalitat espanyola, però residents a França i que, per tant, paguen els impostos en aquest país. Però el 2023 l'agència tributària els va reclamar els impostos dels anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols. Després d'un llarg procediment, ara els han donat la raó. No se'ls pot considerar treballadors públics d'un sol país perquè el finançament de l'hospital surt dels dos estats. Ara tots els afectats ja han rebut tots els diners que havien pagat de més. Rosabel és la presidenta del comitè d'empresa de l'hospital i una de les afectades.
5: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no, en un futur no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular. No té res a veure ni en la sanitat de Catalunya ni en la sanitat francesa. És un hospital transfronterer.
4: Els treballadors afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros.

0: S'ha donat ja el tret de sortida a la 6a edició del festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Arrenca aquest vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert del Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensem, que compta amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas. Fins diumenge, però, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats invisibilitzades. Ha impulsat, doncs, el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan o el Senegal. Ho ha explicat el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, al Catalunya Vespre.
1: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen, i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
0: Amb tot el fenomen astronòmic de dimecres, també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades, això sí, ja estan exaurides. I el festival Riu Avall creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell inclou també estils musicals que van des del quintet de vent, de bandes Brass, el duet de música antiga Alla Viola, que ha obert la 5a edició de Mas de Barberans, Tarragona. Clara Echevarría Domingo.
2: Una desena de municipis formen part de la programació que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
3: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
2: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: Cinc minuts mal comptats per les 10. Repassem tota l'actualitat esportiva. Esports. Pau Dax, bona nit.
4: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem Araujo parlant d'aquest nou capítol en la seva carrera.
5: Muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield, y poder disfrutar.
4: I l'extrem suec del Barça, Roni Bardaggi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques i està pendent de resoldre la seva sortida del Barça. D'altra banda, el Barça ha rebut i ha refusat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros i continua negociant amb el club francès per arribar a un acord. El jugador valencià i el club parisenc tenen un acord total des de fa dies i només queda, com diem, que el Barça i el PSG pactin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, volem dir, avui ha passat les proves mèdiques amb l'Atlètic de Madrid i ja s'ha entrenat amb l'equip matalasser. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions del Barça de tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments amb el seu actual club, el Manchester City, aquest dimecres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, que es disputa a París. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
7: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
4: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
8: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
4: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4 per 200 metres lliures, i Nil Cadavall, el 100 metres braça.
6: 3CAT Info.
4: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquesta tarda ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. Més tard, avui, a 3:45 d'11, es disputarà la final de 4x400 metres mixt, on correrà la barcelonina Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
9: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
4: Guerra disputarà demà al vespre la final de salt de llargada. Baixa sensible al Barça femení de futbol, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
10: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
4: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que l'aler canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. I un últim apunt, tornant al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit, són les 10. Més d'un centenar de morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats del país. Pereira i Manizales són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no té constància d'espanyols afectats. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva de migrants aquest pròxim cap de setmana. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i demanen que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per una Transició Energètica que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar aquestes ulleres pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmaneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. Europa Occidental viu el juny i juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre que el mar bat rècords de temperatura tant a escala global com aquí al nostre Mediterrani. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons ucraïnesos han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. El govern de la Generalitat vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector teatral a casa nostra.
1: Esports.
0: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i el mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de ja fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Cierzolés no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. En l'europeu d'atletisme de Birmingham, Laura Redondo ha quedat eliminada en les classificacions de martell, mentre que Jael Sakura Bestué correrà aquesta nit la final de 4x400 metres mixt i Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada demà. Pel que fa al temps, fins a primeres hores d'aquesta nit cauran alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu Occidental i a les comarques tarragonines. Demà dimarts el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. De cara a la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu i

0: nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, l'àrea metropolitana de Pereira, a la Valle del Cauca i a Chocó, on s'ha situat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià. A Colòmbia, a aquesta hora, hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i altres infraestructures. Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, però, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
2: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
1: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
3: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
0: Gràcies, Joan. Us expliquem que 7.800 catalans viuen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les àrees més afectades.
4: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà casualment. Hem pogut parlar amb ella aquesta tarda a 3CAT Info i així ens ha explicat com ha viscut el sisme.
5: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
6: 3CAT Info.
0: Ara és mig quart d'onze de la nit, ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant el desbordament a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar aquest procés i diu que ja ho negocia amb el govern espanyol, mentre que Ceuta, sobre el terreny, segueix col·lapsada. Anem a Madrid, Paula Brujats.
7: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
7: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però s'hi posa bé, el seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
9: És insoportable. es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
7: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i

0: els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Per cert, que el PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà aquest dijous en la primera reunió de comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors de Ceuta que no poden retornar al seu país d'origen. Ho confirmava el popular Elías Bendodo.
2: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: En canvi, el partit de Santiago Abascal, Vox, ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades per l'extrema dreta, no aniran a aquesta trobada amb el govern espanyol. I quan la crisi de Ceuta encara és ben viva, Itàlia i Dinamarca reclamen més mesura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres, de pols polítics oposats, defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i que es creïn més centres de retorn en tercers països. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació irregular fan augmentar la delinqüència, posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat aquest dard a Roma.
3: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
1: López també ha criticat el silenci de la Comissió Europea respecte a la suspensió de l'espai Schengen. Recordem que Itàlia i Espanya mantenen els controls en frontera pels ciutadans provenients de l'altre país. És una mesura excepcional, però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja s'ha aplicat en altres casos. És la primera vegada, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
4: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
5: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
4: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
5: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: D'aquí un parell de minuts haurem arribat a un quart d'11 de la nit. El Plater, el Pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens. Ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis, 300 ajuntaments, s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i preparar-ne un alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
7: S'ha presentat al país un pláter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
1: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat justament per ajustar el pla a cada lloc, a cada zona, a cada territori. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, en declaracions a TV3.
8: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
1: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública. I els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats. Un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, Andalusia, ja ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis, que, com els bombers, estan allotjats en poliesportius i en altres equipaments municipals.
9: Tranquilos no estamos, por lo menos nos han puesto ahí que podamos descansar, nos han traído almohaditas y todo eso. Los nervios están ahí.
10: Tú sabes, el incendio, el viento, te puede jugar una mala pasada en un momento dado y estamos ahora mismo que no sabemos nada.
1: En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ara ja està estabilitzat. El balanç encara provisional d'aquest foc del País Valencià és de 800 hectàrees cremades.
6: El temps.
1: A un quart d'onze, a la crònica amb l'Enric Agut.
11: S'estan produint ruixats a les Terres de l'Ebre, també algun pot arribar al Camp de Tarragona, també a la vegada s'han activat alguns xàfecs cap a l'Alta Ribagorça, Pallars, a l'Alt Urgell, alguna ha caigut, també a la Vall d'Aran, i fins a la nit es poden produir aquests ruixats. Després de matinada han de marxar, s'espera una matinada càlida amb avís de calor nocturna a comarques de Tarragona, seguiré també entre el Barcelonès i el Garraf. És a dir, que a la meitat sud del litoral, com aquesta de Tarragona i Segrià, demà matí tranquil·litat, restes de núvols al sud del país, a una boirina, i a la tarda normalment hi haurà algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, més aviat a l'occidental, i també pot caure a altres sectors del Pirineu, i al massís dels ports. Demà la temperatura en general serà semblant a la d'avui, les xifres més altes poden arribar als 37 o 38 graus.
1: Gràcies, Enric. L'Europa occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, amb onades de calor, una sequera pràcticament general i, derivat de tot això, incendis de dimensions catastròfiques com els de França i Espanya. Són les dades que ha fet públiques avui el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, que també ha constatat temperatures de rècord als oceans. La temperatura mitjana de juny i juliol a l'Occident, a Europa, ha pujat fins als 21,62 graus i s'ha superat el rècord d'aquest període, que era del 2022. Les onades de calor han alimentat una sequera gairebé generalitzada a Espanya, França, Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. I això ha provocat que rius com el Rin o el Danubi estiguin a nivells excepcionalment baixos. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
12: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
1: I al mar la temperatura ha arribat a 20,96 graus al juliol. És el valor més alt registrat mai en aquest mes. Això, en zones com la nostra, pot afavorir que arribin forts aiguats de cara a la tardor.
6: 3CAT Info.
1: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres, es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir, encara que s'observi l'eclipsi, des de zones on no es pugui veure al 100%. No fer-ho pot comportar cremades a la retina, que són irreversibles. Tot plegat per la confusió que algú pot tenir sobre el fet que no és necessari utilitzar les ulleres si es mira l'eclipsi des d'un punt del territori, en què l'eclipsi sigui del 99%. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Ho explicava així el doctor Artur Ruiz, del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres mèdics preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, tant de Tarragona com de Lleida. Recordem una vegada més, Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i aconsellen fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques. Per cert, que el cim més alt del Segrià, el Montmaneu, es tancarà perquè ningú pugui anar-hi a veure l'eclipsi. La decisió l'han pres els ajuntaments d'aquella zona perquè veuen que el risc d'incendi és molt alt i temen que es puguin bloquejar els camins que hi arribin per la sobrefreqüentació de persones, de gent que vulguin a veure l'eclipsi. Ens informa des de Lleida Pere Joan Álvarez.
14: Al Montmaneu, la limitació començarà demà mateix al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que, si calgués, no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
15: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
14: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones, una limitació que s'afegeix a d'altres a la resta del país. Així també estarà tancat l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports, al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. També estarà tancat l'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant al Priorat. I a tot això també s'afegeixen alguns municipis que han anunciat restriccions d'accés a espais naturals.
1: Restriccions en espais naturals de muntanya i restriccions també al mar. Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet que naveguin petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, justament durant les hores de l'eclipsi.
6: 3CAT Info.
1: Atenció a les persones que fan teletreball des d'una segona residència en aquests mesos d'estiu. La llei estipula que el lloc on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Les sancions laborals poden anar des d'amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina, el teletreball, continua sense estar regulada en molts convenis. Això, doncs, genera problemes i inseguretat. Des del sindicat UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional i responsable de Salut Laboral.
16: Nosaltres el que demanem és que, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
1: Els representants dels treballadors demanen que, abans d'imposar sancions, els conflictes es puguin gestionar a través dels convenis o de la negociació col·lectiva. De l'àmbit internacional, Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Anem a Moscou, Cristina Solies.
17: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
18: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
17: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
1: Mantenim oberta encara aquesta comunicació amb la Cristina Solies a Moscou perquè Rússia ha vetat de les futures eleccions Yablaka, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem de Rússia ha considerat que aquest partit ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat, Cristina.
17: El suport social que ha rebut Yablaka en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablaka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
19: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
17: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
1: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a més de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
20: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
1: La consellera assegura que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre.
20: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
1: De fet, des de la conselleria han explicat també que hi ha la voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i amb el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies de teatre i de dansa.
6: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
21: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem l'uruguaià, volem dir, il·lusionat per jugar a la Lliga anglesa.
22: És una Lliga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esa Liga. Es una gran Liga con mucha competitividad. Y estoy ilusionado, sé que vengo a una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
21: I el davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest matí, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, avui s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip matalasser. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City, al seu club actual, aquest dimecres.
6: L'actualitat esportiva a fons.
21: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, que es disputa a París. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
23: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
21: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
24: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
21: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures, i Nil Cadavall, els 100 metres braça.
6: 3CAT Info.
21: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. En uns minuts, a 3:45 d'11, es disputarà la final de 4x400 metres mixt, on correrà la santcugatenca Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
25: La final ja és otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
21: Guerra disputarà demà al vespre la final de salt de llargada. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un partit amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu ha fet balanç de la pretemporada.
0: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
21: I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que l'aler Miguel Ayen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní.

0: Són 2:15. A aquesta hora de 3cat.info us destaquem que més d'un centenar de morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que han ensorrat edificis en diverses ciutats. Pereira i Manizales són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència a Colòmbia continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys sobre el terreny. Mentrestant, l'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació. De moment, no hi ha constància d'espanyols afectats. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos de tots els soldats que estan desplegats normalment a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva els pròxims dies. Totes les trucades comercials hauran de fer servir una numeració específica a partir de l'octubre. Serà el prefix 400. Al setembre també es crearà un registre oficial de les empreses que envien SMS amb finalitats comercials. Totes dues mesures volen facilitar que els usuaris sàpiguen qui els truca o els escriu i evitar també possibles fraus. Són alguns dels temes destacats d'aquest dilluns 10 d'agost de 2026, que ja es va acabant. A partir d'ara, 3cat.info, també us destacarem que la justícia haurà de decidir si investiga o no la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia de Madrid ha enviat als tribunals fins a 5 denúncies que han arribat de diversos particulars i partits polítics després que es fes pública la compra opaca d'aquest immoble de luxe que va costar més de 6 milions d'euros de diner públic. I arrenca la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, justament amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Pel que fa als esports, què destaquem? Pau Dax.
1: Que el Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies.
0: Pel que fa al temps, fins a primeres hores de la nit cauran alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i també a les comarques tarragonines. Demà el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. De cara a la tarda sí que repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu i potser també a l'interior de les Terres de l'Ebre. En general, a tot el país, la calor serà molt semblant a la que hem tingut avui. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Ja hi ha més d'un centenar de persones mortes a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és a l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca i a Chocó, que és on hi ha hagut justament l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons el president colombià. Ara mateix, a aquesta hora, hi ha edificis i habitatges ensorrats, hi ha persones atrapades i diverses afectacions en hospitals, aeroports o carreteres. Les autoritats colombianes continuen avaluant els danys i busquen possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, asseguren, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
3: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
2: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
4: Voy a liderar. Estas acciones no están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
0: Doncs a Colòmbia viuen gairebé 8.000 catalans. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents de les conseqüències d'aquest terratrèmol. Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
5: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Fa una estona aquí, a 3Cat Info, hem parlat amb el periodista català Pau Torres, que es trobava de viatge a Medellín. Ens explicava que la intranquil·litat dels ciutadans ara està centrada en les possibles rèpliques que pugui haver-hi del terratrèmol.
6: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat. I malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: Dos quarts i mig d'onze de la nit, ja són 1.400 els menors no acompanyats identificats a Ceuta després de l'entrada massiva d'ara fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los, i encara amb desenes d'infants fent cua per donar les seves dades, el govern espanyol ha explicat avui que està centrant els esforços a retornar els infants i adolescents cap al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: De fet, el govern de Marroc s'ha ofert accelerar aquest mecanisme. En una entrevista al digital marroquí Gespress, el ministre de Justícia del país nord-africà diu que exigiran legalment i políticament a Espanya la devolució d'aquests joves perquè es reuneixin amb les seves famílies i assegura que treballen conjuntament amb la Moncloa en aquesta línia. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible i posava xifres.
8: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
0: Amb el risc aquest cap de setmana d'un nou assalt massiu a la frontera hispano-marroquina, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha anul·lat les vacances i permisos dels militars que estan destinats a aquella zona a la frontera de Ceuta. En paral·lel, sobre la primera reunió que s'ha de fer entre el govern espanyol i les comunitats pel repartiment dels menors que s'hauran de quedar a Espanya, el PP ha confirmat que sí que hi participarà. El popular Elías Bendodo s'ha desmarcat així del boicot de Vox.
9: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: El partit de Santiago Abascal ja va advertir que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlats justament per Vox, no aniran a aquesta trobada amb el Ministeri d'Infància.
10: 3Cat Info.
0: Després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. Després, el 17 d'octubre, arribarà l'obligació del prefix 400 per les trucades, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Óscar López és ministre per la transformació digital.
11: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons el ministre, des del març de 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I us expliquem ara que la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i els de tres particulars al jutjat de Madrid, que, de fet, ja estava estudiant una denúncia per aquests fets. Per tant, ara en total són cinc les denúncies que el magistrat haurà de decidir si les tradueix en una investigació o si les desestima. Tot plegat, recordem-ho, per la compra opaca per part de la Comunitat de Madrid d'aquell immoble d'alta gama, de luxe, per valor de 6,3 milions d'euros, que havia de fer de seu temporal pel govern regional de la Comunitat Autònoma de Madrid, tot i que no disposava de llicència d'oficina.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí 5 minuts, 3 quarts d'11 de la nit. Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% el primer semestre d'aquest any. Segons l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, Transports Metropolitans de Barcelona assegura que aquesta davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials, però també per l'increment de la videovigilància, i és que al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i als combois, unes càmeres que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, a la Conca de Barberà. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. Tarragona, Ricard Buigas.
12: El cultiu exterior estava distribuït en 7 terrasses enmig d'una zona boscosa i allunyada del nucli urbà de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. Les han destruït al mateix lloc on les han trobat. A més, han localitzat més de 60 quilos de cabdells de marihuana assecats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. Al costat del cultiu hi havia dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, una zona habilitada com a cuina i dos espais per assecar les plantes. En el moment de l'actuació policial, a primera hora del matí d'aquest dilluns, els agents no hi han trobat ningú. Per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu.
0: Gràcies, Ricard. Encara de la crònica policial, els Mossos d'Esquadra detecten un repunt en el tràfic d'animals a través de l'eix de l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen majoritàriament de països de l'est. Girona, Laia Claret.
13: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades aquests animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
14: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. Garantia genètica, no?, que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
13: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: I avui hi ha hagut un ofegament mortal a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Per tant, ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Girona, Maria Rovira.
15: S'ha rebut un avís al 112 cap a un quart de 12 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: I demà dimarts es reobrirà un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És el pàrquing del Prat de Pierró, al municipi d'Espot. Després de l'esllavissada de terra i de pedres que hi va haver dissabte passat per culpa d'un temporal, una esllavissada que va ser forta, va ser intensa, perquè va arrasar tot l'aparcament i 4 vehicles que hi havia aparcats. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar del tot fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
16: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
17: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
16: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
18: El temps.
0: La crònica a aquesta hora amb l'Enric Agut.
19: S'han activat els ruixats durant les últimes hores a comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, i també cap a l'Alt Pirineu. Força tard, però estan actius. De matinada tot això marxarà i s'espera que quedin restes de núvols i això farà de tap i que la nit sigui càlida i una vista de calor nocturna a comarques de Tarragona, sud de Barcelona i també al Segrià. Demà al matí, moltes clarianes, sol, alguns intervals de núvols residuals al sud del país, i a la tarda apuntem alguns ruixats que es poden presentar cap al Pirineu, Prepirineu, també al nord de la Catalunya central i en àrees de l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures, en general, seran semblants, tot i que a Ponent podien pujar lleugerament i al Pirineu baixar una mica.
0: Doncs justament el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya avisa de l'efecte que poden tenir les altes temperatures d'aquest estiu en animals de companyia. Els veterinaris demanen estar a l'aguait de si hi ha canvis de comportament en aquests animals. Aquest estiu la calor ha disparat les consultes a les clíniques veterinàries. Amb les altes temperatures, els animals de companyia també beuen més aigua de l'habitual i els veterinaris recomanen que en tinguin de fresca i a l'abast per mantenir la temperatura corporal. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, assegura que també és important no obligar els gossos a fer exercici, tenint en compte que nosaltres sí que estem de vacances i volem sortir a passejar.
20: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Les temperatures altes afecten els animals de companyia i també afecten la producció agrícola de diversos productes del camp català. Per exemple, aquesta setmana s'han començat a collir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, la pera Conference, que és també la més sensible a la calor, perquè ve del nord d'Europa. Les peres, doncs, amb aquestes temperatures seran més petites i se'n colliran menys. Lleida, Estela Busoms.
15: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual. Tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
21: Els arbres arriben amb un estrès de calor molt gran, llavors ens estem trobant això, que la producció aquest any serà una producció amb uns calibres de 5 a 8 mil·límetres inferiors dels altres anys.
15: El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Balué, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
22: I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
15: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
18: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I avui us expliquem que els coneguts com a pressupostos participatius agafen embranzida a Catalunya. Gairebé la meitat de la població catalana viu en municipis que aposten perquè això, perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons la Fundació Carles Pissunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema dels pressupostos participatius. És un terç més que ara fa una dècada. Amposta, el Montsià i a la Garriga, el Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó en són els respectius alcaldes.
23: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
24: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Aquesta eina de democràcia directa va agafar molt d'impuls amb moviments com el 15M i el procés. Malgrat que la van començar a aplicar forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tota mena de colors polítics.
18: 3Cat Info.
0: Obrim ara pàgina internacional.
25: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners. I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the
0: United States. That I will support and defend... Aquest és el nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, que ha jurat el càrrec després de ser confirmat aquest dissabte en una ajustada votació al Senat, que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. Un Un és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Justament, Donald Trump, el president dels Estats Units, diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà respon així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys que s'han causat en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
1: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als seus negociadors perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que sí, que hi ha negociacions en marxa. Justament aquest dilluns, avui, l'Iran ha anunciat el nomenament de 6 alts càrrecs al capdavant de la seva cúpula militar, que va ser escapçada a l'inici de la guerra amb l'assassinat de part dels seus membres en els bombardejos dels Estats Units i d'Israel.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tret de sortida de la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món que ha fet el grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat, per cert, amb la interpretació de l'actor català Jordi Boixaderas. Ens ho explica la Mar Camps.
2: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3CAT Info.
3: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens faci reflexionar.
2: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
3: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desig de llibertat, el seu desig de viure plenament.
2: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: I un altre festival. El festival Riu Avall creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell d'aquest certamen inclou estils musicals que van del quintet de vent i metall de Van de Braç al duet de música antiga a la viola, que ha obert justament la 5a edició a Mas de Barberans. Ens ho explica ara des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
4: Una desena de municipis formen part de la programació que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
5: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i ho tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
4: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: I un últim apunt abans d'arribar als esports. Mark Zuckerberg alerta dels riscos de concentrar el poder de la intel·ligència artificial en poques mans. El fundador de Meta defensa que la futura superintel·ligència ha d'estar distribuïda i a l'abast de tothom. Zuckerberg defensa que el màxim risc de la intel·ligència artificial és que un govern tingui massa control o que quedi sota el poder de poques mans. El seu argument és que aquest escenari seria massa perillós i defensa una intel·ligència artificial més oberta i accessible. Justament en aquest sentit, Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, ha fet avui un pas més en aquesta direcció amb el llançament de Muse Glimmer. És un nou model més potent potent del seu codi obert DIA, d'intel·ligència artificial.
18: Esports.
0: Des d'ara i fins al punt de les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
6: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem l'uruguaià parlant de com es va tancar la cessió.
7: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. Y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
6: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest matí que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, avui s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip matalasser de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment, no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació de París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
8: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
6: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat, amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
9: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
6: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures, i Nilka Davall, el 100 braça.
18: 3CAT Info.
6: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions del martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
10: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
6: Guerra disputarà demà al vespre la final del salt de llargada. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós, el Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
11: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
6: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que l'Ale Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. I tornant al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat per River Plate argentí fins al juny del 2030. 3CAT Info.

0: Dilluns 10 d'agost del 2026. D'aquí 15 dies, la matinal serà història i en Joan Roca, com les autoritats, les pubilles i els hereus, els capellans i els surts amb corda, s'estaran preparant per l'ofici. Benvinguts a la setmana més prèvia de Festa Major que l'anterior. Demà, xerrada a la Gralla i dijous, xerrada als Janios. Al cap de la vila, les paradetes i els assajos per totes bandes i és també la darrera setmana del Festival Jardins de Terramar i la que espera l'esclat de barraques en tota la feinada que hi deixen les entitats perquè entre divendres i diumenge tot vagi rodat. I dijous començarà, a la Blanca Subur, la 43a edició del torneig de juvenils, un clàssic com una casa del qual avui en parlarem. I aquest també és la setmana, i esperem que sigui una setmana molt important, per Luca Hoek, el nedador sitgetà que té totes les expectatives posades a l'europeu de natació que comença avui a París amb l'objectiu de tornar a superar un rècord d'Espanya, tota la sort del món, i a veure què passa. I aquest és també, per rematar-ho, la setmana de l'eclipsi solar total, que d'entrada està aconseguint que ens tornem tots una mica bojos. Dimecres, cap a 8:45 del vespre, la lluna taparà la cara al sol, però no ho dubtin, el món continuarà donant voltes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ahir que vàrem tenir un moment de plou i fa sol, com deia en Serrat, no et faci dol mirar que hi ha bruixes que es pentinen i sargantanes que juguen a fet i a amagar. Van ploure 0,3 litres per metre quadrat. Allò, un xàfec mentre feia sol, una cosa d'aquelles extemporània, en aquest estiu extemporani. Ahir de màxima vàrem arribar a 33,3. 33,3. Encara hi ha hagut en l'històric temperatures una mica més altes. Però ahir, per descomptat, que al migdia aquests 33,3 amb un 64% d'humitat era per engegar-ho tot a rodar. Probablement avui també, com abans d'ahir, com estem vivint aquest estiu especialment pesat, no només per aquells als quals el calor ja els agobi una mica, sinó fins i tot per aquells que hi estan relativament a gust amb la calor. Avui que s'ha fet clar a les 6:26, el sol ha sortit a les 6:56, el sol es pondrà gairebé a les 9 de la nit, a les 8:58 i es farà fosc a les 9:28 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 18 segons, tindrem 14 hores i 1 minut de llum solar i 9 hores i 58 minuts de foscor. Avui que saludarem en una estona a Humbert Blanco. Qui és Humbert Blanco? Bé, doncs, és un noi que ha fet un web perfecte per si a vostès els agrada tot això de l'eclipsi i volen saber més coses i es volen situar en algun lloc concret de Sitges per veure quin és el que en diuen els especialistes el con de visió de l'eclipsi, la forquilla que ens deixa. Un web. Després el tornarem a comentar, però de moment, si ja se'l volen apuntar, eclipsi.info. Eclipsi.info, tan senzill com això. Informació per totes bandes, i si cliquen Sitges, bé, doncs sortirà un mapa, vostès col·loquen el puntet, el lloc més o menys on els puguin

en un punt alt, si estiguessin al campanar de la parròquia, haurien de mirar cap a Santa Bàrbara, perquè ens entenguem, si fem cas en el mapa, eh? I, per tant, tenim un horitzó molt, molt carregat d'andròmines per poder veure l'eclipsi, doncs, prou bé. A veure què ens diu l'Humbert, en qualsevol cas, més d'un i més de dos, ja fa envia cap a la zona on l'eclipsi es pugui veure millor. Però, en qualsevol cas, ja ho saben, que el dimecres serà dia complicat de trànsit, de moviment i de tot plegat. Però parlarem de l'eclipsi. Segona hora de programa. En Joan Roca, el pandonista de la Festa Major del 2026, que diu al programa que és la il·lusió de la seva vida. Penso que l'essència de la Festa Major són aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i conservar, diu en Joan Roca, que sap que la seva mare des del cel estarà molt contenta. En Joan, que estarà acompanyat com a cordonistes d'en Jordi Barón Pérez a la dreta i en Sis Corbonés Heredia a l'esquerra. Així mateix ho diu el programa, ja li preguntarem si és que per algun motiu en especial un a la dreta i l'altre a l'esquerra, és a dir, que no haguéssim pogut intercanviar o no les posicions o ja venien predeterminades d'aquesta manera. En fi, l'il·lusió de la meva vida, com diu en Joan Roca, en aquest, com podem dir això, en aquest moment de la vida que no es tornarà a repetir, però que ho saben els pandonistes i les pandonistes, que això no es tornarà a repetir mai més. Per tant, un moment d'aquells capdals. I a la tercera hora de programa, en Pitu Valera, que conversarà amb David Porres, el director esportiu de la Blanca Subur. Aquest dijous comença la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur, que finalitzarà el diumenge. Equips de primeríssim nivell, com sempre, es trobaran al camp de la Blanca, el Nou Pins Vents. Valdrà la pena, doncs, comentar-ho com cada any, i això és el que farem amb David Porres.

Anem per l'agenda en aquesta prèvia de Festa Major, que tindrà més activitats que la setmana passada. Comencem per les paradetes, paradetes cada dia. Els qui s'acostin a la paradeta de la Comissió de Festa Major, que sàpiguen que ja no queden samarretes. Per tant, qui volgués la samarreta, diguem-ne, oficial de Festa Major, ja no en queden. Queden 5 barrets. Per tant, si els hi va a la mida, queden 5 barrets. S'han venut ja dels tíquets del Castell de Foc en Calma. Se n'han venut 550, en queden 50. Dels 600 disponibles, en queden 50. Per tant, encara hi ha l'oportunitat per aquells que vulguin anar a veure el Castell de Foc en Calma al costat del pícnic. Tenen l'oportunitat, queden 50 tíquets. I aquest divendres i aquest dissabte s'entregaran les comandes d'aquesta col·lecció vintage tan especial, amb el cartell, amb la samarreta que reprodueix aquesta versió que ha fet. Ja ho diré, home. Veus què passa per amb Víctor Bregante? M'ha vingut la il·luminació. Aquesta reversió que ha fet del cartell de l'Agustí Albors de l'any 74 i del cartell de la Festa Major de l'any 63 en versió samarreta. Bé, doncs s'entregaran els que ja havien fet la comanda de samarretes aquest divendres i aquest dissabte. I això és el que fa referència a la parada de la comissió. La resta, ja saben, especialment les colles de foc, el marxandatge nou, en fi, al cap de la vila, cada dia, més o menys, entre les 6 i les 9, tots aquells que vulguin passar-s'hi per comprar marxandatge de Festa Major. Pel que fa referència a les exposicions, aquest cap de setmana, que s'han inaugurat dues exposicions al Miramar, les exposicions dels guanyadors dels Premis d'Escultura Pere Jou i de Pintura Sant Vicenç de l'any 2025. Els artistes Agustín Cerizuelo, guanyador del concurs d'escultura Pere Jou 2025, i Melchor Balsera, guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç també del 2025. Exposicions obertes fins al 6 i el 20 de setembre, respectivament, a l'edifici Miramar. A la biblioteca, vàrem parlar amb ell la setmana passada, poden veure la primera exposició de Miqui Marçal en aquest vessant d'artista pintor. Bé, doncs, en Miqui presenta a la Biblioteca Santiago Rossinyol La meva Festa Major fins al proper

28 d'agost a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Per tant, propostes també artístiques en aquesta prèvia de Festa Major. I recordar-los que també poden trobar, en aquest cas, fins al 20 de setembre, en el marc de la Pregonera, a l'edifici Miramar, l'exposició Entre ciudades, cartografia efectiva, dels artistes Vittorio Canale i Marisa Domínguez. Al Prado segueixen les produccions, les projeccions de l'Odissea de Christopher Nolan cada dia ben bé fins a la Mare de Déu d'agost. Com els comentàvem, aquesta és la darrera setmana del Festival Jardins de Terramar, que es clourà el proper dimecres, dia 12. Avui, a les 8 del vespre, al Village de Terramar, en el cicle Imprescindibles 2026, Rail Band, preu de l'entrada, 5 euros, a les 8 del vespre, i a les 10 de la nit, una vella coneguda del festival, Rosario, aquesta nit a les 10, al Festival Jardins de Terramar o Terramar CaixaBank. Demà dimarts, dia 11, enceten els actes de la Festa Major de Garraf fins al diumenge 16 d'agost, amb un programa ple de propostes culturals, esportives i socials per a totes les edats. Les activitats combinen el lleure i la diversió amb voluntat de teixir comunitat al poble. L'inici de les festes serà amb la xaranga demà dimarts a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església i des d'aleshores hi haurà sopars populars, tornejos esportius, competicions, tardeus amb DJ, inflables per infants, cinema a la fresca i festes temàtiques, entre altres propostes. Tot plegat començarà demà dimarts a partir de les 6 a Garraf. Demà dimarts, dia 11, pels més menuts de la casa, per infants a partir de 5 anys, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, Bibliotaller de Festa Major. Endinseu-vos en la nostra tradició amb la lectura del conte, avui és Festa Major, de les germanes Almirall. En acabar, s'obrirà un espai de conversa per compartir reflexions i vivències sobre aquesta celebració tan nostra. Com a cloenda, es gaudirà d'un taller de manualitats amb una proposta sorpresa inspirada en en Jordi, el gegant cristià. Ara aquí hauríem de fer una mica un propòsit d'esmena, perquè els gegants no són cristians, els gegants són gegants. Punto. I tampoc és en Jordi, perquè oficialment no té nom. Encara que això, Jordi, Maria Rosa, Jordi, Maria Rosa, Maria Santíssima, el que vulgueu, però no tenen nom, oficialment parlant. O sigui, el gegant cristià. I si voleu, el gegant nou. Per què? Perquè la fotografia del Biblioteller és del gegant nou. Inscripció prèvia a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, 93 894 84 86, la cita demà dimarts 11 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. Demà dimarts l'escoltarem el dimecres al matí. Els dèiem que aquesta setmana hi ha dues xerrades de Festa Major, la tradicional del Janius el dijous i aquestes que han nascut els darrers anys, que organitza la Vermuteria La Gralla al carrer Major 33. Demà dimarts 11 d'agost, a partir de les 8 del vespre, promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. Com els dèiem, demà dimarts 11 d'agost, a partir de les 8 del vespre, hi participaran el regidor de Turisme, Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de Balls Populars, Laura Cossialls, el gestor cultural i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Bertran, i el representant del Ball de Diables de Sitges, de la Colla Vella, dels Diables, Xavi Guerrero. La cita serà demà dimarts 11 d'agost a partir de les 8 del vespre a la Vermuteria La Gralla, promoció o prostitució de la festa. Això serà el dimarts, perquè el dijous, com els comentàvem, la xerrada serà la xerrada del Janius. A partir de 11:15 de la nit, 28a xerrades de Festa Major Janius Bar. A partir de 11:15, el salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 de Sitges i intervindran Marc Ill, cocap de colla de la jove de Sitges, Toni Bach, excap de colla dels castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels xiquets de Vilaseca. Ho moderarà Sergi Molina,
Cita dijous 13 d'agost a partir de 2:15 de la nit. També la podrem escoltar el divendres. Per tant, tenen dues xerrades de festa major. Demà dimarts a la Gralla, el dijous a Eugenios. Les podran escoltar, si ho vol, el dimecres i el divendres en aquest mateix programa.

0: Demà dimarts, dia 11, al Festival Jardins de Terramar. A partir de les 8 del vespre varen conversar amb ell, amb en Pau, en el cicle Impossible, Imprescindibles, a partir de les 8 del vespre, 5 euros l'entrada, i demà és el dia de sopa de cabra al Festival Jardins de Terramar, a partir de les 10 de la nit. I el dimecres, dia 12, el festival acabarà al Village, a partir de les 8, amb Lucía Durán, en el cicle Imprescindibles, i a les 10, en aquest homenatge a Queen, de la gent de God Save the Queen. A partir de les 10 de la nit, el dimecres, dia 12. Dimecres, dia 12. Els que vulguin donar sang, el banc de sang tindrà unitat mòbil al pàrquing de Can Robert. A les 10, a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9. Unitat mòbil de la campanya de donació de sang. Si volen ja reservar, doncs això, tongada, banc de sang, perdó, banc-sang.net. banc-sang.net. Allà hi trobaran la possibilitat de reservar ja tongada per donar sang. Aleshores, dijous 13 d'agost, com els comentàvem, el 43è Torneig de Juvenils de la Blanca Subur, a partir d'aquest dijous 13 d'agost, a les 7 de la tarda partit i a les 9 del vespre també partit. Ja ho anirem comentant en la mesura que es vagin celebrant, perquè hi ha partits dijous, divendres, dissabte i el diumenge, òbviament, el partit per al tercer i quart lloc, i a partir de les 9 del vespre, la final. El camp del Nou Pinsbens, 43è Torneig de Juvenils de la Blanca Subur, avui que en parlarem amb David Porres. El dijous 13 d'agost, al Racó de la Calma, una altra activitat també pels més menuts de la casa, la Festa Major de la Samarreta, en el marc del Sitgestiu, a partir de les 6 de la tarda del dijous i a partir del divendres, i aquest ja és el darrer gran acte del cap de setmana, les barraques, divendres, dissabte i diumenge. El divendres, el Cor Entitats, amb Yai Sound System i BC Sound, i concerts dissabte i concerts diumenge. Per tant, les barraques, cap de setmana que també serà el cap de setmana de la nit de la sardana. El dissabte dia 15 a les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, la nit de la sardana, la 42a edició de la nit de la sardana, amb la cobla Maricel, Montflons i Vidols. I el cap de setmana també que les colles de Festa Major celebraran el tercer trofeu Festa Major de Vela Lleugera. Serà el dissabte dia 15 a partir de les 10 del matí. Ara sí que ho sabem d'una forma oficial. El divendres els ho vàrem llegir de la notícia de l'Eco de Sitges, però la mateixa Aliança Catalana ens ha fet arribar la nota de premsa que diu: Aliança Catalana ha designat Eric Inés com a candidat a l'alcaldia de Sitges per les properes eleccions municipals, que, com saben tots vostès, s'escauen el darrer diumenge de maig de l'any que ve, darrer diumenge del 2027. El partit defineix el candidat d'aquesta manera, amb una llarga trajectòria professional vinculada al món de l'empresa, la direcció estratègica, la transformació d'organitzacions i la innovació tecnològica. Eric Inés assumeix el repte de liderar un projecte que vol situar els interessos dels sitgetans al centre de l'acció política. Inés aporta una àmplia experiència en l'àmbit de la gestió empresarial i la transformació digital, havent desenvolupat responsabilitats directives al llarg de la seva carrera professional. Aquest perfil respon a la voluntat d'Aliança Catalana d'incorporar persones amb experiència en la gestió i en la presa de decisions per afrontar els reptes dels municipis. El candidat afirma que Sitges necessita una política municipal basada en l'eficiència, l'agilitat i la defensa dels interessos dels seus veïns, sempre amb total transparència i rigor. Entre els principals reptes del municipi destaquen la dificultat creixent d'accés a l'habitatge per als joves i les famílies, la necessitat de reforçar la seguretat, preservar la identitat de la vila, donar suport al comerç de proximitat i garantir uns serveis públics de qualitat. Sitges és un municipi, en paraules textuals, o almenys en la nota de premsa així les presenta, Sitges és un municipi amb un potencial extraordinari, reconegut internacionalment pel seu patrimoni, la seva oferta cultural i la seva capacitat d'atraure talent i activitat econòmica. Però aquest potencial només té sentit si es tradueix en una millor qualitat de vida per als sitgetans. La política municipal ha de posar els veïns al centre de totes les decisions, ha afirmat el candidat d'Aliança Catalana. Amb aquesta candidatura, Aliança Catalana continua consolidant el seu projecte al Garraf, presentant perfils de reconeguda trajectòria professional i compromisos amb els seus municipis, amb l'objectiu d'oferir una alternativa de govern basada en la proximitat, la responsabilitat i la bona gestió. Saben que el 2023 vàrem tenir 13 candidatures. Diguem-ne que, fent un supòsit, la candidatura de Valens, que era candidatura el 2023, amb Manu Rodríguez, evidentment no serà candidatura el 2027. Bé, Aliança Catalana no era candidatura el 2023 i serà candidatura el 2027. Per tant, diguem-ne, si fem un pensament i pensem, mira, la resta, de moment, encara ningú, alguns ho han presentat oficialment, òbviament, com és el cas de Junts per Sitges o com és el cas del Partit dels Socialistes, i hem de suposar que la majoria de la resta de formacions. Per tant, de moment, continuaríem 113, a no ser que, per exemple, el Margalló, que l'any 2023 es va presentar sota el paraigües del PSC, es presenti ara també d'una forma separada respecte al Partit dels Socialistes. I aleshores, si tota la resta de formacions es presentessin, bé, doncs en serien 14. Bueno, a veure què passa. El 2027 queda menys d'un any. Aliança afirmava també que presentarà el candidat cop passades les vacances, al mes de setembre, i hem de suposar que un cop arribi la tardor les presentacions aniran caient, doncs això, un degoteig de presentacions de cara a les municipals de l'any que ve. No, i 22 minuts. Aquesta és la setmana de l'eclipsi. Ara només faltaria que el temps no ajudés i tot plegat se n'anés a Norris, perquè ens estem tornant tots una miqueta bojos. És cert que o el veuen ara o no el veuran mai més, ni a vostès ni als que vinguin, perquè l'eclipsi total de sol es tornarà a produir d'aquí uns 150 anys aproximadament. Però també hauríem de dir, escolta'm, i si no el veuen, doncs, en fi, mentre hi hagi salut, oi? Doncs, bueno, doncs a vegades es poden veure les causes, a vegades no es poden veure, i la vida és així, i ja està. Què és un eclipsi solar? Bé, bàsicament, la Lluna se situa exactament entre la Terra i el Sol, oculta el Sol, i per una qüestió de perspectiva, com que tenim més propera la Lluna que no pas el Sol, doncs bé, encara que la Lluna sigui més petita, el tapa. Primera qüestió. Segona, en el cas de Sitges, el màxim de l'eclipsi, que no serà total, el màxim tindrà lloc a les 8:29 minuts 34 segons. Serà en aquell moment quan la Lluna ocultarà, almenys des del punt de vista de Sitges, el 99,98% del disc solar. El disc solar estarà situat res a una molt poca alçada de l'horitzó. De fet, al final de l'eclipsi, diguem-ne, quedarà ocultat ja, perquè arribarà després de la posta de sol. Els especialistes diuen als mitjans que, encara que sembli molt poc, és important diguem-ne, la diferència entre un eclipsi total i un eclipsi parcial. Venen a dir que, com que la potència del Sol és tan enorme, per poc que es deixi veure, és clar, no permetrà que la foscor sigui absoluta, i precisament la gràcia de l'eclipsi és això. Vaja, bàsicament com si tinguéssim una habitació a les fosques i la porta molt poc oberta i entrés un raig de llum des de l'exterior. Doncs bé, només aquesta escletxa de llum, que és l'escletxa de llum que ens deixarà a casa nostra, l'eclipsi és suficient, doncs, perquè la glòria no sigui completa. Bé, més enllà de tot això, us dèiem a l'inici del programa que tenen un web al qual s'hi pot accedir molt fàcilment, eclipsi.info, una eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. Però és clar, és que no és només això, perquè a molt pocs llocs hi trobaran més informació sobre l'eclipsi que en aquest web que ha gestionat, gestiona i ha posat en marxa l'Humbert Blanco. Humbert, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, com anem?
0: Humbert, ets afeccionat a l'astronomia, sí, no?
1: Sí, una miqueta, no molt. No et diria que fos el meu principal hobby. Sí que sempre m'ha cridat molt l'atenció. però tinc la sort de que bueno, sí que he estudiat temes de GIS, de geografia, de mapes, de tecnologia.
0: Sí.
1: I d'aquí doncs ha sortit una miqueta l'eina, no? Doncs podent juntar una miqueta els coneixements i fer una eina doncs que agrupi tot el que no trobava o trobava dispers, ajuntar-ho i trobar-ho amb una sola eina.
0: Deixa'm que et pregunti com has desenvolupat això, perquè qui vagi al web i poden anar, com els dèiem, directament, trobaran allà un munt d'informació. Esclar, només la feina d'elaborar tot això, doncs està clar que no és una feina menor. El web és absolutament gratuït, però dur a terme tota aquesta feinada, quan ho vas plantejar, quan ho vas començar i com ho has anat desenvolupant i no sé si amb algunes eines específiques o d'intel·ligència artificial o d'algun altre tipus.
1: Sí, no, per sort, a dia d'avui doncs, la intel·ligència artificial permet doncs, fer coses viables com aquest projecte que no té cap mena d'ànim de lucre. I gràcies a la intel·ligència artificial, i també, no, al final també són hores, perquè no, de moment encara doncs, no substitueix la feina, doncs permet doncs, crear coses com l'eina aquesta que hem desenvolupat juntament amb llibreries i coses com eines que havia fet altra gent i que l'havia publicat de manera totalment gratuïta, doncs juntar-ho tot i posar-ho doncs, per poder fer tot en un sol any.
0: Ah, ho vas començar fa pocs mesos?
1: Fa un mes, aproximadament.
0: En un mes has fet això?
1: Sí, no, la intel·ligència ja està molt desenvolupada ja. Ja et dic, i s'ha partit de bases que ja existien. Però ha sigut com juntar moltes coses, molta feina que altruistament havia fet molta gent,
0: sí.
1: I s'ha pogut posar en una sola eina.
0: D'acord. Hem anat a... Era obvi, hem anat a mirar Sitges. No sé si hem tingut... Bé, hem tingut... Una mica de decepció, el que ens veiem a venir, però no decepció precisament per les dades de la pàgina, sinó perquè hi ha un aspecte de la pàgina que ens sembla que també és molt interessant d'explicar, que és aquest visor que permet que tu et situïs en un punt especial del mapa i puguis saber, diguem-ne, l'orientació de l'eclipsi. Què és Festa Major algun lloc?
1: Sí, és Festa Major aquí a Sant Feliu i tenim els trabucaires pel carrer.
0: És el que... Sí, és el que, és el que...
1: Porten tot el dia a la gent, sí, moltíssim, estic intentant posar-me, però no hi ha manera.
0: És que aquí estàvem pensant, dic que tenim la sensació... ets de Sant Feliu de Llobregat?
1: Sí.
0: D'acord. Hi ha els trabucaires a primera hora, evidentment. Escolta'm,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do. Estan a tope.
0: No passa res.
1: No, però deia, sí, el que comentaves de l'eina...
0: Dèiem aquest assumpte del visor perquè, és clar, ens hem situat a diferents llocs del municipi de Sitges i és evident que si fem cas, que anem de fer cas al mapa de la pàgina, difícilment podem veure l'eclipsi de sol des de baix a mar, des del litoral, des de la platja.
1: Sí, perquè el problema que tenim és que, de fet, també és una rostra que va sortir l'eina. És perquè és un eclipsi que, bueno, per desgràcia, que sí que és total, però té la peculiaritat de que passarà molt tard i, per tant, el sol estarà molt baix.
0: Uh-huh.
1: Què vol dir això? Que a la que hi hagi una petita muntanya, un campanar o un edifici,
0: sí.
1: Ens taparà per complet la vista de l'edifici, la vista de l'eclipsi. Pensa que està el sol en el seu màxim exponent a 4 graus d'inclinació, que això és res. I, per tant, és molt important, doncs, bueno, vosaltres més que sou a Sitges, que
0: justament
1: un parell de pobles només, cap al costat, podeu anar a la totalitat. I, a més, vosaltres també teniu això, teniu molts edificis i, clar, des de la platja, doncs molt possiblement taparan la visió de l'eclipsi.
0: Uh-huh. Per tant, és evident que si aquest eclipsi fos, donat el cas, al mes de novembre o mes de desembre, sí que ho podríem veure amb el sol posant-se sobre l'horitzó del mar, però no és el cas, no és el cas ara, i per això molta gent, evidentment, se'n va cap al sud. Digues,
1: Tenim una altra oportunitat, de fet, que és el 2026, que abans comentaves que era únic,
0: sí.
1: Si us agrada, que us quedeu amb ganes.
0: Em sembla que l'any...
1: El que serà impressionant serà el del 2026, que serà doncs, a ple matí, però sí que s'haurà d'anar molt al sud de la península, s'haurà d'anar cap a la zona de Cádiz, Gibraltar, inclús Marroc, aquest sí que serà impressionant. Aquest
0: d'acord.
1: Moment ja sí que serà dels millors més impressionants que podem veure i ens queda doncs, relativament a prop.
0: Aquest serà l'any que ve, el 2027, eh?
1: Sí, més o menys les mateixes dades. Sí, uh-huh. Les mateixes dades. Crec que és el 2 d'agost, que de fet amb l'aplicació també es pot simular una miqueta com es veurà. I aquest penseu que una de les coses més xules quan hi ha un eclipsi és que de cop i volta, clar, es fa a nit, no? Llavors es noten sensacions com que, per exemple, doncs es fa fosc, bueno, a part que es fa fosc,
0: sí.
1: Baixa la temperatura de cop, els ocells que paren de cantar, i es veu que és una situació que aquest cop no la veurem tant, Però durant l'agost del 27 sí que tindrem, si baixem sí, cap al sud, tindrem l'oportunitat de viure.
0: Perquè
1: de
0: l'any...
1: A les 10 del matí, aproximadament.
0: És el que anava a dir. Esclar, a les 10 del matí d'un mes d'agost, a Cádiz...
1: Molt fort, sí, sí. Serà impressionant.
0: Això serà... Això serà ja poden reservar les vacances per l'any que ve. Per tant, aquest any...
1: Sí, no.
0: El problema fonamental d'aquest eclipsi és trobar un horitzó absolutament clar i dispers, eh?
1: Ja, de fet, sí, deixa'm afegir una puntualització,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: a l'aplicació també teniu una funcionalitat, que això és el que bueno, l'hem posat més carinyo d'alguna manera, que consisteix en poder simular amb realitat augmentada com quedarà l'eclipsi a l'horitzó. Llavors, tu amb el telèfon poses la càmera, ho has de fer amb el telèfon, llavors cliques a on serà l'eclipsi, llavors et detecta amb la brújula i amb tot de sensors, el mòbil, el sol i on està de més, llavors tu pots simular i veure exactament on et quedarà el sol.
0: Permetem un moment, Humbert, això vol dir que agafo el telèfon mòbil i
1: obres la pàgina?
0: Obro la pàgina, me'n vaig al navegador del telèfon mòbil, obro la pàgina...
1: Sí, millor fer-ho al carrer, però sí.
0: Sí, sí, millor fer-ho al carrer, evidentment, que no en un lloc tancat, i aleshores
1: obres la pàgina,
0: obro la pàgina... Sí.
1: On mira cel ara.
0: D'acord. Clico on...
1: Un botó groc molt gran,
0: sí,
1: que posa mira on serà on està el cel ara.
0: D'acord.
1: Si fas
0: mira on seràs. Mira on seràs. Clico aquest botó.
1: De la càmera, sí.
0: Sí.
1: Li dones permisos, perquè clar, té en compte l'ubicació, la geografia i els sensors del telèfon.
0: Sí.
1: Et dic. Llavors, això s'aturirà la càmera i veuràs on està el sol.
0: D'acord.
1: On serà el sol durant l'hora que passarà l'eclipsi.
0: D'acord. Per tant, aleshores, diguem-ne d'alguna manera, la càmera del telèfon m'orientarà cap on haig de mirar i està clar que veuré si tindré sort o no tindré sort
1: al lloc que
0: he escollit, no?
1: I podràs veure no només la geografia, que és el que calculava, que comentaves abans,
0: sí,
1: sinó que podràs veure la realitat i veuràs si hi ha un edifici, un poste de
0: telecomunicacions,
1: el que sigui, que tapa la visibilitat.
0: D'acord. Ens sembla que molts de vostès tindran, com li dèiem a l'Humbert, una decepció, perquè, clar, diguem-ne que aquest con de visió que marca el mapa ens situa terra endins i, per tant, tenim molts obstacles per anar a petar a l'horitzó en el cas del casc antic de Sitges o en bona part del casc urbà de Sitges, però qui ho vulgui veure amb la realitat virtual evidentment ho pot provar avui, ho pot provar demà al matí, demà a la tarda, en qualsevol moment, perquè això és una projecció, i els dirà on, amb la càmera oberta, on s'amagarà el sol. També hi ha dins la pàgina, i és també, diríem, que important assenyalar-ho, una predicció meteorològica, no?
1: Sí, perquè és una de les coses que la gent està més nerviosa, i amb raó, perquè és que si al final escolls un lloc, pel bo que sigui,
0: sí,
1: i tens núvols, doncs clar, tota decepció.
0: Sí, sí.
1: I el problema és que no només núvols, sinó els diferents tipus de núvols que afecten de manera diferent, i això, tot això hem calculat, de dir, ostres, clar, uns núvols baixos, el pitjor que ens pot passar és tenir núvols baixos. O bruma, o alguna boira, o el que sigui, perquè això farà que no veiem absolutament res.
0: En el cas
1: d'aquesta
0: predicció, Humbert, d'on treu les dades a la pàgina?
1: Són dades obertes.
0: D'acord.
1: Tot el que hem fet són dades gratuïtes, i perquè l'aigua,
0: sí,
1: que és totalment gratuïta i sense lucre, doncs buscar altres dades que siguin obertes i sense ànim de lucre.
0: Això
1: en
0: vol
1: aquest
0: dir...
1: cas és un mapa que es diu Open Meteo.
0: Això vol dir que per aquest... Vaja, que a la xarxa hi ha un munt de diguem-ne, de fons de dades obertes,
1: sí,
0: per poder utilitzar.
1: I de comunitat, no? D'astronomia, hi ha un munt de gent que altruistament, o institucions, que publiquen tota la seva informació de forma gratuïta perquè la gent, doncs, com nosaltres, pugui agafar-la i convertir-la en el que vulguin. Per això també d'aquí surt l'eina.
0: D'acord. Entenc que la pàgina estarà disponible fins al dia de l'eclipsi, més enllà, quina és la
1: més
0: teva
1: enllà,
0: previsió?
1: Fins al 2028, fins l'últim eclipsi, perquè són tres,
0: d'aquest
1: any, l'antide i l'altre any que ve, i com a mínim això, i després ja veurem què passa.
0: Per cert, què has estudiat?
1: Bé, jo he estudiat gestió de ciutats.
0: Gestió de ciutats?
1: Sí, una carrera a l'autònoma,
0: sí,
1: però m'hem tocat molta geografia i molt GIS i tot aquest tipus de coses, que això ha ajudat a desenvolupar l'aplicació.
0: Ho dic
1: i
0: perquè...
1: em dedico a temes de tecnologia.
0: Ho dic perquè sí, això ha format part d'algun treball vinculat amb els teus estudis,
1: va,
0: o no? Ha estat simplement
1: que va, que va. És un projecte amb el teu llibre que ha donat bastanta canya i aquí estem.
0: Doncs ha quedat magnífica aquesta pàgina i us recomanem, com no, que hi vagin, i més ara, que estem a la prèvia de l'eclipsi de dimecres, eclipsi.info. tan simple com això, clipsi.info, i si van a través del telèfon mòbil, aquesta possibilitat, com ens deia l'Humbert, de la realitat ampliada i de saber exactament cap on haurien de mirar si volguessin veure l'eclipsi. Per tant, tenir la certesa de si els taparà alguna muntanya o els taparan alguns edificis o els taparà alguna cosa determinada. Si és el tendal del veí, més fàcil, però si no, veritablement haurien de buscar un altre lloc. Humbert Blanco, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Gràcies i felicitats de nou.
1: I a disfrutar l'eclipsi.
0: Igualment, a veure si tenim sort. Tornem a repetir eclipsi.info, eclipsi.info, i com els comentàvem, aquesta pàgina ofereix la possibilitat que amb la càmera del telèfon mòbil pugueu saber cap on heu de mirar, cap on heu de mirar per veure l'eclipsi de passat demà, a 8:45 del vespre. Però com els comentàvem, en el cas de Sitges és complex perquè aquest con de visió ens porta cap endins, porta a mirar, diguem-ne, si estem a la costa, mirar cap a Santa Bàrbara. Aleshores, trobar un horitzonet és complicat. D'aquí que, com els comentàvem, molts aniran cap avall, aniran cap al sud a veure l'eclipsi. Més enllà de Vilanova, la vida és millor, i ja no els diem cap a Tarragona, perquè mitja Catalunya anirà cap a Tarragona ja per veure l'eclipsi. Tot això passarà passat demà a partir de 9:45 del vespre.

Tal dia com ahir, 9 d'agost del 1927, l'Ajuntament, presidit per Pau Arrabeig, encarregava l'arquitecte Josep Maria Martino el projecte destinat a eixamplar el passeig de la Ribera. Des de l'estàtua del Greco a la Punta, el mateix dia, el consistori també acordà dedicar un carrer del sector del Vinyet a Francesc Armengol i a penjar el Saló de Plens sengles plaques amb els noms de Rafael Llopart, Charles Dining i Emili Vidal. Tal dia com ahir. Tal dia com ahir, de l'any 1997, coincidint amb el centenari dels gegants de Sitges, es presentava el llibre La Festa Major de Sitges, de Joan Josep Roche, i el quadern Lluís Labarta, autor del disseny dels gegants de Sitges, d'Isabel Coll. Un dia això hauríem de fer, ara que ens apuntava algú, hauríem de fer una mena de decàleg abans de la Festa Major. Els gegants són els gegants i els gegants moros. Els gegants moros tenen nom, els gegants de la vila no en tenen oficialment. L'entrada és l'entrada de Grallers, no l'entrada de Gralles. Vinga, i així anar fent una llista d'aquelles bàsiques, perquè si no acabarem dient les coses o batejarem el que no està batejat i aquestes coses que passen. Bé, doncs, el llibre La Festa Major de Sitges és un d'aquests clàssics de la historiografia sitgetana d'en Coté, d'en Joan Josep Roche. I el quadern Lluís Labarta, precisament aquest quadern va ser una de les fonts que es varen consultar per recuperar els dissenys originals dels gegants de Sitges, quan varen ser presentats fa dos anys. Tal dia com avui, 10 d'agost, un 10 d'agost del 1895, l'Orfeó Català visitava Sitges, convidat per Santiago Rusiñol. Un 10 d'agost del 1926, l'Ajuntament, presidit per Pau Barrabeig, acordava batejar amb el nom de Vista Alegre el sector limitat pel camí del Mas d'en Puig, el torrent de les Oliveres, la carretera i el camí dels Molins, tal dia com avui, de fa 100 anys.

9 i 40 minuts del matí. Els que us agradi la guitarra elèctrica, siguin músics, com a mínim, a la història de la música, especialment popular, sigui rock o no tan rock, hi ha dos riffs de guitarra especialment populars. Un, el del Satisfaction, dels Rolling Stones, i l'altre, aquest.

I és que avui fa anys, un 10 d'agost del 2008, que moria Isaac Hayes, músic nord-americà que es va fer especialment popular i famós per haver guanyat l'Oscar per la banda sonora d'una pel·lícula de l'any 1971. La pel·lícula era Les noches rojas de Harlem, però popularment coneguda per l'inspector pel policia que la protagonitzava, que era Shaft. Un tema absolutament urbà pel qual no han passat els anys. Només en té 55 i sona tan fresc com el primer dia.

L'any següent, el tema de Shaft va guanyar l'Oscar a la millor cançó original, convertint-se Isaac Hayes en el primer afroamericà en aconseguir un Oscar. Bé, doncs, tal dia com avui de l'any 2008 moria Isaac Hayes, especialment conegut i popular per aquesta banda sonora de Les Noches Rojas de Harlem. Tal dia com avui, Félix Hoffmann aconseguia la forma pura de l'àcid acetil salicílic. Un 10 d'agost del 1897, el principi actiu de l'aspirina, que la farmacèutica Bayer va comercialitzar el 6 de març del 1899. L'aspirina que ha fet aquest any, per tant, 126 anys. Un 10 d'agost del 1927 es feia la primera perforació del Mont Rushmore. Saben aquesta muntanya nord-americana on hi ha les efígies de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln? Doncs es va perforar per primer cop, tal dia com avui, de l'any 1927. Demà, per tant, millor dit, l'any que ve farà 100 anys de la primera perforació del Mont Rushmore, que té com a autor l'escultor Gudjon Borglum. Ell no va poder veure acabat, va morir abans, però en qualsevol cas, una d'aquelles imatges icòniques dels Estats Units. Tal dia com avui, de l'any 1937, la Electro Swing Company presentava la primera patent de guitarra elèctrica. 1937. I en què podem acabar? Vinga, música també, perquè tal dia com avui de l'any 1979 sortia al carrer un dels grans clàssics, un dels LPs especialment clàssics en la història de la música pop, Love the Wall, de Michael Jackson. Michael Jackson només tenia 21 anys l'any 1979, era el seu cinquè àlbum d'estudi, produït per Quincy Jones. Jackson volia un estil propi, però encara no sabia com, i Quincy Jones li va posar amb safata. Aquí teniu un dels grans clàssics.

Rock With You, una de les grans cançons d'aquest disc, totes valen molt la pena i el disc sencer val molt la pena. Per tant, si no l'heu escoltat, aquest és un d'aquells discos d'Illa Deserta. Love the World de Michael Jackson, present a totes les plataformes. 1979 sortia al carrer tal dia com avui. Amb Michael Jackson tanquem les nostres efemèrides d'avui.

I ara ve un canvi de registre molt gran. L'any que ve farà 70 anys, 70, de la cançó original, que portava com a títol El ball de l'ànec, El baile del pato, composada per un compositor suís. Probablement sigui la cançó suïssa més popular de la història, o que hagi donat Suïssa més enllà de les del Festival d'Eurovisió. El compositor Werner Thomas, l'any 1957, va composar aquest tema. El tema va tenir un cert recorregut i el tema va arribar a Espanya l'any 1981 de la mà d'una dona que tocava l'acordió. Bé, que no ha deixat mai de tocar l'acordió i encara el toca a Benidorm, que és on té el seu local. Aquesta dona era María Jesús i su acordeón i el tema, com no, El baile de los pajaritos.

és probable que ara tinguin dins seu una mena, una mica de vergonya aliena de com varen viure tot allò. No només aquí, a França, als Estats Units, a tot arreu, però aquí especialment aquest tema es va convertir en una mena de fenomen social a l'Espanya del moment. Va arribar al número 1 dels 40 principals, s'hi va estar unes quantes setmanes, i no hi havia festa major, no hi havia revetlla d'estiu, i prou que ho recordaran els que tinguin una certa edat, quan als jardins del Prado i del Retiro es podien fer festes fins a entrada la nit, que el baile de los pajaritos era clau per aquell estiu.

0: Només té de suís aquest punt de... És veritat, sembla això una cançó folklòrica de muntanya. Té aquest aire, sí, té aquest aire tirolès, així de d'allò. Però vaja, per la resta, com diria aquell, una bestiesa com una casa. Però és el que passa amb les cançons de l'estiu, que atrapen i s'enganxen. I ara és molt probable que vostès tinguin bona part del matí amb això al cap, que és el que ens va passar en el seu moment. Maria Jesús i su acordeón. A tots els programes de televisió, a les ràdios, a tot arreu, fent gira per tot Espanya, una dona que no va perdre mai el somriure i que sempre li va agrair aquesta cançó, doncs una viralitat mai aconseguida fins aleshores. Ella ha continuat amb els pajaritos, ha continuat amb l'acordeó i, com us dèiem, amb un local a Benidorm, on evidentment hi ha passat tot el turisme del món i part de l'altre. Amb el baile de los pajaritos tanquem la nostra cançó de l'estiu. Avui que és Sant Llorenç, també tenim en el rerefons això de les llàgrimes de Sant Llorenç, eh? que és també un fenomen que aquest passa cada any. No pateixin, que si no ho veuen aquest any, un any que ve, i si no l'altre, això és més senzill. També Sant Hug, Sant Jacob, Sant Ireneu i Sant Aureli. L'empresària Kylie Jenner, 29 anys, celebra avui. L'escriptora Suzanne Collins en fa 64. L'actor Pablo Derqui en celebra 50. L'aristòcrata Natàlia Figueró en fa 87. I l'actriu Rosanna Arquette, 67 anys, celebra avui. Sol i calor. I ja està. Només té un... Si li volen trobar, ara li dèiem a l'Albert, només té un avantatge aquest estiu, que almenys no n'hem sentit a parlar massa, no sabem si vostè és a casa seva, però no està sent un estiu de gaire mosquits. Perquè es veu que els mosquits, aquesta calor continuada, tampoc la suporten massa, i com que tampoc no ha plogut, bé, doncs no està sent un estiu especialment, només falta dir-ho, perquè... però no està sent un estiu especialment emprenyador per l'assumpte mosquit. Ja només ens faltarien els mosquits enmig d'aquest quadre general, eh? Però, com a mínim, ens salvem una mica en això. Ahir que vàrem arribar als 33,3, estem ara ja als 29 graus i mig, amb un 72% d'humitat, i la setmana serà tota d'aquesta manera, eh? I el problema no és això, el problema és que estem a 20, gairebé 30, totes les hores del dia. Al migdia estem a 30 i uns quants, però és que la resta del dia no baixem dels 29, 28 i mig, a la nit, no baixem, i aquí ens hem situat. Per no parlar de l'aigua del mar, que també tots els especialistes ho diuen, el Mediterrà és com un brou de Nadal, tan més escalfat que mai. I a tota Europa, que estan vivint també un estiu com no havíem viscut en molts anys. A la Gran Bretanya no havíem passat aquesta sequera des del 1830 i quants. França, que espera una altra onada de calor. Danubi està més sec. En fi, desastre. Previsió per les properes hores. La mateixa que ahir i la mateixa que demà.
1: Bon dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya comença la jornada amb nuvolades arreu del territori que estan deixant alguna precipitació minsa inferior al mil·límetre a punts del prelitoral sud, així com del Pirineu Occidental, però que sobretot destaquen perquè van acompanyades de tempesta. Aquestes tempestes aniran desapareguent, minvant la nuvolositat, i esperem que durant la resta de la jornada sigui el cel serè a gran part del territori. En tot, esperem que hi hagi tempesta a punts del Pirineu i Prepirineu, així com a alguns punts de l'extrem sud del país. La temperatura màxima avui es mantindrà més acotada que la resta que els dies anteriors, però això no vol dir que durant les properes jornades tornem una altra vegada a tenir un absent d'aquesta temperatura, que podria arribar un altre cop durant la meitat de la setmana i finals de la setmana als 40 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: i 56 minuts, una de les imatges més boniques del cap de setmana d'aquests darrers dies, però ha sortit poc en els diaris i valdria la pena, perquè com que totes les imatges... Doncs qui vulgui una imatge bonica, Roma es va omplir de vespes, perquè aquest any ha fet 80 anys la vespa. No sabem si encara en roden moltes per Sitges, tot i que va ser una moto que no va ser un moment... n'hi havia moltes, doncs la vespa ha fet 80 anys. Vespa, que és el nom que li va donar Enrico Piaggio quan va veure que el seu dissenyador, que era el senyor Ascanio, li presentava una moto que deia, què és això? Aquesta moto amb aquest cul que semblava, bé, doncs això. I el soroll que feia el seu motor d'uns extraordinaris 98 centímetres cúbics va acabar de fer el fet. La moto es va presentar a l'abril de l'any 1946, va ser la moto de Gregory Peck i Audrey Hepburn a Vacaciones en Roma, i a partir d'aquí una icona de la indústria del motor. Piaggio ha tret una vespa especialíssima per commemorar el seu 80è aniversari.
1: Sí que se'n veuen 5 ara.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però ens deies que els que
1: inclús
0: han portat...
1: Inclús va treure una versió ciclomotor, també.
0: Era una moto de capellans en el seu moment i de practicants, també. Però en Pitu sempre ens ha dit, i els que com a mínim de motos n'han tocat algunes, que és una mica emprenyadureta en l'estabilitat.
1: Clar, és de roda petita. El tenia el cul també... més grosset, però bé, és una moto que estèticament, visualment, és
0: molt atractiva.
1: És molt atractiva.
0: Bé, doncs, la vespa ha fet 80 anys, hi ha una fotografia molt bonica d'aquest munt de vespes davant del Coliseu de Roma. Bé, què passa amb aquesta calor tan horrorosa? Bé, amb aquesta calor tan horrorosa passa que ha aparegut en més d'un diari que els festivals d'estiu, els esdeveniments culturals a l'aire lliure a l'estiu, què els direm? Quelcom tan tradicional com és el Festival del Teatre Grec de Barcelona. Bé, doncs es veu que la gent que ha anat ha sortit escaldofada, però els actors, els artistes, es veu que ha estat de por. I ara s'estan buscant alternatives per veure com es pot gestionar aquest assumpte, perquè... si és que aquest ha de ser el camí del futur, els festivals d'estiu i aquests esdeveniments a ple estiu han de trobar estratègies perquè...
1: Parlem de festivals, però recordem i no oblidem que fa unes quantes setmanes, en ple Tour de França, el mateix Pogacar es va qüestionar el fet de tenir una cursa com el Tour al juliol amb aquestes temperatures. I això és aplicable als festivals, als esdeveniments a l'aire lliure, en fi, què passarà?
0: Què passarà?
1: Festes majors.
0: Però és que cada vegada anem llegint notícies d'allò de degoteig del què passarà a ple estiu. Fa ben poc les jornades castelleres al migdia, tal, i bé, les conseqüències que té sotmetre el cos a aquestes temperatures. Primera. Segona, sobre l'eclipsi. Legalment parlant, atenció, empresaris, legalment parlant no existeix un permís per deixar de treballar durant l'eclipsi. No existeix, no està contemplat, això és clar, no deu estar contemplat perquè tampoc passen massa sovint els permisos. Es veu que hi ha algunes empreses que han fet una mena de bescanvi, aquell temps per esmorzar, per berenar, o aquell temps de recés, aquell quart d'hora per aquí o aquells 20 minuts per allà, situar-los a quarts de nou. Tot i que tot això és relatiu, perquè si estàs en un lloc relativament ben situat, doncs home, si pots escapar. Però clar, si estàs al rovell de l'ou, d'on sigui...
1: I clar, hi ha feines i feines.
0: Hi ha feines.
1: Suposo
0: i feines.
1: Suposo que igual si t'enganxa amb una feina que t'és impossible en aquell moment sortir i veure l'eclipsi, doncs no el veuràs.
0: Doncs ja està. Però legalment parlant no existeix un permís, així com pot haver un permís per anar al metge, no hi ha un permís per anar a veure l'eclipsi. Aleshores, que cada empresa faci el que pugui. L'empresa que fabrica les ulleres homologades és una empresa catalana que es diu Celestec i n'ha fet 500.000 al dia. Homologades, eh? Repetim, no ho hem comentat amb l'Humbert Blanco, facin vostès el que vulguin, però no mirin l'eclipsi sense protecció. I la protecció no és ni unes ulleres de sol, ni una radiografia, ni un vidre fumat, no és res de tot això, perquè el que fa mal aquí són els rajos ultraviolats. I per tant, una cosa és veure el sol dos segons i una altra cosa és estar-se allà a sol i serena a veure què passa. Amb protecció, si no, el pitjor que els pot passar en aquest eclipsi també ho recordaran tota la vida, que és una ferida irreversible als ulls. I no paga la pena, perquè el dijous serà un altre dia i ve la festa major. Eh? Això és el més important. La resta, mira, però el més important, protegir-se la vista. I el mateix, si fan una fotografia amb mòbil, que ja és arriscada de per si, perquè els mòbils donen pel que donen, com tinguin el mòbil allà enfocat en espera de no sé què, arribarà un moment que ho veuran tot negre i és que hauran cremat el sensor. Ja avisarem. Bé. A Barcelona s'està donant una circumstància que també val la pena assenyalar. Hi ha hagut dos casos vinculats amb el turisme aquest cap de setmana. A Sóller, una manifestació que està passant a Sóller és una bogeria, una gentada per tot arreu, bé que els veïns de Sóller ja no poden més. Arriba el tramvia i allà una muntanya de gent amb els mòbils enfocant, i un escàndol com una casa. Bé, a Barcelona s'estan trobant una circumstància també singular, clar, com que fa tan bon temps, per altra banda, hi ha turistes que diuen, haig de pagar una nit d'hotel, maletes i cap a la platja, i a dormir a la platja. Periòdico fa un reportatge molt interessant d'això, de tota la gent que va a dormir a la platja per no anar a l'hotel. Hem de suposar que en algun moment troben alguna solució per guardar la maleta en algun lloc, perquè a la platja apareixen amb les maletes, apareix amb tot, vam dir, això ho deuen, jo què sé, si se'n van a una estació i ho deixen en una consigna o ho deixen en un magatzem, o ho deixen... Però, repetim, prefereixo dormir a la platja que pagar 100 euros per una nit d'hotel. Vinga, i ja està. I això és el que s'està trobant a Barcelona. L'Ego ha presentat ja el que posarà a la venda el novembre, que és la Sagrada Família sencera.
1: L'Ego?
0: L'Ego. Oh. Són només 12.060 peces. Es posarà a la venda aquest mes de novembre al preu de 799 euros amb 99 cèntims.
1: És el mateix preu, si no m'erro, de la Copa del Món que va treure l'Ego també.
0: Sí?
1: Fa poquet, sí, sí,
0: sí.
1: Valia entre 700 i 800 euros.
0: Home, és més gran la Sagrada Família.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Doncs...
0: Doncs per 800 euros tenen la Sagrada Família a casa seva. Ei, si l'acaben de muntar, el que passa és que s'ha de trobar un lloc també per la Sagrada Família, perquè veràs... 12.060 peces. Jordi Savall, el músic més internacional que té Catalunya, ha dit també veu alta que Spotify és un desastre per als músics de jazz, els músics de clàssica i la música tradicional. Per què? Perquè la plataforma afavoreix obertament la música pop i els seus derivats, i per tant el rèdit que en poden treure els intèrprets, els autors,

0: El 23 d'agost, l'empresa de Dallas, de Texas, Heritage Auctions, o sigui, subhastes d'elements, allò vintage, posarà a subhasta la pilota certificada, per qui l'ha guardada durant més de 30 anys, amb la qual, el 22 de juny del 1986, a l'estadi Azteca, Diego Armando Maradona va fer el gol de la mà de Déu. El preu inicial d'aquesta subhasta és d'uns 3 milions d'euros.
1: Qui la té, la pilota?
0: La pilota l'ha tinguda durant 30 anys.
1: Ho posa?
0: Ara no, sí. Sí, perquè hi ha la...
1: Un particular o...?
0: Un particular. Un particular que tenia un vincle, amb el...
1: Sí, m'imagino que clar,
0: clar. Amb el d'això, ai, ara no t'ho sabré dir.
1: És igual. Era curiositat.
0: Però sí, un particular, sí. I la casa de subhastes ensenya el certificat conforme aquesta pilota és la pilota. Està una mica desinflada, però m'entens? Sembla que és d'Adidas,
1: El 86 pilota. Diria que la pilota era Adidas Tango. Adidas Tango.
0: S'estima que se subhasti per uns 10 milions de dòlars. Pua. Perquè la samarreta que duia Maradona en aquell partit del gol de la mà de Déu es va subhastar per 9,3 milions de dòlars. Bé, doncs, la pilota, que és la pilota que va mereixer un Mundial, no?
1: No, allò no. Va ser... No sé quin
0: era el partit amb...
1: Era amb Anglaterra.
0: Amb Anglaterra.
1: No sé si era el de quarts de final o vuitens de final. Era la final. La final va ser contra Alemanya, que la va guanyar Argentina per 3-2, però aquell partit era classificatori.
0: 22 de juny del 1986. Sí. Bé, doncs, qui... Poden anar, la subhasta és... Ho he dit bé, a veure si ho dic bé, això... Sí, Heritage Auctions. I van i veuran allà les fotografies de la pilota, del certificat, tota la informació. O sigui que si sou friquis del que en diuen els anglesos memorabilia. De l'esport,
1: sí.
0: Això us interessarà perquè hi ha tota una glossa, tota una documentació explicativa de la pilota de Maradona.
1: Parlant de diners, què diries que costa a la Mercè el grup Love of Lesbian?
0: T'està passant el mateix, sí, que em va passar a mi,
1: Love of...
0: Això de dir...
1: Costa de dir,
0: La Carola
1: Love
0: encara...
1: Love of Lesbian.
0: La Carola encara riu ara.
1: Sí, sí.
0: Perquè la feina era meva per dir Love of Lesbian.
1: Sí, Love of Lesbian.
0: I al final fas Love of.
1: Sí, Love of.
0: Però...
1: És un dels grups que actuarà a la Mercè d'aquest 2026.
0: És a dir, què val contractar?
1: Sí. Dic això perquè és que el diari ara fa uns dies publicava una sèrie de dades després d'una consulta que va fer al portal de contractació pública de Catalunya.
0: Hi ha una... A Instagram hi ha un perfil a Mataró, es veu que porta en Carlos Bauti. I els hi val 48.000 euros a l'Ajuntament de Mataró. Carlos Bauti.
1: Love of Lesbian... Encara ens farem mal. No el diré més. 151.250 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Jo no ho hagués dit mai, un preu així.
0: És que com que no sé...
1: Per això, no, tampoc...
0: A quin nivell s'estan posant els preus dels festivals i les actuacions, etcètera. 150.000 euros. Love of Lesbian.
1: La Pegatina, que també actuarà per la Mercè,
0: sí.
1: Cobrarà 72.500 euros. Diguéssim que aquí estem parlant gairebé de la meitat. I Svetlana?
0: Sí.
1: 12.100 euros.
0: 12.100. Clar, és un regal.
1: Sí.
0: Són 10 vegades menys que Love of Lesbian.
1: I, evidentment, clar, aquí hi ha una evolució, no, dels grups en quant a caché econòmic. Mushka, que el 2024, per exemple, cobrava entre 17.000 i 20.000 euros per actuar en festes majors com Santa Tecla, Manresa o Mollerussa,
0: sí,
1: va passar l'any següent a superar els 36.000 euros tant a la Mercè com a les Santes de Mataró, Mushka. Un fenomen similar s'observa, per exemple, amb els Figaflaues, que ha passat de contractes inferiors als 20.000 euros

0: el 2024 a situar-se entre els 27.000 i els 35.000 euros en bona part de les actuacions de l'any passat. Un altre grup molt conegut, The Tickets,
1: sí.
0: És un altre exemple d'aquest valor a l'alça, no? Aquest estiu els seus contractes oscil·len entre els 33.000 euros que va cobrar, per exemple, a la Patum, i els gairebé 46.000 de la Festa Major de Rubí, mentre que altres municipis com Ascó, Cornellà o Sant Joan d'Espí han abonat imports superiors als 40.000 euros per incorporar-los al seu cartell. Res, perquè se'n facin una idea del que costen aquests grups. Però, ostres, 151.000 euros.
1: Què és? Que no recordo. Bé, no dic res. Quan tinguem la regidora ja preguntarem el pressupost de la Festa Major i Santa Tecla, que em sembla que entre un i altre... No dic res.
0: Millor no dir, perquè si dius una bestiesa...
1: Millor no dir. Per què?
0: Si dius una bestiesa, ja...
1: No diem res. Quan tinguem la regidora, ja preguntem.
0: La certesa.
1: Adelante.

0: 10 i 12 minuts. L'allau migratòria posa Ceuta a prova. No només la ciutat, sinó les aliances entre el Partit Popular i Vox. Milers d'habitants de Ceuta van participar ahir en una multitudinària manifestació convocada per les quatre comunitats religioses de la ciutat amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix". Hi ha una preocupació gran pel que pugui passar el dia de la Mare de Déu d'agost, el dissabte que ve, el dia 15, perquè, diguem-ne que a través de la xarxa hi ha un rum-rum sobre la possibilitat, bé, que arribi un nou gruix de persones a Ceuta, un gruix important, tenint en compte que encara hi ha tots aquests menors que s'han de repartir. Després hi ha aquest marc legal que ha propiciat, diguem-ne, interpretacions molt diverses, però que és un marc legal una miqueta pervers. Si ets menor i arribes, t'han d'acollir sí o sí, com és lògic, perquè ets menor. Però, és clar, què passa quan la llei n'és una i la realitat n'és una altra i la realitat no dona l'abast per poder acollir a tots aquests menors i per poder-los donar una sortida? Doncs ara, més o menys, diguem-ne que entre altres circumstàncies, a Ceuta es troben en això. La Vanguardia, que posa a la seva primera pàgina de nou Rodalies, els robatoris de cable es disparen i agreugen la crisi de Rodalies, les sustraccions de coure a la xarxa de trens catalanes s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries, és a dir, gairebé cada dia es substreu coure i representen el 37,8% de les de tot Espanya. Hi ha una derivada aquí que tampoc té res a veure amb Rodalies, però que cada vegada veiem més a les xarxes. Hi ha molt de coure, però molt, en els cables que serveixen per les estacions de càrrega dels vehicles elèctrics. Molt de coure, perquè, evidentment, en aquestes estacions es dona un subministrament de molta intensitat de corrent, de molt amperatge, i la secció del cable és una secció gruixuda. Per tant, hi ha molt de coure, hi ha molt de pes allà, eh? I de tant en tant apareixen usuaris que han anat a estacions de càrrega i s'han trobat simplement amb el mànec, amb l'endoll i el cable segat. Bueno, doncs segurament ens hi trobarem amb això en el futur, però aquest és un dels temes del dia de la Vanguardia. Israel rebutja el pla de Donald Trump per a Gaza, que accepta Hamas. Ha estat molt, molt dur Benjamin Netanyahu sobre tot aquest assumpte. I tant la Vanguardia com el diari Ara, a la seva primera pàgina, el mar Mediterrani és una bomba d'energia per la calor. Rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat els 20,96 graus, registre històric per al mes de juliol, però el Mediterrani ha donat a la zona de Mallorca temperatures de l'aigua per sobre dels 33 graus. Per sobre dels 33, que és a dir, me'n vaig a refrescar-me. Però no te'n vas a refrescar perquè et fiques dins una...
1: És com un caldo.
0: És com un caldo.
1: Sí.
0: I això és el que passa. I amb aquest Mediterrani, diguem-ne que tan, tan potent, serà lògic que quan arribi més o menys una miqueta de fred, el que els meteorològics assenyalen com les capes altes de l'atmosfera, aleshores tinguem una festa major de tempestes.
1: No ha estat el cas de les previsions darrerament, però no s'alvira cap canvi de temps, no?
0: No. Pel que he escoltat, ara diuen... Ara diuen que potser a partir del dia 18... Potser a partir... Bé, esclar, arribarà un moment en què el temps canviarà, hem de suposar. I quan canviï, doncs allò que deien les àvies, que farà mal.
1: Farà mal.
0: Bé, el moment en què baixés una miqueta la temperatura ja en tindríem prou. Però que els comentàvem, i això, evidentment, que el mar estigui tan escaldofat, té conseqüències. Té conseqüències per les espècies, té conseqüències pel propi ecosistema marí, de molts tipus, i que els especialistes estan, evidentment, estudiant, perquè això tampoc havia passat d'una forma tan continuada. Són alguns dels titulars del dia d'avui. En matèria esportiva, Pitu.
1: En matèria esportiva, doncs avui és 10 d'agost, per tant, avui Julián Álvarez s'incorpora als entrenaments de l'Atlético de Madrid. Teòricament, avui és el dia en què el davanter argentí hauria de parlar amb el seu entrenador, amb Diego Pablo Simeone, i li hauria de dir obertament que no vol seguir a l'Atlético. És una manera, diem, suau o no guerrera, per dir-ho d'alguna manera, de que vols marxar i de que, vaja, que no et declares en rebeldia. Per tant, veurem com acaba aquesta història. S'està comentant darrerament a les xarxes que el Barça tindria un tapat, allò de calado que diuen, en el cas que el cas Julián Álvarez no acabés cristal·litzant. Avui teòricament també hauria de ser el dia Rodri. S'està ja, diu, algunes informacions fins i tot apunten a que l'acord és total entre el City i el Barça, per tant no hauria de trigar massa el Barça a fer oficial el fitxatge de Rodri, com tampoc hauria de trigar massa la qüestió de Ferran Torres amb el PSG, o el fet de que la cessió de Julián d'Araujo, perdó, amb el Liverpool també es faci oficial a les últimes hores. Més enllà del futbol i del mercat, noms propis que ens deixa el cap de setmana esportiu, el de la ciclista de Països Baixos, Demi Vollering, que ha estat la guanyadora del Tour femení. És el seu segon Tour, el va guanyar el 2023, repeteix aquest 2026, i aquesta temporada Vollering ha fet doblet, és a dir, ha guanyat el Tour i també va guanyar el Giro. Però ens quedem amb el nom de la ciclista catalana Paula Blasi, que és un dels noms que ha aparegut molt aquests últims dies com a participant d'aquest Tour de França, perquè la catalana Paula Blasi va acabar cinquena a la General i és una de les ciclistes que promet èxits en el futur. Més noms propis, el del pilot d'Aprilia, en Raúl Fernández, que ha estat el guanyador en el Gran Premi d'Anglaterra de Silverstone, a MotoGP. Àlex Márquez va acabar en quart lloc i el seu germà Marc va acabar en setè lloc. I acabem amb un apunt de tennis, perquè el torneig de tennis de Montreal, Rafa Hoder segueix endavant després de superar amb el xec Lececha. Jugarà amb els quarts de final contra Arthur Fils, el francès Arthur Fils, aquesta propera matinada.
0: 10 i 19 minuts. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. Are we getting ahead?

10 i 24 minuts del matí, segona hora d'aquest A cel obert. És dilluns, és 10 d'agost. 10 i 24 en 15 dies. En 15 dies estarem a punt de començar l'ofici de festa major. Si tot va bé, l'autoritat no ho impedirà, perquè esclar, totes les autoritats estaran allà. Perquè qui no hi és, això no és com fa 40 anys enrere, que qui no hi era ningú hi pensava. Ara si no hi ets... Ara, si no hi ets, la feina és... Bueno, el cas és que en uns moments saludarem el pandonista d'aquest any, que, com tots els pandonistes i les pandonistes, viurà una experiència irrepetible perquè això que passi aquest any no tornarà a passar. I punt. I quan un està davant de quelcom que no tornarà a passar a la vida i que no és l'eclipsi, sinó que és quelcom que apunta més a l'àmbit personal, bueno, doncs... L'ànima comença a trasbalsar-se una miqueta i a posar-se nerviosa. Amb en Joan Roca comencem a parlar d'aquí uns moments.

0: En Joan que diu, en el programa de la Festa Major, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i conservar. En Joan, que diu en el programa de la Festa Major, no imaginava ser pandonista tant d'hora, però la veritat és que és la il·lusió de la meva vida. Quan vaig veure que pujaven a casa el mossèn, l'Esteve i el president de la comissió, em vaig marejar i tot. Arriba a pujar mossèn Pauses i ja no l'aixequen, I vaig haver de seure. I tercera, sé que la meva mare des del cel estarà molt contenta. I potser comencem per aquí, Joan?
1: Sí,
0: per
1: bon
0: la
1: dia.
0: Mare?
1: I
0: vinga.
1: Tant.
2: Capità, cap de nostra companyia, el que passa avui al dia, ara us ho vaig explicar. Comencem primerament per aquesta gent cristiana que no fan el que Déu mana en el primer manament. Les dones, quan són casades, tenen 15 dies bons, però al cap dels 15 dies tots són crits, sorolls i grons.
3: Pum, puto, pum, puto, pum, pum, pum, pum, pum, puto, pum, puto, pum. Ja està?
0: Quan fa que veu enregistrar això?
1: Uf, mira, farà 5 anys que va marxar. Pues 8 o 9 anys, segur. Sí, sí.
0: Que se'n sabia més, de versos, la mare?
1: Se'n sabia. Sí, en sabia, dels antics.
0: Era molt festa majonera, la mare?
1: Bueno, sí que ho era, sí, li agradava molt, la veritat.
0: O com la gent de l'època.
1: Sí, eren molt...
0: Perquè és que ara, no sé si dir que la percepció de la festa major també és diferent, i la manera de viure-la ara dona la sensació que si no la vius fins al final no ets ningú, i abans es vivia d'una manera molt, no sé si dir, més discreta.
1: Més discreta, més familiar, ja. Més amb respecte, un altre respecte.
0: Respecte.
1: Sí, sí, la mama era molt de festa major també. Bueno...
0: La teva història amb la Festa Major comença quan?
1: De petit, ja estava jo, mira, fixa't, quan el Miquel Forns era alcalde del carrer Sant Pau.
0: Sí.
1: I l'Esteve feia missa dintre de la nevera dels pollastres. Jo feia de pandonista, també.
0: Aquesta història que plega els que veu néixer més o menys...
1: A l'any 73.
0: L'any 73, eh? Aquesta generació del 73 que es va moure molt... diguem-ne al voltant d'aquestes festes del
1: sí,
0: carrer Sant Pau.
1: Al carrer Sant Pau i tant, i ens feien tallar el carrer, ens demanaven permís a l'alcalde Cots, i no, era maco, la veritat.
0: Què feies en aquella festa? Si és que tenies assignat algun paper determinat o
1: no,
0: simplement
1: feia de
0: anaves...
1: Tot.
0: Feies de tot.
1: Feia de tot. Portava els gegants, portava el panó, recollia les taronges de terra que eren els pits de la geganta... Fèiem de tot. Cabassuts, tot.
0: Tot el que toqués.
1: Tot.
0: Superada aquesta etapa, entres a la grupa?
1: A l'agrupació, a l'any 89, ballant les cintes, una Santa Tecla. I després vaig estar molts anys amb les cintes, després vaig passar al Ball de les Gitanes, vaig tocar un any amb la colla de timbalers de la Jove.
0: O sigui que va ser timbaler un any?
1: Sí, un any, amb un Goliat, que em va deixar l'esquena destrossada. I quan vaig saber picar, ja s'havia acabat la festa.
0: Deixa l'esquena més destrossada un timbal o el pal de les gitanes?
1: El pal de les gitanes.
0: El pal de les gitanes,
1: home,
0: jo pensava dir que allà sí que has d'aguantar.
1: Tens que aguantar 8 dones. I si cauen a terra encara t'estic.
0: I si cauen a terra encara més.
1: I tant. I després vaig entrar a l'aportant de Sant Bartomeu, que vaig també estar uns anys.
0: Has fet per festa major tot allò que volies fer?
1: Sí.
0: O hi havia una il·lusió d'estar en un ball determinat?
1: No, vaig començar amb les cintes i les gitanes m'encantaven. M'encantaven. I volia tocar una vegada amb el foc, però un any només. No. És molt sacrificat, el foc.
0: I de portant, quant de temps hi has estat?
1: La tira.
0: També, no?
1: Sí, no em facis pensar massa, perquè 8 o 9 anys, una cosa així.
0: O sigui que en el fons ha estat en els darrers anys... quan, no sé si dir, no, la vida està més tranquil·la a casa d'en Joan, i perquè ja no s'ha hagut de, diguem-ne, d'exercir cap responsabilitat concreta.
1: Sí, perfecte, és així.
0: Ets espectador.
1: Soc espectador.
0: Què passa amb els espectadors a la Festa Major?
1: És una emoció tan gran, és una complicitat amb els balls, amb el turisme, tot és... No sé, és una cosa que et surt com si et rebentés el cor. No sé explicar-me amb això. Però...
0: Tu passes més bé que ballant?
1: No. Jo m'ho passava molt bé ballant, però clar, el cos es va...
0: D'acord.
1: Ja no aguanten els genolls.
0: Perquè els moments de l'espectador, com es reparteixen? La teva festa major d'espectador?
1: Bueno, pues llavors a l'Hort de Can Fals, a l'hospital, l'entrada de gralles, la matinal... És clar, una cosa és ballar la matinal, que jo la ballava en faixes, feia en faixes...
0: Un altre clàssic.
1: I una altra cosa és anar a tirar flor o anar a recollir flor.
0: Flor.
1: I l'ofici, la sortida d'ofici. És impressionant.
0: Aquests són els moments, eh?
1: Els moments.
0: Continuen sent els moments.
1: Sí, i l'entrada de Sant Bartomeu.
0: I l'entrada de Sant Bartomeu, no cal ni dir. Aquesta. Algun lloc determinat a l'entrada de Sant Bartomeu on et deixa la circumstància o tens un...
1: A l'entrada al costat dels grallers.
0: Sí?
1: Quan, sí, sí, sí. Diguéssim, a la porta d'on està el baptisteri.
0: Okay. És a dir, allà quedes cada any...
1: Allà.
0: Bé, aquesta, l'entrada de Sant Bartomeu té a l'interior de l'església posicions més o menys establertes, sí, en general, i la d'en Joan és aquesta. Bé, quan va arribar aquesta comitiva a casa teva? Fa molt de temps, això?
1: Bueno, farà el juny, em sembla que va vindre. Van vindre a principis de juny. Però jo ja la Càtia em va trucar i em diu que em podràs fer un coixí. Dic, bueno, vale. I dic, què em toca? Diu, Sant Bartomeu. Però és que ni ella sabia que jo era el pandonista, ni jo sabia que era pandonista. O sigui, una casualitat molt, molt estranya, no sé. I llavors, quan van vindre a demanar-me, va ser una cosa...
0: Home, suposo que tu vas veure venir, no?
1: No. No, home, perquè venien a fer-me...
0: Però vull dir que...
1: Venien a fer-me una foto per allò del coixí.
0: Sí, home, però vols dir que et vindria a fer una foto pel coixí al rector?
1: No, però clar, no, però van vindre primer algú de la comissió.
0: D'acord, i després van arribar...
1: I després van
0: arribar... El rector, l'Esteve i el president
1: tots,
0: de la
1: comissió. Tots, passant cadascú per un carrer perquè no els veiessin entrar a casa.
0: D'acord, que no els veiessin tots tres junts entrar.
1: Ah, això mateix.
0: D'acord.
1: Però bueno, i em van dir, no diguis res, no diguis res. Cosa com un bocamoll.
0: Ah, això deu no dir que...
1: Però jo crec que una cosa és ser un carnestoltes i una altra cosa és ser pandonista de la festa major. És la responsabilitat que et donen és tan impressionant que ho tens que compartir, l'alegria i la joia.
0: És el que anava a dir, és que no sé si al final els que rebeu aquesta consideració, i el més en el cas d'en Joan, home, jo no me'n puc estar. I ho comparteixo perquè
1: soc feliç de compartir.
0: I ja està, i tampoc passarà res, perquè tots plegats ens il·lusionarem quan arribi el dia, però ho dic i ja està.
1: Un secret a voces.
0: Un secret a voces. Veritablement, com vas dir a la presentació, un secret a veus. I és cert que et vas desmaiar?
1: No.
0: No vas arribar?
1: No vaig arribar. Vaig seure, un vano, una calor, no sabia què... I casa meva és molt petita, imagina't tota la colla que havia allà dintre.
0: Ets molt devot, Joan.
1: Sí, sóc devot. Tinc casa meva que fins i tot el mossèn Rafel va dir, però si hi ha més sants aquí que la rectoria. Sí que sóc devot, de Sant Bartomeu i Santa Tecla, sí. I del Sant Sepulcre, que jo et portava.
0: És una devoció que has mantingut tota la vida?
1: Tota la vida. M'he enfadat. M'he enfadat amb Déu, com tothom s'enfada. Però després és... Sóc molt respectuós, la vida.
0: És una devoció que amb els anys s'ha fet més gran?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Va fer més gran i...
0: Malgrat que t'hagis enfadat, malgrat que potser t'enfadaries una altra vegada...
1: Pot ser, però el perdó és primordial, el perdó.
0: D'acord. Què és important ser devot per ser pandonista?
1: Sí, sí. Has de creure perquè és el teu sant patró. No pot ser com laic. Que no hi creus. Si no, estàs traient un nino. Uh-huh. I no és un nino, és el nostre patró.
0: Creus que hi ha una certa consciència del patró dins de la festa?
1: Jo crec que de mica en mica sí.
0: Sí.
1: De mica en mica. Als anys 80 no, érem una cosa molt religiosa, molt negra, molt de gent gran. I ara cada vegada surt més gent jove, eh? I esperar el sant, que abans pujàvem,
0: sí, no.
1: Pujàvem sols, diguéssim.
0: Sols, gairebé.
1: Directament. Fixa't tu que quan va ser la Sandra Rubí, pandonista, la Sandra Rubí.
0: Quants anys fa d'això? 10?
1: Suposo que sí.
0: Més o menys,
1: Sí, 10 anys. Jo vaig dir, sortiré per Santa Tecla a acompanyar la Sandra, que és amiga meva. I era l'únic home que portava el ciri. Llavors el mossèn Pausa es va dir que a partir de l'any següent seria les professions mixtes. Que jo em sembla molt bé perquè Sant Bartomeu portava homes i eren gent molt gran.
0: També va costar això,
1: Va costar,
0: de les processons mixtes.
1: Sí, sí, va costar.
0: Diguem-ne que gairebé va caure perquè l'evidència, com deia en Joan, era claríssima. Sí. La processó de Sant Bartomeu...
1: Era gent, homes grans i poquets. I Santa Tecla, que era una barbaritat de dones. Són més devotes les dones.
0: I més fidels a la causa.
1: Sí, sí, sí, diríem, més fidels.
0: Més fidels a la causa.
1: I hi va haver gent que li va agradar, hi ha gent que no li va agradar, però bueno, les tradicions estan per modificar-les, també.
0: Mm-hmm. I mentre hi hagi estima i devoció... Pues, no hi ha discussió
1: aquí, no? El més important.
0: No hi ha discussió. Per tant, el sí va ser, què? Directe, segur?
1: Dic, bueno, si Déu vol que Sant Bartomeu jo sigui el seu pandonista, que no puc dir que no.
0: Endavant. Com s'escollen els cordonistes?
1: Els cordonistes...
0: I si és que hi has donat moltes voltes, això?
1: Li he donat voltes perquè, bueno, mon germà està molt delicat de salut i m'agradaria que fos mon germà i ma germana. Però el Pere Nob no... Uh-huh. Ho veurà per la televisió, perquè és amb aquesta calor no acompanya, però està delicat.
0: Uh-huh. I llavors vaig pensar... Il·lusionat, suposo. També,
1: molt il·lusionat. Ho sabia, Ho sabia mon germà i ma germana, que... perquè van trucar a la comissió.
0: Sí.
1: I ho feia com un 15 dies, una cosa així, abans de que m'ho diguessin, que ja ho sabia.
0: Uh-huh. Dediquem aquí una subordinada a aquells que... estan malalts, fotuts, per 50.000 raons, viuen la festa major d'una altra forma,
1: sí,
0: però amb la mateixa intensitat, sí, per les raons que siguin.
1: Sí, sí. I la televisió fa molt, fa molt. Perquè, clar, ja, quan vas a l'hospital, que no, la calor, tot, la gent gran que no pot caminar...
0: Uh-huh.
1: I des de que es veu per televisió, la gent està més involucrada, uh-huh, la veritat.
0: Per tant, el primer pensament era pels germans...
1: El Pere i la Victòria. I com era inviable. Llavors vaig dir, doncs, dos amics meus. El Jordi Barón.
0: Clar, coneixes a molta gent. Això de les amistats... Sí. No sé si també...
1: Jo, pel meu cas, jo hauria tret
0: és que és el que anava
1: 8 o 10 cordonistes.
0: Però sí que és veritat que hi ha hagut anys que n'eren 4, 5, 4, no sé. 4, 5, 6. Sí.
1: Però jo vaig dir, no, fem lo tradicional. I dic, a la meva dreta el Siscuer, ahir el Jordi Barón, i a la meva esquerra el Siscuer Bonet.
0: Per què? Perquè la dreta en Jordi, perquè l'esquerra en Cisco, i si això hagués pogut ser perfectament al revés? O...
1: Podria haver sigut al revés, no sé, és el millor que li tinc molta més estima amb el Jordi. El Cisco me l'estimo molt, però...
0: És a dir, la mà dreta és en Jordi.
1: Sí, i la mà esquerra és el meu Cisco.
0: D'acord.
1: Es va emocionar aquí... molt. Bueno, el Jordi estava molt content, perquè també el seu pare, el Paco, era molt de la festa major, molt. I em vaig recordar també del Paco. I del Cisco, el seu pare, que feia 3 dies que havia marxat.
0: És
1: i vaig trucar
0: any...
1: amb el Cisco. Sí, és molt...
0: Per la família és un any potent.
1: Sí. I vaig trucar amb el Cisco i li vaig dir, vols ser el meu cordonista? I vamos, em va posar, vamos...
0: Jo que dèiem de les festes majors, eh?
1: Ja Joan... estaran representats, els pares...
0: Està clar.
1: En l'exposició del Sant.
0: En Joan, que recorda la mare, sí, i que el germà d'aquesta manera, en Cisco amb la mare traspassada, amb el pare traspassat fa 2 dies, i la mare també, òbviament, molt present.
1: Molt present, i després el Paco i l'Emilia, i el Paco.
0: En Cisco, que havia estat pregoner
1: i president de la comissió. Sí, sí. Estem molt il·lusionats, la veritat.
0: Només hagués faltat Sant Bartomeu o el Barón, eh?
1: Oh! Jo ho vam pensar, però imagina't. En vez de Nardos tindrien ampolles de cervesa.
0: És una parròquia com moltes altres.
1: Sí, però és...
0: Perquè de parròquies n'hi ha més enllà de...
1: Però
0: la...
1: imagina't quin grigall s'hauria muntat. Després ho volia fer a l'agrupació, però l'agrupació per logística, perquè tenen molts actes. Quedaria com
0: era complicat,
1: una miqueta,
0: allà.
1: Sí, quedaria una miqueta reserat allà.
0: Uh-huh. Una mica alçant enmig de tanta brugit.
1: Sí, clar, perquè munten vestim els diables, els diables, els gegants...
0: Quan apareix l'opció de Can Fals, doncs? A la quarta.
1: M'ho van oferir, a la comissió.
0: Per què? Perdó, el Barón va ser una opció ferma? Tu hi vas pensar?
1: Jo hi vaig pensar, sí, tant. Dic, sortirà d'allà del
0: garatge. Era la primera?
1: Era la primera.
0: Que bo!
1: Sí, sí. Després volíem fer-ho al Museu Romàntic.
0: Que quedi clar, dit el graix. El graig.
1: No dintre del bar.
0: No el bar,
1: al costat. Però imagina't com es posa tot allò.
0: Sí.
1: Imagina't. Home, ara cadires per allà enmig.
0: Sant Bartomeu més ben acompanyat que mai.
1: I tant.
0: Això
1: i
0: per
1: tant.
0: Descomptat. Primera opció, el graig del Barón, descartada. Segona opció, l'agrupació.
1: L'agrupació.
0: Descartada. Tercera.
1: Al Museu Romàntic.
0: Oh!
1: Al Museu Romàntic, perquè passaven per el Barón.
0: Sí.
1: però està molt, molt, m'han dit que està molt deteriorat. Mm. Llavors, pensant...
0: Entenc l'entrada, eh, del Museu Romàntic.
1: Sí, on està el carro, sí, però el carro està tapat i...
0: No està clar. No està, allò no, allò està, no està en condicions.
1: I després vaig pensar jo, bueno, que m'ho va oferir el president, el Salmerón, diu, a Can Fals podríem fer-ho. I dic, mira, doncs eren amics de la mama i de l'àvia, i farà molta il·lusió, la veritat. És el més a prop que hi ha de casa.
0: Sí, les senyores del Mau eren amigues de...
1: De la família, de sí, sí. També ho podria, si hagués estat la mare viva, ho podríem haver fet al menjador de casa meva, al quarto de reixa. Però, clar, després poses a pensar, si no hi caben ni els gegants.
0: No està clar. No,
1: quan Jordi Cubillos va ser president de la comissió, que vivia al costat de casa...
0: Estem fent molta memòria,
1: molta
0: avui,
1: eh? Memòria. Doncs ni els gegants passaven per sota del pont d'Es García Montequer, aquell pont.
0: Sí, sí, sí, sí, no està passaven, clar, està no, clar.
1: Ni estirats, eh?
0: Sí, sí. Llavors desmunta la casa.
1: Desmunta la casa, no.
0: Can Fals.
1: Can Fals.
0: Tens, esclar, més d'un ho ha dit, eh? Esteve Ferrer, Joan Roca. Bueno, dos decoradors per un sant. No sé si ho heu parlat conjuntament, si,
1: jo li vaig
0: si deixes
1: dir,
0: que l'Esteve faci...
1: Que faci, que faci.
0: Que faci.
1: He demanat, per exemple, rets de pescar a la confraria de pescadors... El Jordi Baró em portarà un cabassut que és del seu pare. Els geganters de la vila em deixen una corona i un per representació del pare del Cisco.
0: Que bonic.
1: Jo posaré un goliat, posaré unes castanyoles, posaré allò de les cintes... Molt de poble. Mm-hmm. Molt de festa.
0: És a dir, tres elements molt simbòlics, sí, que acompanyaran Sant Bartomeu, sí, i la flor que l'Esteve faci el que...
1: I la Falsenardos, clavell vermell, ell... i clavell també... El Paco li agradava molt el clavell groc.
0: El clavell groc?
1: Groc, li encantava. I dic, pues mira, escolta'm.
0: Ja està.
1: I ja està.
0: Veritablement has fet llista d'un univers particular, eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, hem està la tradició de trencar els tratges negres i les corbates.
0: Ara anem per aquí.
1: Fora, això.
0: Ara anem per aquí perquè la imatge de... Bé, tothom té molt clar que en Joan, quan surt de processó, surt de processó. Però és evident que la imatge d'en Joan de processó és un Joan fosc, amb corbata americana,
1: guants blancs,
0: és a dir, no, vaja, un cercle ben tancat. Vols trencar amb això?
1: Vull trencar amb això. Primerament per la calor, cada any fa més calor. Era l'última vegada que vaig sortir, era el Corpus de l'any passat. Mig marejat, vaig tindre que sortir de la professora, no s'aguanta.
0: No s'aguanta.
1: Doncs fem-ho tot claret i que es respiri allí. I, escolta, mediterrani som. Vestuari mediterrani.
0: Tu i els cordonistes.
1: I qui vulgui sortir de la professora...
0: No, està clar, que surti com vulgui, eh?
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Però, diguem-ne, la teva idea és aquesta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I com que el protocol no assenyala res amb això...
1: I un sombrero que m'ha fet la Cristina López. O sigui, anirem... Americanos.
0: Com creus que
1: sí,
0: s'ha d'anar, eh?
1: Hombre, com sé,
0: com creus que s'ha d'anar? Dius que això és, com dirien tots els pandonistes, la il·lusió de la vida.
1: Sí, és haver arribat al sumum, a lo més gran. És que ser pandonista, jo crec que tindrien, tal com pugen els valls, de petits cerculets, pastorets, que van passant, tothom tindria que passar a portar el sant.
0: Sí?
1: Sí, tindrien que ser, o sortir amb el ciri.
0: És a dir, com el darrer pas d'una trajectòria de festa major,
1: sí,
0: portar el sant o portar el ciri.
1: Portar el sant o portar el ciri. Però
0: sí, sí.
1: Ara són una colla grossa, els portants. Hi ha bastants.
0: Bé, va ser una bona pensada aquesta,
1: sí, sí,
0: de que ex o veterans dels valls anessin a portar el sant. Eh?
1: Home, sí, perquè és com un homenatge. Has arribat a lo més alt de tot. Has passat per tots els valls i... Ho veig així.
0: Ho veus així. I com la veus ara, la festa major?
1: Oi, molt renovada, molt, sí? Molt fresca, sí. Fresca. No era, abans era molt més encarcarada. Era sortir a ballar i... No sé, era com... Com t'ho podria dir? Ara té molta complicitat, la gent.
0: Ho dic per aquesta perpètua visió, i en Joan també l'ha viscuda, perquè evidentment fa molts anys que hi has dit, des d'allò, la tradició, la novetat...
1: Els anys 80, els 80 i tot, era molt... Una festa major més... El drac anava per una banda, el sant era una altra cosa, els gegants, bueno, el pic entre els gegants moros i els gegants de la vila... Ara no, tot està unit.
0: Que tenim una mica idealitzat el passat.
1: Bueno, però és que l'evolució és humana. Se té que evolucionar. Perquè si no hauríem acabat... Pues, bueno, tot, abans tot es guardava a casa, perquè, escolta, me'n recordo que jo tenia el pal de les gitanes, l'altre tenia tots els...
0: Sí, sí, els geganters tenien... Cadascú sí, tenia casa
1: repartit
0: seva...
1: Repartit per casa, sí. I passava el mateix, bueno, el drac on estava? A Camprós. Que també va ser pandolista.
0: Per tant, creus que aquesta és una evolució bona?
1: Sí.
0: La veus amb bona salut, la Festa Major?
1: Sí, la veig amb molt bona salut. Més que abans, eh? Molt millor.
0: Si haguessis de... d'afinar-la, amb què l'afinaries, aquesta Festa Major? Si hi hagués alguna cosa que digués, escolta'm tu, és que encara jo crec que...
1: Home!
0: Que per aquí podem tirar una mica.
1: Que no siguin les professions cíviques que no siguin tan llargues.
0: A veure si és que t'estàs fent gran.
1: Sí,
0: perquè aquesta, home, és la, aquesta és la frase de...
1: No pot ser la professó cívica més llarga que la de Sant Bartomeu. I més pesada.
0: Aquesta és la frase del pandonista.
1: Sí, sí, no pot
0: que
1: ser.
0: No siguin que, les professors.
1: Que la gent arribi i pugui anar a sopar, a dutxar-se, a veure els focs. Bueno, és que aquesta és la meva intenció. Ara tenen que fer cas als balls.
0: Va haver un moment que la comissió em va dir, Joan, prou?
1: No. Em van trucar...
0: Veure, com va anar això?
1: Em van trucar... I és que em vaig quedar, la veritat, dic, a lo millor volen parlar amb mi, perquè com ho he dit, que vaig dir que no podia dir res, dic, ara em diran que no
0: sóc... Que vols dir que et venen a castigar?
1: Em venien a castigar. Ja. I no és el cas.
0: Tu havies pensat que la comissió potser, no sé si dir, t'amonestava...
1: Jo pensava que dic, sí? ara em diran que no sóc.
0: Que com que ho has dit, sí. Ara no ho seràs. De veritat que vas pensar això?
1: Sí, i tant. Perquè jo sempre feia broma. Quan arriba el carnaval, ui, que seré el carnestoltes.
0: Sí.
1: Ui, que quan arriba la Festa Major, que seré el pandonista.
0: És l'home de les travesses,
1: sí.
0: Durant molts anys.
1: Home, ja em tenen apuntat, hasta per fer de reina de carnaval. Imagina't. No, però sí, jo pensava que...
0: Per tant, vas tenir un moment d'aquells de crisi
1: tot,
0: de vés a saber.
1: Vaig estar seriós, escolta'm, unes suors, dic, ja ho veuràs tu. Però no.
0: I era per què? Per definir el recorregut?
1: Per definir el recorregut. Sí.
0: I vas participar en la definició del recorregut, de la cívica?
1: Sí, bueno, sí? Jo ja vaig dir, Salmerón, tu tires recte, i baixes per Sant Pau... que després ja me recolliu allà a Can Fals i jo la faré curteta. Carrer amunt, carrer major, i bueno, el trosset aquest llaç.
0: Has volgut fer aquest llaç? Per alguna raó?
1: No.
0: No.
1: No, perquè jo volia passar per l'altra banda, per el carrer Barcelona. Però clar, llavors la professor s'hauria fet llarga davant del cable.
0: D'acord. Sí, haguéssim tingut un altre punt d'aquells de... Sí. És a dir, però tu, en principi, volies passar pel carrer Barcelona.
1: Sí, al començament.
0: Al començament.
1: Carrer de l'Aigua i Barcelona.
0: Sí.
1: Però van tirar el que és... Clar, jo suposo que és perquè no s'allargui tant.
0: D'acord. Carrer amunt, déu-n'hi-do, Perquè carrer avall sí que ho hem vist.
1: Sí.
0: Vull dir que comentàvem en Joan la cívica de Santa Tecla, de quan la Tea va ser pandonista. Sí.
1: Però cap amunt.
0: Cap amunt.
1: Directes.
0: Port de muntanya i cap amunt. Ha quedat un recorregut bonic, t'agrada aquest recorregut?
1: Sí, m'agrada.
0: Sí?
1: Molt íntim.
0: Molt íntim.
1: Sí.
0: Molt íntim. Qui, clar, hem parlat d'un... Ets una persona molt coneguda.
1: Sí.
0: És així.
1: Sí.
0: És així. I, esclar, a l'hora de pensar no només en qui t'acompanya, sinó en qui vulguis que t'acompanyi, tens molta gent al cap, aquesta Festa Major?
1: Molta gent m'ha dit que sortirà. Ah. I està la gent molt contenta. Jo m'he emocionat de sentir-me tan estimat. Jo no m'ho imaginava.
0: Com ho has viscut aquests dies, tot això?
1: Les felicitacions. Allò, la gratitud de la gent. O sigui, no, jo tinc que estar agraït. Ells m'ho agraeixen a mi. És que és... Mira, la pell de gallina. Em sento molt estimat. I això... Jo sabia que la gent m'estimava. Hi ha gent que no li agrada, eh? També et diré... que em veuen o massa jove, o pel meu caràcter, o com sóc.
0: Home, massa jove.
1: 53 anys, estic veient la flor de la vida.
0: Bueno, ja ho hem dit abans, eh? Per depèn de què, si és massa jove, per depèn
1: per
0: de què, si és massa
1: i ballar,
0: gran.
1: Per saltar i ballar, ja no. I fer els galerons, no.
0: Ara. Per depèn de què, si és massa jove, per depèn de què, no tant, eh?
1: Sí.
0: Però en qualsevol cas has sentit durant tots aquests dies...
1: L'estimació.
0: Aquesta estimació.
1: Sí. I la il·lusió. La gent diu, és que serà una Festa Major... Maca, doncs que som un equip que, vamos, gràcies a la comissió,
0: Ratifiquem això, perquè més d'un ens ha dit, home, això serà una festa major. Som feliç, amb empenta.
1: Som personatges.
0: Amb energia.
1: Tot, La pandonista,
0: està clar,
1: tothom.
0: Està clar.
1: Doncs som personatges.
0: I aquesta necessitat, no sé si és general o no, que hi hagi bones notícies, que hi hagi felicitat.
1: Dona frescor. Espera que, bueno...
0: Sí.
1: Esperem que no plogui,
0: En aquest món tan eixut i tan tens, sí. Que hi hagi moments
1: d'alegria. Perquè bastantes desgràcies hi ha en el món.
0: Aquesta necessitat d'alegria que té, que té tanta gent i de veure que el pandonista ho expressarà d'alguna manera.
1: Sí. I que som un equip. Amb la comissió i tots els personatges, és un equip estupendo.
0: T'hi has trobat molt a gust.
1: Oh,
0: estàs responent això a tot el que havies pensat en algun moment?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Bueno, és que sóc una persona molt agraïda, la veritat. I veig la feina que estan fent tant la comissió com els personatges, com la Càtia, com la Zoe, com la Milà. Veus la devoció, l'entrega màxima, les cosidores. És que tot és un conglomerado de sensacions, com diu el Genís Hernández,
0: sí.
1: D'emociones.
0: I tant. Què t'ha vingut en el millor moment?
1: Jo crec que sí.
0: Per què?
1: No ho sé. La falta de la mare, per exemple. La salut precària del meu germà, que, vulguis o no vulguis, m'ha fotut un baixón, però jo l'intento donar ànimos. Tot. La nova feina que he començat a treballar.
0: Uh-huh.
1: És com un canvi tot. És un canvi.
0: Ho dic perquè a vegades, sense voler, la vida posa les peces...
1: La reconciliació amb l'Església, que em vaig enfadar molt, per un tema de personal i familiar.
0: Oh.
1: Però m'he reconciliat. En la reconciliació amb l'agrupació.
0: Amb l'Església, eh?
1: Amb l'Església, sí.
0: Important el matís...
1: Sí, amb l'Església.
0: No amb Nostre Senyor, que diríem.
1: No, bueno, amb Déu també pots enfadar, però després... Ell
0: amb,
1: la,
0: amb l'Església.
1: Amb l'Església em vaig enfadar. Sí.
0: Això que passara no hagués passat... anys enrere, per aquesta...
1: Jo crec... Mira, et diré una cosa.
0: A veure.
1: Tres vegades estava proposat jo, com a pandonista, m'ho van dir.
0: Amb anys anteriors?
1: Sí. I per això, però bé, no podia ser. Primer, perquè vaig ser amb la Maica, em sembla que era la comissió de la Maica. Jo era president de la comissió de Reis.
0: Sí.
1: Clar, no podia ser pandonista. Perquè... Sí.
0: Bé.
1: Està relacionat amb les comissions
0: i demés. Sí.
1: Després, a l'any que es va morir la mare.
0: Era massa pes.
1: Massa pes. I ara la tercera vegada decida, tu.
0: D'acord.
1: I em fa molta il·lusió.
0: D'acord.
1: O sigui, no hi ha casualitats.
0: És el que et anava a preguntar. Per tant, arribat en el millor moment.
1: Sí, per mi sí. Sí.
0: D'un cert, no sé si...
1: Una pau interior.
0: Mm.
1: Estic calmat, estic...
0: Això que són intangibles, però que a vegades hi juguen aquí, no es pot valorar què és això de la pau interior, què és?
1: La pau interior, sí.
0: Van passar coses, han deixat de passar, tots ja més o menys ho hem...
1: Perdonar, això és... Tindre la pau interior és perdonar i agrair. I quan estàs tu bé, pots transmetre coses molt maques.
0: O sigui que estàs millor que fa anys enrere.
1: Sí, i tant. La maduresa també ho fa, les experiències de la vida.
0: I les patacades.
1: I les patacades, aprens, vamos. No és el que hi ha. Dels errors s'aprèn.
0: Per tant, en un moment en el qual en Joan Roca és especialment agraït a la vida i a la gent, arriba la condició de pandonista.
1: De pandonista.
0: I el que he notat aquests dies és que qui més qui menys t'ha dit, Joan, molt bé, vinga, tal.
1: I animats, la gent està animada, està amb il·lusió. I és una responsabilitat molt gran, el càrrec que m'han donat.
0: Però anava a dir, si no hauràs de fer res més que el que fas...
1: Bueno, transmetre alegria.
0: Ja és això, no?
1: Sí.
0: Ja és això. La feina què t'obligarà?
1: La feina, bueno, m'han canviat horaris...
0: Sí, t'han ajudat una mica?
1: Sí, però bueno, el pregó satíric no puc estar perquè estic a la botiga.
0: No sé si la feina, quan diu una cosa d'aquestes, diu, seré pandonista, i la feina diu, què és això?
1: Sí, no, bueno... Els d'aquí sí.
0: Els d'aquí no cal ni dir.
1: Els d'aquí no fa falta
0: dir. No fa falta, però...
1: Però, clar, quan venen, que hi ha dependentes que venen de fora...
0: Què és esto?
1: Esto que és.
0: Esto que és, no? Pues allò. O sigui que hi ha hagut la possibilitat de poder encaixar una mica les peces.
1: Sí, una miqueta.
0: Perquè, clar, són dos dies en què no estaràs...
1: Clar, jo estaré des del 20 fins al 24.
0: Està clar. Que obriu el diumenge?
1: Sí.
0: Sí.
1: I el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, també.
0: El dia de Sant Bartomeu, també, eh?
1: Sí, obren... Imagina't.
0: Qui es comprarà una camisa el dia de Sant Bartomeu?
1: Jo és un traje, no ho sé.
0: O una corbata, un trajo. Bé, és igual, no ens posarem ara amb la botiga.
1: No.
0: Perquè, escolta'm, això. Però tens festa aquests dies...
1: Sí, aquests dies.
0: Els dies d'allò, eh?
1: Després ja tinc que tornar a hores, llavors sí que faré hores. Acabaré rebentat.
0: Tot sigui benvingut.
1: Sí, tot sigui benvingut.
0: Tot sigui benvingut. Què t'ha agradat més del que ha passat fins ara? Hi ha hagut la presentació de la festa, l'acte...
1: Lo dels coixins em va agradar molt, lo de la Cati em va agradar molt, i l'emoció de la presentació dels personatges de la festa. Estàvem tots tan emocionats que era com... Ho tinc que dir, que sóc el pandonista. Bueno, ja ho deia.
0: Ja, el que vas dir.
1: Sí, sí, és preciós.
0: I aquests 15 dies que queden?
1: Nervis. Uns nervis, jo no havia passat tants nervis.
0: No deixaràs de fer el que feies la prèvia de Festa Major?
1: No? No deixaré de fer el que feia normalment. Però, clar, ara sí que tinc que estar a tot el que són els versos. L'altre dia vaig anar al Vinyet, a la missa del Vinyet. Clar, perquè ja estava proclamat. Però faré el mateix, faré el mateix.
0: Amb aquest rum-rum de fondo.
1: El rum-rum de fondo, la responsabilitat dels moments puntuals, però sé, farem el mateix.
0: Ja tens al cap això que ploraràs matí, tard i nit, o com anirà això?
1: Bueno, no vull plorar.
0: O potser no serà tant.
1: No vull plorar. Jo ja dic, això, quan entrem al sant...
0: Això del no vull...
1: No perdré la compostura. Sóc un fleumo, jo.
0: És el que anava a dir. Això del no vull no funciona aquí, no?
1: No funciona.
0: Per cert, què et va dir en Jordi, què et va dir en Cisco?
1: El Jordi estava molt emocionat, molt, li va encantar, se'n van recordar molt de son pare. I el Cisco...
0: Perquè no sé, entre altres coses, si en Jordi hagués pensat mai que podria ser cordonista...
1: Però jo sempre li deia, el dia que jo sigui pandonista, tu seràs el meu cordonista.
0: I ell et deia,
1: ja seràs vell.
0: Va.
1: I va, fixa't tu.
0: Per tant...
1: Just quan m'ho van dir, me'n vaig al Barón, i dic, Jordi...
0: Just quan t'ho van dir, eh?
1: Sí, just.
0: El primer en saber-ho va ser en Jordi?
1: El Jordi Barón, el primer.
0: Per tant, en Jordi ha callat...
1: Ha callat, no diguis res, sobretot Jordi no diguis res. Diu, si el bocamoll ets tu...
0: Exacte. Per totes aquelles persones que van pel món dient no diguis res.
1: No diguis res.
0: Que només t'ho he dit a tu.
1: Sí, que no corri.
0: Per tant, en Jordi il·lusionat de mala manera.
1: Il·lusionat, calladet, perquè no deia res.
0: Exacte.
1: I el Cisco va ser al cap de una setmana que va marxar el Cisco. I també molt emocionat.
0: Anat.
1: Sí, me'ls estimo molt, els dos. I tota la gent que vindrà a acompanyar-me, clar.
0: Quina festa major, eh?
1: Jo crec que serà molt lluïda. Sí.
0: Perquè
1: si el temps acompanya, eh? Escolta'm,
0: fins ara, la més maca que havies viscut, quina havia estat? Si en recordes una d'especialment bonica, sentida, que et...
1: És que per mi totes han sigut molt maques. No sé, que cada any és un sentiment diferent. Aquest any, per exemple, se'ns ha mort la veïna, la Manuela, falta ja la mama... Serà una altra... Perquè vas evolucionant amb les festes i cada vegada falta més gent i cada vegada són més emotives, clar.
0: A la mesura que falta gent, ens fan grans, cada vegada són més emotives. Doncs ens agafem aquesta frase del programa. Parles dels detalls petits. Textualment dius, això i ho torno a repetir, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i de conservar.
1: El del tema dels, per exemple, les cosidores, que jo vaig estar a vestuari de l'agrupació fa molts anys, amb la Lolín Rocha i amb la Lourdes Pedreny. Tot això era abans... Aquestes coses que no es veuen no es fan soles. Són moltes hores. Els detalls de quan decores un sant, quan... Totes aquestes cosetes, els que ajuden, els voluntaris, jo també he fet de voluntari, Això no es fa sol.
0: I en alguns casos que duren...
1: Sí. Pam, ja ha passat.
0: Perquè és l'exposició del sant.
1: Sí.
0: Encara, no, encara no està inaugurat, que ja ho venen a recollir.
1: Ja venen a recollir-lo, però ja, que hi ha feinada, que hi ha una feinada, tot el que són, tant per la part de la comissió com per la part de la brigada, els pintors ara estan pintant tot el que és la façana, tot això porta feina i té que estar ben, ben lligat i ben amassat.
0: Aniràs parlant amb Sant Bartomeu?
1: Així sí, de... a vegades sí. Sí, tinc una estampeta a casa. Dic, ai, muchacho, que m'has fotut en un lío. Sí, sí, jo parlo amb els meus sants, amb els meus morts. Parlo, tot el dia estic xerrant jo.
0: Amb el sant, el mocador pel Siri...
1: El mocador pel Siri, que ja tothom m'està demanant mocadors. Dic, espai, jo, sí? És que no sé quanta quantitat de mocadors... Perquè jo sé que una part ho paga la, la comissió i una altra l'església o alguna cosa així, sembla que em van dir.
0: Perquè la imatge del mocador la penses tu? Ve,
1: no,
0: ve donada,
1: la imatge és la
0: imatge donada, de... Sí. És la que ve donada, eh? Els, la que ha vingut cada any...
1: Sí, l'impressió del Sant Bartomeu amb el nom, Joan Roca i Pujador.
0: 11 i un minut. Alguna cosa que vulguis dir que no hagis dit?
1: Oh, gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la festa major.
0: Que sigui molt gran la festa major, Joan. Que la passis molt bé.
1: I molt lluïda.
0: Home.
1: Ha de ser lluïda.
0: Està bastant assegurat, això.
1: Sí, sí. Més lluïda encara.
0: Si voleu regalar un paquet de mocadors o dos...
1: També.
0: Adelante. Joan, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

11 i 7 minuts del matí. Deixem, mal ni que sigui per uns dies, aparcada la Festa Major, després d'aquesta conversa amb el pandonista de Sant Bartomeu, amb en Joan Roca. Ja els avancem que demà passat, dimecres, tindrem l'ocasió de conversar uns minuts també amb la Zoe Puigivet, amb la pregonera que declamarà amb el seu pregó el proper 19 d'agost, aquí ben a propet, a la plaça de l'Ajuntament. Això serà, però, demà passat, dimecres, com els dèiem. Deixem la Festa Major aparcada uns dies, perquè ara hem de parlar d'un altre dels clàssics de l'estiu, el torneig de juvenils de la Blanca.

0: Home, perquè podem dir, sense massa por equivocar-nos, que d'alguna manera o altra el torneig de juvenils marca l'inici de la temporada per la gent de la Blanca Subur. I qui millor que el seu director tècnic per poder-ne parlar, només del torneig de juvenils, òbviament, sinó de com es presenta la temporada 26-27 a la Blanca. David Porras, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Ara ho dèiem, clar, amb aquestes calors, el problema d'ara és que l'activitat futbolística, David, no s'atura.
1: No.
0: Sí. És a dir, cavalquem al final de temporada amb els campus, etc. I clar, això et menja tot el mes de juliol, com aquell que diu.
1: Sí, clar, nosaltres hem continuat i hem notat la calor al mes de juliol amb les tecnificacions que fem pel matí. I bueno, i ara amb els juvenils també ho notem. Tenim la sort de poder entrenar ara a última hora, quan comencin tots els equips, que ja tindran que entrenar a les 4, a les 5 de la tarda, pues serà complicat.
0: No és broma, no deixa de ser un problema, això.
1: Sí, jo imagino que hi haurà les adaptacions, no?, que es tindran que anar fent parons no per el que es feia en el Mundial, que era més per un altre tema, però sí que es tindrà que anar parant. No es podrà fer potser els 45 minuts d'un partit de juvenil seguit.
0: Uh-huh. Ara, com dèiem, l'activitat no s'atura. Hi ha activitat tot l'any, David.
1: Sí, no, ara l'estiu és un no parar. No,
0: hi ha la necessitat de fer-ho així?
1: Bueno, aquí hi ha cada família, també és una manera també de tenir amb els nens ficats.
0: És a dir, fer un campus de futbol, fer una jornada de tecnificació és, per dir-ho d'alguna manera, unes colònies, en aquest cas, futbolístiques?
1: Bueno, hi han de tota mena, ja. Hi han de més, molt més tecnificat, de més tecnificació, uh-huh. Que és més individualitzada. A veure, jo també... És algo diferent, no?, perquè tens una exigència molt gran durant la competició. Jo soc partidari de durant l'estiu, pues evidentment que no tens que anar parant, però una cosa més, que sigui una cosa més relaxada.
0: Hi ha una demanda en aquest sentit? Les famílies demanen poder seguir l'activitat al llarg de l'estiu?
1: Sí. Les famílies, evidentment, sí que potser no hem tingut tants nens com en campus passats. Imagino que degut a la calor també han buscat llocs més tancats, que hi hagi aire i que hi hagi piscina i aigua, però la veritat que tenim bastanta demanda.
0: T'ho pregunto perquè tinc aquella certa sensació, el que dèiem abans, no?, que ara l'activitat no s'atura. Abans l'estiu s'aprofitava per fer altres coses, inclús pels responsables futbolístics, per començar ja a preparar les properes temporades. Ara això no passa gairebé.
1: A veure, antigament l'estiu era per desconnectar, per fer el mínim d'exercici.
0: És a dir, desconnectar, David, en el teu cas...
1: No, en el cas de coordinació...
0: És gairebé impossible.
1: No desconnectes. És impossible, sempre hi ha coses. I en el cas dels jugadors, doncs, bueno...
0: Els jugadors ja... No diré que ho tenen més fàcil, però, evidentment, ells només s'han de preocupar de saber el dia que s'han d'incorporar de nou als entrenaments i poca cosa més.
1: Exacte. Que passa que el futbol també cada cop és més físic i cada cop es cuiden més i hi ha més entrenadors que busquen tecnificació a nivell físic i es van cuidant. La veritat que anys enrere això no, ni ho teníem ni... I si ho fèiem era pues, anar a córrer pel passeig i poca cosa més.
0: M'agafo això que dius, el futbol cada dia és més físic. Jo soc dels que penso que ja fa temps que això està passant, que ara el futbolista, com qualsevol esportista, però com que parlem de futbol, que és el cas que ens ocupa, els veu

0: ja gairebé com atletes.
1: Sí, sí, sí.
0: Veus cossos molt més treballats del que passava fa 20-30 anys.
1: I que hi ha, hi ha demanda i que hi ha part de l'entrenament que puguin fer amb l'equip, fan entrenaments individualitzats segons el jugador i les ganes que tingui per millorar.
0: Això està molt bé, però en certa manera preocupa que la qüestió física s'imposi a la tècnica o a la tàctica?
1: Bueno, preocupa, és el que ens tocarà, és el que ens toca viure, i de fet, si t'hi fixes, bueno, cada vegada hi ha més preparadors físics que conviden amb els jugadors a millorar, i és evident que ens hem de ficar.
0: Ara no n'hi ha prou amb la feina que es fa al llarg de la temporada, sinó que els mateixos preparadors conviden els jugadors a realitzar pràctiques físiques més enllà del que són els entrenaments, no?
1: Sí, sí, sí, a veure, ara és un no parar, és el que et deia abans. Jo crec que sí que tindria que haver un petit peron, sobretot a nivell psicològic, on l'exigència no sigui tan gran, però segons els entesos, en aquest cas de la preparació física, doncs no és gaire aconsellable, perquè si no després, evidentment, costa arrencar.
0: Ha canviat molt el futbol, David, d'uns anys cap aquí?
1: Bueno, ha canviat el que estem parlant ara, no? Una qüestió molt més física, on els jugadors realment treballen molt més i arriben en millors condicions a el que podien arribar anys enrere, on les pretemporades eren molt dures, pues bueno,
0: eren, perquè jo diria, temudes.
1: Sí, sí,
0: eren,
1: sí.
0: Eren temudes.
1: Totalment temudes.
0: Per això que expliquem, no? Per aquesta qüestió més física, el fet d'anar a córrer.
1: Sí, era més
0: la panxada, quina.
1: Més avorrida, sí. S'ha anat evolucionant, els preparadors físics ja posen la pilota pel mig, en la majoria d'exercicis que es pot, si no hi ha la pilota pel mig, saps que és un tros molt petit de l'entrenament. Abans hi havia moments que la pilota, pues, potser les dues primeres setmanes no la veies.
0: Ni el sumaves, no?
1: I això, evidentment, ha canviat.
0: El futbol ha canviat, evidentment, ha seguit una evolució. L'aspecte físic, com dèiem, va guanyant terreny. Jo sóc dels que penso que ara, avui en dia, David, un equip ben preparat físicament et posen problemes.
1: Sí, és així? És així. A un equip que treballa tàcticament i que físicament vagin tot,
0: pot ser pitjor en quant a qualitat futbolística, però si està ben treballat en aquest sentit, pot ser molt difícil superar-lo.
1: Bueno, ho estem veient, no? També amb el futbol professional, amb el mateix Mundial, amb segons quines seleccions, que havia el Cabo Verde, per dir un nom,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: que,
0: sí, sí.
1: Que és capaç d'amb Espanya puntuar, de ficar contra les cordes Argentina, que són els dos finalistes, i realment, pues, Cabo Verde és una qüestió física d'estar ben posats i de treballar molt, molt en equip i el tema físic.
0: A tu personalment, t'agrada aquesta evolució que ha seguit el futbol?
1: Bueno,
0: o ets més dels romàntics?
1: A mi m'agrada més veure més coses més tècniques, ja. i de disfrutar, però bueno, ens hem d'adaptar i saber que ens trobarem equips que treballats físicament i que és el primer pas perquè després es pugui veure tot lo de més.
0: Dijous arrenca l'edició número 43 del torneig de juvenils, un dels clàssics de l'estiu futbolístic a Sitges, i el Nou Pinsbens, doncs, acollirà aquest cartell amb equips com la Fundació Esportiva Grama, la Fundació Esportiva Unió Esportiva Cornellà, el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Badalona, i òbviament el juvenil de la Blanca. M'aturo un moment aquí, el juvenil que serà entrenat per
1: Sergi Escofet.
0: És a dir, segueix Sergi Escofet, sí, com a tècnic del juvenil.
1: Sí, la veritat que no vam complir l'objectiu primordial, que era mantenir la categoria, sapiguem que era molt difícil, però sí que hi ha una sèrie d'objectius que vam estar competint durant tot l'any, quan va tenir a disposició el màxim de jugadors, que va ser a l'inici i al final, sobretot, doncs va fer uns números molt, molt bons, i després hi ha una meitat de temporada que se'ns van juntar sancions, lesions, i evidentment això ens va penalitzar.
0: Com qualifiques la temporada del juvenil, tenint en compte tots aquests condicionants que ara explicaves, no? Parlo ara molt de memòria, però crec que va fer un molt bon final de campionat al juvenil,
1: sí,
0: quan va,
1: sí,
0: tenir,
1: sí,
0: totes les peces,
1: sí.
0: I bueno, van haver opcions allò, com
1: bueno,
0: es diu,
1: és el que es diu, no? Sí. Sempre es diu que quan comences la temporada que les lesions et respectin, i en nosaltres tampoc és que haguéssim tingut una exageració de lesions, però sí que van tocar amb peces que eren fonamentals i això ens va penalitzar. Considero la temporada, és que estem parlant d'un gol, vale? D'un gol que ens anul·len en un partit a casa, que si, que després es veu a les imatges, que és totalment legal, que si aquest gol el donen, que era el més normal, pues estaríem a preferent. Si per un gol passes d'un aprovat al a un suspens, no? Però jo crec que la temporada no va ser dolenta, però no es va poder complir l'objectiu. Està clar que no va ser com l'últim any que vam estar preferent, que vam baixar el mes de gener, sinó que vam estar fins l'última jornada, tot i aquestes condicions dolentes que vam tenir, donant batalla, i ens va faltar aquell pèl de sort, d'encert, del que li vulguem dir, que és per molt poc.
0: Si no m'erro, la Blanca tindrà la temporada que ve dos juvenils a primera divisió.
1: Sí, sí, sí, per contrapartida pues vam baixar amb l'A, però el C, però el C
0: va
1: després
0: ser una temporada, sí, sí. Abans estava mirant els números perquè no volia equivocar-me en la conversa amb el David, però és que no va perdre cap partit.
1: No, i feia molts anys que ens quedàvem a les portes, que ens faltava aquell puntet, sí. Però bueno, es va fer una barreja de jugadors de primer, segon any i algun d'últim any que van fer un equip i una temporada tan entrenats pel Joan i pel Gerard, pues van fer una temporada pues pràcticament excel·lent.
0: Uh-huh. Això canvia molt la planificació de cara a la temporada que ve, el fet que coincideixin dos equips juvenils a la primera divisió o no?
1: A veure, canvia relativament, uh-huh, perquè seguirem més o menys juvenil A, serà un equip de segon, últim any, amb alguna excepció de primer any, i el juvenil B pues seran de primer i de segon any, i pot haver alguna excepció d'últim any. O sigui, més o menys ho portem igual. Quan estàvem a segona divisió, l'objectiu del juvenil B, per entendre'ns, era pujar de categoria, ja tenies que planificar-ho per intentar pujar. Ara l'objectiu canviarà, que és mantenir la categoria, sapiguent que és molt difícil i que els anys que ho hem pogut aconseguir mantenint era quan havien unes històries diferents que et podies ajudar de tant en tant del juvenil A. Quan no ens hem pogut ajudar, sempre hem baixat, o sigui que serà un objectiu a complir, que podem fer història de poder mantenir la categoria.
0: Sortosament, els últims anys hem parlat molt de la preferent, no només pel juvenil, sinó perquè hi ha hagut equips de la Blanca que han aconseguit pujar a aquesta categoria. Parlem molt de la preferent, David, però compte, perquè, clar, quan un està a primera divisió ja comença a patir.
1: Sí, a veure, primera divisió és una categoria molt, molt forta, i no et pots...
0: Vull dir, perquè a vegades parlem alegrament de la preferent, però no oblidem que
1: exacte,
0: aquest salt també és complicat.
1: I no et pots despistar, i nosaltres també, en el cas del nostre juvenil A, ve de baixar de categoria, on suposadament et fiquen una etiqueta d'equip favorit i on ens costarà molt més, sobretot a l'inici, amb l'A, perquè serem un equip, pues, a l'equip a batre, no? En aquest sentit, simplement pel fet de que hem baixat de categoria, tot i que jo amb això no sóc partidari de...
0: Sí,
1: perquè
0: ja
1: va per fornades i pots haver baixat i després tenir una fornada que no sigui tan competitiva.
0: No, clar, és difícil, no? Ara dir, bueno, la temporada que ve volem estar dalt i volem intentar l'ascens a preferent. Home,
1: la nostra il·lusió és aquesta.
0: Sí, intentarà, òbviament, perquè quan competeix per arribar a màxims.
1: Està clar que dels 16 equips que surtin al grup n'hi hauran 10 que volen pujar. Bueno, nosaltres serem un d'aquests 10, però sense tornar-nos bojos. El que hem parlat abans, jo crec que l'any passat es va fer un bon grup on gestionar xavals de 16-19 anys no és fàcil, on ho va saber portar molt bé, i després el premi, pues, en aquest cas el premi del descens, tenen que baixar a 4, i normalment dels 4 que baixen hi ha un parell que no s'ho mereixen, o que podrien estar entre el 5è i el 6è per la cua, i per petites cosetes doncs t'acaba tocant en tu. Això
0: sí.
1: No, des de ser que la temporada ha sigut bona, i el que volem és competir i crear un grup fort, que es respectin entre ells, i que siguin un equip i aconseguir això, i després si aconseguim el màxim objectiu de pujar, pues ja més contents estarem.
0: I també és el que deies, no, fa moments, que la sensació és diferent, no? Aquest últim descens no va ser com el de fa dues temporades, o l'últim descens que va patir l'equip, que ja a mitja temporada gairebé ja estava baix.
1: Jo crec que ha sigut un any que el juvenil ens ha fet disfrutar, és que aquesta és la paraula, sí. Ens ha fet disfrutar, ens ha fet viure, ens ha fet creure, i després no hem pogut. Hi ha entitats que són molt potents, que hi ha equips pues, que en aquestes categories estan tots els jugadors becats, i nosaltres doncs, som un club que no bequem i lluitem amb entitats,
0: sí,
1: que estan...
0: Amb autèntics gegants, sí, del futbol català.
1: Sí, sí, i tot i així pues, hem estat a prop i considero que la temporada no es va complir l'objectiu que volíem, però que hem disfrutat.
0: Uh-huh. Ara que dius això, en quin moment es troba la Blanca? Futbolísticament, com a entitat?
1: Bueno, nosaltres jo crec que som un equip...
0: Ho dic perquè des de fora tinc aquella certa sensació de que el club doncs, ha seguit una evolució aquests últims anys, arran de l'entrada de la nova junta, presidida per l'Agus. Vull dir que a poc a poc ha anat entrant un grup de gent que li ha donat, no sé si diu un nou aire a la Blanca, però que faltava també donar aquest pas.
1: Sí, i és un... Pensa que tots els entrenadors o el 90% d'entrenadors que hi ha dins del club són sortits de la Blanca. O sigui, tenim un sentiment arrelat en els directius com els jugadors, com els entrenadors, els coordinadors, doncs que això altres entitats no ho tenen. I aquest sentiment doncs no crec que mai s'hagi perdut, però evidentment el tenim molt més incorporat en aquests últims anys.
0: Cada cop costa més fidelitzar?
1: Moltíssim.
0: Jugadors, entrenadors...
1: Moltíssim, moltíssim. Sí. Costa molt... Tot ho volen ràpid, tot ho volen al moment, sensació més, evidentment, més dels pares que dels nens, perquè els nens van dirigits, això de que el nen decideix, no s'ho creu ningú, perquè si el nen decideix en 8, en 10, en 12 anys, en 14 anys, quan li demani coses que no seran de futbol i seran d'una altra cosa, doncs imagino que no el deixarà decidir, i en el futbol crec que és el mateix. Tot ho volen ràpid i es creuen que quan més categoria, més evolucionarà el jugador. I això no és així. Això, el jugador evoluciona en el dia a dia, en els entrenaments, en l'entrenador que estigui, i la categoria, doncs jo crec lo que nosaltres pretenem és que el jugador sigui fidel, i a vegades li tocarà jugar a preferent, a vegades li tocarà jugar a primera i algunes vegades li tocarà jugar a segona, però la Blanca seguirà igual de dilluns a divendres i el cap de setmana al partit.
0: És l'etern debat, el paper dels pares, no? I la ingerència, no sé si cada cop més gran dels pares,
1: sí,
0: en el dia a dia, no? No sé fins a quin punt...
1: Evidentment,
0: els pares poden arribar a ser un problema.
1: Bueno, són pares també. També els clubs del radador també provoquen que hi hagi aquest dilema fent trucades i fent...
0: Val,
1: els pares
0: sí.
1: No van a oferir-se, a la gran majoria, sinó que reben una trucada. Normalment la primera trucada sempre és un no, perquè no ho troben lògic. A partir de la segona, el tercer, a la quarta temporada que et truquen, hi ha un moment que ja els fan dubtar. Però bueno, jo entenc que els pares és la novetat i que puguin arribar a dubtar de dir, ostres, si aquí està preferent, anirà millor. Però portem molts anys i tots aquests jugadors que han jugat, divisions d'honor, que han estat en unes categories altes... acaben jugant, acaben sent companys després de jugadors de la Blanca que han estat tot el seu procés, un any jugant a primera, un any a segona, i s'acaben trobant amb els Sitges, amb el Vilanova,
0: sí, sí,
1: amb l'equip que sigui de la comarca. Mm. Però clar, això ho sabem la gent que portem molts anys amb el futbol, i els pares són nous i es pensen que amb el seu fill això el farà prosperar, i a vegades és tot el contrari. Quan arriben amb l'edat que tenen que competir més, que és juvenil, aquests jugadors que porten des de levins infantils amb una exigència molt gran, potser quan toqui l'exigència de veritat ja, pues ja les piles s'hauran acabat.
0: Hi ha una norma no escrita o un protocol no escrit en aquest sentit? És a dir, quan clubs foranis doncs, volen fitxar un jugador, en aquest cas de la Blanca, repeteixo, hi ha un protocol o...
1: Els equips grans, sí. Els equips grans, Barça, Espanyol, Damm, evidentment aquests són equips grans per algun motiu,
0: aquests sí, aquest ja...
1: et demanen permís...
0: Vale, és a dir, que el primer que haurien de fer els clubs és trucar a l'altre club en qüestió.
1: Sí, però...
0: Això seria el normal.
1: Però és que no estem parlant d'un ni de dos. Ja. O sigui, jo et puc assegurar que si tenim 50 juvenils, han trucat amb 25. Si tenim 40 cadets, han trucat amb 20. Si tenim... O sigui, que no és ni és, un ni
0: és,
1: dos
0: és
1: com
0: constant,
1: fan.
0: És constant, això? És constant,
1: sí. Sí, sí.
0: Com arriben a marejar els jugadors, eh?
1: Bueno, arriben a oferir, també...
0: El jugador normalment això ho transmet al club o s'ho calla? Hi ha de tot, suposo, no?
1: De tot, ja. de tot.
0: Escolta, que m'han trucat i no sé què...
1: Tu ja intueixes, en qui trucarà, perquè és que tampoc... Si no, èticament tampoc són, no s'amaguen, saps? Si a vegades has estat parlant amb els pares al teu propi camp. O sigui, que és algo exagerat. Uh-huh. Bueno, és adaptar-se i és que
0: clar,
1: ho fa...
0: Clar, contra això no es pot fer res. No,
1: no, i ho fa qualsevol equip que en el seu moment... Doncs perquè sigui estar una categoria per sobre del costat, doncs ja es veuen la potestat de poder-ho provar. Per sort, evidentment, marxen molt pocs per lo que arriben a tocar, que és la meitat. Si marxessin tots els que toquen, la Blanca no hauria desaparegut fa anys.
0: Cada cop és més difícil que et surti un... diré un nom, com és el de Xavi Escaig, perquè és un jugador que tots tenim al cap, no? que va estar a la Blanca, que va arribar a ser jugador professional, però cada cop és més difícil que surtin jugadors, als casos més recents, de l'August Marcet, que està al Barça, el Mario també, que està al Barça, vull dir, són casos, la Júlia, són casos molt, molt comptats amb els dits d'una mà, no?
1: És molt difícil que el jugador arribi, pues, com el cas del Xavi Escaig, que arriba a juvenil, de Miquel Verda,
0: sí.
1: Jugadors que arriben a ser professionals i que compleixen la seva etapa a la Blanca fins a juvenil. Uh-huh. Això és molt complicat.
0: És molt complicat.
1: Ja, difícilment arriben a futbol 11 i ja els toquen abans. A veure, l'últim cas que ha sortit és el de Toni Sanabria, que marxa quan és infantil de segon any. Uh-huh. La Júlia, infantil de segon any. Normalment tots aquests equips ja te'ls intenten tocar uh-huh. molt abans.
0: L'August i el Mario eren més petits.
1: L'August i el Mario, per dir alguna cosa...
0: Crec que eren alevins, no?
1: Eren benjamins.
0: Benjamins. Sí.
1: Però és el que parlem de les categories, no? L'August i el Mario, si no recordo malament, estan a segona divisió. O sigui, estan en una categoria baixa sí. dins del club de la Blanca.
0: Però són jugadors que destaquen que criden l'atenció dels grans clubs.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte, que no fa falta estar jugant en una categoria top perquè et vingui un gran club. Evidentment, nosaltres que marxin com els dos que hem comentat, com l'Enzo Sanabria se'n van a l'Espanyol, que se'n vagin amb aquestes entitats, doncs endavant
0: sí,
1: i a seguir-los i que tinguin sort i arribin el més amunt possible, que no tenim cap problema. A nosaltres no ens agrada quan marxen amb equips del redador simplement pel fet de que tenen una categoria més.
0: Uh-huh. Avui en dia el futbolista... Parlem, òbviament, de futbol base, no? No sé si té massa clar el seu full de ruta, és a dir, difícilment et dirà, no, jo vull ser professional d'això.
1: Bueno, tenen, eh? Els, sí? els més petitets sempre comencen amb aquesta aspiració.
0: Tenint en compte que és molt difícil ser professional del futbol, perquè de futbolistes se n'hi han molts.
1: Sí, i que no és dolent que tinguin aquesta...
0: No és dolent.
1: Aquesta il·lusió...
0: Aquesta però, visió, no?
1: Però, clar, té que estar l'adult i tocant de peus a terra i no tornant-se boig, canviant d'equip cada any, pensant que és el millor perquè sempre veus problemes en segons quina entitat. Quan tu canvies diferents vegades d'equip, potser t'has de plantejar si el problema no ets tu. Uh-huh. Que és el que es porta ara. És que ara és molt difícil que hi hagi continuïtat, però que estic convençut que parlo d'una altra entitat que no sigui la Blanca i estarà en un moment també semblant.
0: Et preguntava sobre el moment futbolístic de la Blanca.
1: El moment futbolístic de la Blanca és, bueno, la nostra categoria...
0: És dels millors dels últims anys?
1: Bueno, nosaltres estem molt contents, el que parlàvem.
0: I com diu aquell, a los resultados me remito.
1: Sí.
0: O això va més enllà dels resultats?
1: Més enllà. Jo, l'altre dia que vam tenir una conversa, bueno, el primer entrenament del juvenil, home, ens feia alegria perquè més d'un 60-70% són xavals que van començar amb promeses i han fet tot el camí, que és molt difícil, la Blanca a promeses i arribar a juvenil A. Molt difícil.
0: Són pocs, no?, els que fan tota aquesta etapa sencera,
1: malauradament. I ara encara més complicat, sí, perquè ara abans tu, quan marxaves de la Blanca, era per marxar amb els equips aquests punters. Mm-hmm. Ara t'estan trucant equips normals, com si fossin punters. Mm-hmm. I clar, i el camí aquest et pot desviar. No dic que sigui a millor ni a pitjor, com a mínim serà igual, no, a millor ho dubto. Llavors encara té més mèrit en els temps que estem, de veure que aquests jugadors han arribat més d'un 50-60% de sortit de promeses i mantenint, i que en aquest procés han tingut aquestes ofertes. Per això et dic que hi ha molts jugadors que confien i que són fidels, i per sort jo crec que la Blanca, dintre de lo que és la comarca, en aquest sentit són bastant fidels al club.
0: És allò de que la pròpia gent de la Blanca heu de pensar i heu de creure en el que feu, no? Vull dir, hem de fer les coses molt bé per aconseguir aquesta fidelització de la qual parlàvem abans, que el jugador no marxi, que l'entrenador no marxi, perquè sovint parlem del paper dels jugadors, però hi ha els entrenadors.
1: Sí, sí,
0: i els entrenadors.
1: Evidentment.
0: L'entrenador és la figura, la figura màxima perquè els nostres fills, filles, al cap i a la fi, aprenguin, s'ho passin bé.
1: Hi ha dues classes d'un
0: mestre, no?
1: Sí, hi ha dues classes dels camins, no? Quan les coses, jo sempre dic el mateix, quan alguna vegada et plantegen que m'ha vingut a l'equip, que dic, bueno, tu estàs bé a la Blanca? Sí, jo estic encantat a la Blanca. Normalment és la resposta.
0: La resposta és aquesta.
1: I, pues, llavors, per què marxes? Per què vols marxar? Per què t'ho planteges? Marxa quan estiguis malament. Mm. En el cas hipotètic, que també n'hi ha,
0: sí,
1: de que tinguin una temporada dolenta o perquè l'entrenador no ha confiat tant en ell com s'esperava. Ostres, vale. Portes 4 anys que s'està molt a gust. Aquest any ha tocat això. A la primera que tinguis una dificultat i ja vols canviar, ostres, continua, sigues, intenta seguir el camí, intenta la primera dificultat, si venen 3 dificultats seguides, 3 anys complicats seguits,
0: evidentment
1: s'entén, però no a la primera complicació. O sigui que tant amb els que vam d'una manera com els de l'altra. A la mínima sempre es vol fer un canvi, és més difícil. Bueno, però per això estem els que portem tota la vida, no? I els entrenadors que estan, que ho hem comentat abans, que també són, que han fet també tota l'etapa a la Blanca per intentar transmetre-ho i bueno, jo crec que no ho estem fent malament.
0: Repeteixo que important és saber triar i saber encertar en la figura de l'entrenador, no?
1: Sí, evidentment. L'entrenador és, per això et deia que és molt important que
0: sigui... I em remeto a aquells que diuen que o que creuen que els millors entrenadors els han de tenir els més petits.
1: Sí, clar. Sí.
0: Però això no sempre és possible.
1: No sempre és possible i bueno, també horaris, tot és més complicat.
0: Cada cop costa més, no? Clar, i em remeto també al tema espai. El camp és el que és,
1: bueno,
0: els equips...
1: Aquí tenim un
0: La Blanca
1: un problema.
0: Pot créixer, què? Ara mateix?
1: Home, la Blanca, entre altres coses, aquest any teníem 3 juvenils, ara en tindrem 2, perquè anem creixent molt per sota, llavors tot això fa que vagi creixent. Entre altres coses, hi ha un tercer juvenil que no es farà. Entre altres coses, algú també té que veure allò del camp. Si nosaltres és molt difícil trobar entrenadors que puguin entrenar a les 4 de la tarda com per exemple l'Ajuntament, si ens dona una miqueta de camp, a vegades sembla que s'enriguin, te'l donen a les 4 de tarda al camp del costat.
0: Clar, doncs qui pot entrenar a les 4? No
1: podem. Clar, jo crec que hem de tenir un record, no, del passat. Jo entenc que hi ha moltes entitats de nova creació, que tots volen tenir un espai, però hem de tenir un recordatori que la Blanca, no només la història, la Blanca tenia una propietat que era seva, que la va vendre a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament traiés uns diners i pogués aportar a la ciutadania de Sitges uns pisos.
0: Una vivenda, una vivenda.
1: Que suposo que han tret tant rendiment per la gent de Sitges com rendiment econòmic per l'Ajuntament, a canvi de tenir el camp, que evidentment el tenim, que per aquest motiu el camp és d'utilitat nostra, i tenir opcions d'un segon camp, que portem 20 anys que no l'estem veient, que això és una dificultat, que quan es pren aquesta decisió, això tindria que parlar el Toni o la gent que ho va fer, però quan es pren aquesta decisió era per intentar créixer i abarcar en tot el que venia del futbol de Sitges o que creiem. Nosaltres estem en les mateixes condicions de quan teníem el camp de terra, evidentment, amb un hem adaptat als temps,
0: amb una diferència,
1: però hem de recordar això. I a vegades sembla que s'enriguin de nosaltres quan ens donen horaris a les 4 de la tarda per entrenar. Per això no ens donis res. Hem de recordar això, que jo no et dic segons quines entitats, perquè el camp és del rugbi, evidentment, però, ostres, si anem a parlar-ne, igual que quan vingui el Camp Nou, parlem, perquè la Blanca, jo crec que amb els 20 anys que porta esperant al camp, es mereix que se l'escolti. I bueno, tinc dubtes si se'ns escolta o no.
0: D'aquí la dificultat
1: que
0: et deia abans, no?
1: Entre altres coses,
0: això no et permet créixer, no et permet adaptar segons quins horaris.
1: És molt difícil dir-li a nens que no poden continuar i que porten des de petits al club, perquè és que no tenim espai. És que jo no trobaré un entrenador que entreni a les 4 de la tarda, que no es guanya la vida entrenant. Segons quins entrenador no el puc ficar a les 9 amb un espai reduït. Després passa que el mateix jugador diu, és que clar, per venir aquí i entrenar 4 equips a la mateixa hora, això és un rotllo, pues, estàs entrenant en les mateixes dimensions que a futbol sala i jugues a futbol 11. Pues bueno, són dificultats que evidentment creixem per sota, perquè amb nens petits dir-los que no és molt cruel i no ho podem fer, però evidentment quan anem arribant a l'etapa més competitiva és que no tenim més espai per poder-ho fer, és que no tenim els horaris on podem buscar amb els entrenadors qualificats per poder-ho fer. Però bueno, per això demano que s'ho pensin una miqueta, que la Blanca va vendre el seu patrimoni pel bé de la gent de Sitges, evidentment pel bé personal seu i pel bé de l'Ajuntament, i jo crec que ens tindrien que tractar o escoltar una miqueta més a l'hora del Camp Nou, sobretot, i a l'hora de, bueno, ara entenc que és més difícil ara amb el tema dels espais són els que són, però bueno, ha de venir un Camp Nou, i aquí l'estem esperant els de la Blanca amb moltes ganes.
0: Fins i tot en aquest aspecte, la Blanca, com els clubs d'aquí, doncs esteu en desavantatge, no? Respecte a clubs d'arreu, no?
1: Sí, home, clar.
0: Tothom tindrà els seus problemes, no? Però no sé si aquest problema està massa comptabilitzat amb altres...
1: No, a veure, ells, hi han clubs, tots els clubs, a Vilanova té 2-3 camps, i que té més equips, però clar, evidentment té... una infraestructura de camps pues que pot abarcar lletres A, B, C, D, E i F, i fer-ho per nivells i fer que pugui entrar tothom. Aquí nosaltres podem abarcar 2 lletres com a molt, però és que és una qüestió de camp. També tenim que donar un producte bo als nostres jugadors. Si abarquem més del que podem en un camp, el producte no és bo, no els podem fer entrenar en aquesta sala amb un equip de futbol 11.
0: Sí.
1: I això és el que podríem arribar a fer per la quantitat i la demanda que tenim, però és que no la podem agafar tota la demanda. necessitem espai i hem de crear que són espais amb uns horaris on te puguin anar gent capacitada per portar amb aquests nens. Evidentment, pues, entrenadors d'un nivell que acaben de començar, sí, però tu ho has dit abans, no? Segons amb les edats més petites... Sí, sí, sí, que hi hagi... Jo crec que la població de Sitges també els agradaria que els seus fills fossin entrenats doncs, per gent amb més experiència. Per això necessitem uns horaris com Déu mana. Uh-huh. I tot i així, fem de tot per encabir-ho
0: amb un camp. Sí, sí. Et pot marxar gent per això, no?
1: Bueno, és un motiu.
0: És un motiu? És un motiu. Podria ser un motiu?
1: Clar. No és un mateix.
0: Escolta, mira, jo, escolta'm, entrenar a mig camp, jo no vull entrenar a mig camp, o jo què sé, o aquesta hora, no sé, eh?
1: Anys,
0: un exemple
1: molt... anys enrere, per dir alguna cosa, el juvenil tenia pues, mig camp cada vegada i inclús el camp sencer per poder entrenar. Ara, evidentment, ja no. Uh-huh. Això era algo que estàvem per sobre d'altres equips. No? El nostre propi camp podíem fer... Però clar, hem anat creixent i tot s'ha anat, i el camp és el mateix. O sigui, tenim més nens, però el camp continua sent el mateix. Amb aquella proposta de venda de fa 20 anys de poder créixer, perquè ja era la mentalitat de fa 20 anys de voler créixer i de poder créixer, però clar, amb un espai de camp hi comptàvem, doncs bueno... Encara no l'hem tingut, esperem que d'aquí uns anys, doncs, amb el camp que faran al costat, pugui haver una entesa i puguem encabir allà, pues, evidentment, no serà de uso fructo per la Blanca, tampoc seria just. I...
0: Però reclameu un espai.
1: Però evidentment reclamem l'espai i hem de tenir memòria. Memòria de que som gent de Sitges. Jo no sé si estan les coses bé, si no estan bé... Però bueno, és la gent de Sitges i quan es fa això ho sap tothom de que teníem el nostre camp propi i teníem un trosset de camp en un futur i poder decidir nosaltres. I és que si tinguéssim 10 equips et diria, ostres, no, però és que en tenim molts, per poder-ho exigir, és que és algo que ho necessitem.
0: Recordo que fa dues temporades vam dir allò de difícilment la Blanca podrà tornar a tenir una temporada com la de fa 2 anys, no?
1: Bueno.
0: Va ser una temporada espectacular, David.
1: Sí.
0: No va ser pas dolenta la passada? No. Tenim l'ascens de l'infantil A, el del juvenil C, crec que el del Benjamí A també. Uh-huh. Vull dir...
1: Bueno, un futbol 11, per dir alguna cosa, hi ha dos descensos, però és que hi ha tres equips que pugen.
0: Clar.
1: Que passa que un d'aquests descens és el juvenil A, que llavors, ostres, t'impacta... Val per tres, no?
0: Sí, és el que més dol, sí, en aquest sentit.
1: Sí, però bueno, en comparació, pues, hi ha dos equips que baixen, però sí que hi ha tres que pugen, o sigui que fas la cabala i és positiva. Però bueno, clar, també saps que quan aconsegueixes més categories, sí, la dificultat
0: també
1: és major.
0: També tothom era conscient que aquesta última temporada seria difícil, perquè amb els equips de preferent, sobretot.
1: Sí,
0: que és
1: sí,
0: el
1: sí,
0: que ha acabat passant.
1: És el que ha passat, o sigui, ens ha tocat amb els quatre equips que hem estat a preferent, ens ha tocat una temporada de patir, però bueno, en el cas del juvenil ha sigut un patiment que l'hem disfrutat, perquè jo crec que el procés l'hem disfrutat, no hem pogut complir l'objectiu, i en els altres, pues, bueno, el que es diu, no? quan es perd, no? que també s'aprèn, i ens ha tocat aprendre, i ara l'any que ve tindrem un equip de preferent, doncs ojalà que pugui fer una bona temporada.
0: Perquè et pregunto, en una categoria infantil hi ha molta diferència de primera a preferent?
1: Sí. Sí, ja són... parlàvem abans, no? Físicament és que ja el futbol ja van escollits, ja segons la categoria. Nosaltres continuem també, et dic, nosaltres escoltem la demanda quan ens truquen, qui vol venir. Evidentment, si tenim la categoria preferent, ens truca més gent que si estem a primera o segona. Però no tenim...
0: S'ofereixen ni... molts futbolistes quan
1: sí, quan
0: tens equips
1: de
0: preferent?
1: Quan més categories s'ofereixen més. Però bueno, no tenim la infraestructura ni creiem en això que som un equip de, que tenim scoutings repartits per la comarca, d'anar buscant els jugadors i d'anar controlant els jugadors. Això de moment no ho tenim, evidentment ja ens tindrem que anar adaptant perquè està sent durillo.
0: A punt de començar la temporada, d'aquí 4 dies, no sé en quins objectius es planteja la temporada que ve la Blanca Súber David.
1: Bueno, els objectius és tots els equips és d'intentar crear un grup humà molt, molt potent. Tots els entrenadors tenen que tenir aquest objectiu. A partir d'aquí anar millorant, evidentment, els aspectes tècnics en edat de més petits a més grans i tàcticament, físicament, a nivell més gran, i amb els objectius esportius, doncs, com poden ser els equips que estan a primera divisió, sempre és intentar mirar a la part capdavantera, els que estan a preferent, doncs intentar aguantar la categoria, i els que estan a segona divisió intentar guanyar la Lliga.
0: Ara mateix hi ha una bona fornada de futbolistes, la Blanca, David?
1: Bueno, jo considero que els dos juvenils no estan malament, tot és producte del que hem parlat abans, no? De tots els entrenadors, de la base, dels alevins, dels benjamins, d'infantil, fins a arribar a juvenils. Crec que ens ho passarem bé, els resultats... evidentment
0: seran els que seran, no tenim la bola de vidre.
1: Clar, no sabem, tu pots creure que tens una bona fornada i aquí a Sant Boi pues estan molt per sobre.
0: Sí.
1: Evidentment això no ho sabem, però el que sí que sabem és que hem de crear un grup humà sòlid i a partir d'aquí esforçar-se cada entrenament i fer les coses per anar millorant i ojalà estar el més amunt possible.
0: El que sí que és cert, David, és que avui en dia hi ha moltíssima competència.
1: Sí,
0: avui tothom té el seu futbol base.
1: Sí, clar.
0: Abans éreu uns quants només, els que teníeu futbol base, i clar, o jugaves a la Blanca o t'anaves com a molt a Vilanova i després ja te n'havies d'anar, Gavàs, Castelldefels, Cornellàs... Ara no.
1: Home, clar, a nivell Blanca...
0: A nivell comarca ja tens tots els clubs... tenen futbol base.
1: Canvia molt, no? Fa anys enrere érem els únics o dels pocs.
0: Sí.
1: Teníem un camp de terra que era molt estimat per nosaltres, sí. Vale? Evidentment, aquell camp de terra també ens feia guanyar amb equips que eren pues, potencialment, a lo millor tècnicament superiors a nosaltres, però evidentment en aquell camp la tècnica també passava una miqueta quedava una miqueta al costat. Ara no, ara els camps, tots els camps estan més o menys bé, llavors tot això ho iguala més aquella força que teníem d'anys enrere del nostre camp, fer-lo un fortín i evidentment la força que teníem de jugadors que venien de Gavà, venien de Tarragona, tot això ja no... Has de procurar que no marxin els teus. Tot això ha canviat.
0: Parlant d'història, vam recordar fa unes quantes setmanes aquí mateix a la ràdio, amb la presència d'uns quants d'aquells futbolistes, d'aquell juvenil, que la temporada 86, doncs, l'any 86 va aconseguir aquell ascens a Nacional, i jo els preguntava, creieu que aquell equip és el millor equip que ha tingut la Blanca, històricament? Jo t'ho pregunto ara a tu.
1: Bueno, a veure,
0: és difícil.
1: És dels més recordats, perquè realment...
0: Dels més recordats, segur.
1: A part de pujar, o sigui, equips que hagin pujat a Nacional...
0: És que diria fins i tot que és més recordat que el que va pujar a Divisió d'Honor.
1: Sí, exacte, sí. És més recordat. Guanyen la Copa Catalunya, si no tinc mal entès, sí. Que és una cosa que no ho hem aconseguit, em sembla que és l'única vegada, o almenys que jo recordi. I sí, perquè després han hagut més equips que han pujat de preferent a Nacional, inclús equips que hem eliminat amb el Barça a la Copa Catalunya i ens hem quedat a un pas de guanyar-la per un partit. Però sí...
0: És molt curiós.
1: Curiós també, imagino que va agafar una fornada, evidentment, amb gent de fora, però que també havia molta gent de Sitges. I,
0: clar, aquí entenc que aquest, el nom dels jugadors té molt a veure, no?
1: Clar, jo crec que és el que parlàvem, no? Són noms que imagino que portaven des de petitets a la Blanca i després en el seu últim moment, evidentment, es devien reforçar amb gent del radador, però el que parlàvem de la força de pujar des de baix, per això és algo que aquest any amb els juvenils, doncs sobretot amb la veig aquesta força.
0: Molt bé. Dijous, com dèiem, arrenca aquesta nova edició del torneig de juvenils, la 43a edició. I bé, no sé amb quina perspectiva es planteja la Blanca el torneig d'aquesta temporada.
1: Bueno, a veure.
0: I això és la pregunta de cany, ja ho sé, però bueno.
1: Vam començar fa una setmana, vam començar el dijous passat, sí. Sí, farem una setmana justa d'entrenos, 5 sessions, evidentment el preparador físic ja els hi havia donat deures a fer per l'estiu per arribar al millor possible. Sí. Sabem que tècnicament estarem per sota d'aquests equips, físicament a priori també ens tocarà estar per sota, però bueno, esperem que tàcticament els puguem sorprendre, i el que està clar que el jugador de la Blanca al torneig té una il·lusió que el fa volar, no, uh-huh. Els peus no toquen al terra i volen. I esperar que estiguin en el seu màxim.
0: Aquest plus de mentalitat.
1: Exacte.
0: Et fa treure doncs el que en aquell moment no tens, no? Que és una bona preparació física.
1: Exacte. Tindran una mentalitat molt per sobre dels altres, una motivació molt per sobre dels altres, espero. I després tens que tenir aquell pèl de sort, d'encert, de que els primers minuts, doncs, les ocasions que tindran ells, perquè són superiors, doncs tinguem un porter que l'espari, un defensa que la tregui o que vagi al pal i la primera que tu tinguis ficar-la, i llavors tot això et doni una confiança de poder-t'ho creure i poder competir. Són 70 minuts, 35 per part, jo crec que competirem en alguns moments.
0: La Blanca jugarà el dijous 13, de fet és l'equip que obre el campionat contra la Fundació Grama, i l'endemà el 14 contra el Girona.
1: Sí, ens venen dos partits seguits que evidentment ens deixaran marmats el primer partit en la Gramenet, després ja trobes un Girona, però bueno, ha passat moltes vegades, hi haurà la plantilla, el juvenil A, més gent que estarà al juvenil B, però evidentment torneig, el mes d'agost sempre hi ha baixes, i bueno, entre els del juvenil A i els que vinguin del juvenil B, jo no tinc cap dubte de que s'ho deixaran tot, i el que t'he dit abans, que volaran i arribaran on potser és impossible arribar.
0: Ho deies ara, seran dues parts de 35 minuts cadascuna.
1: Sí, dues parts de 35 minuts, i bueno, sí, perquè pensa que aquí hi ha 4 dies.
0: L'equip
1: que arribi a la final o al tercer i quart jugarà 3 partits en 4 dies. Llavors és una per evitar lesions i que puguin començar la temporada perquè en les millors condicions.
0: Blanca, Fundació Esportiva Grama, a les 7 de la tarda el dijous dia 13, a les 9 el Cornellà contra el Nàstic, el divendres 14 a les 7 el Blanca Girona, i a les 9 m'hauràs d'ajudar el
1: Badalona
0: contra el Nàstic. Els escuts els coneixo gairebé tots, però em costa una miqueta encara. El dissabte 15 la Grama contra el Girona i el Cornellà contra el Badalona, i el diumenge dia 16 anirem ja als partits per al tercer i quart lloc a les 7 i la gran final a les 9.
1: Exacte.
0: I amb això ja comencem la temporada a tope.
1: Sí. A veure, són partits nous. Parlàvem l'altre dia amb els jugadors, que és una setmana de preparació diferent, però també molt xula. O sigui, els deia que es trobaran al camp ple, seguríssim. A partir d'aquí, si fan les coses bé, pues a lo millor els últims partits se'l tornen a trobar igual de ple al Nou Pins Vents. O sigui, que disfrutin l'experiència de jugar amb aquests equips i que competeixin.
0: David, moltes gràcies per ser-hi.
1: Merci a tu, Pitu.
0: Per aquesta conversa, que vagi molt bé i que tingueu una molt bona temporada.
1: Esperem que sí, gràcies.

Vinga, una miqueta de Chaka Khan per acabar amb la Cellular d'aquest dilluns 10 d'agost, amb aquesta conversa que hem mantingut amb el director tècnic de la Blanca Sur, amb en David Porres, recordant, bàsicament, que dijous arrenca aquesta nova edició del torneig de juvenils al Nou Pinsbens i el partit inicial, el debutant, serà el que enfrontarà a la Blanca Sur i la Gramenet a partir de les 7 de la tarda. Bona temporada per la gent de la Blanca, en continuarem parlant, òbviament, però arribem gairebé a les 12, per tant, hem de posar punt final al programa d'avui i emplaçar-los, com sempre, a demà a partir de les 9, que acabin de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.

Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que